0: Gepetto com una hereva espiritual de Perdidos. Fins i tot amb un dels seus protagonistes, que és el Harold Perrineau.
1: New Flower.
0: Bueno, era el senyor aquell que cridava tot el dia el nom del seu fill a Perdidos, que ara no recordo com es deia el fill tampoc. No, Michael, no. Pot ser?
2: No,
0: o Michael era ell?
3: Ni idea.
0: Bueno, en fi. No, Walt, el seu fill era Walt. Walt! Pues això. Vale, porta 4 temporades, està acabant la quarta, i se suposa que durant la cinquena acabarà, que és la cosa que em fa més ràbia, començar a veure una sèrie que me quedi una temporada pendent per estrenar. Però bueno, no passa res. La mirarem per la, com dic, per insistència, perquè em diuen, te l'has de mirar. Pues venga, va, ara que tenim una mica de temps, la mirarem.
1: Molt bé. Doncs ara estava
0: veient... I tu?
1: Pues mira, estava veient que no m'has posat el meu tràiler de la primera sèrie.
0: És el que t'he dit, que el primer no l'he trobat.
1: Ah, m'ho has dit. Pues mira, sí. No t'he escoltat. Vale. Doncs la sèrie és El Testigo, evidentment està a Netflix, i és la parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en aquesta història basada en fets reals. Així una mica de thriller.
2: Molt bé. Pinta bé, també.
1: Jo crec que sí. Sergi.
2: Venga, jo he ficat bastant esports. Aquesta ja l'estic mirant, però i està agafada en pinces, perquè està dividit amb temporades, i això ja em porta a parlar de que és una sèrie, però són capítols absolutament autoconclusius i en format documental. ¿Vale? Ah,
1: vale.
2: Es diu Secretos del Deporte, ho vaig descobrir fa relativament poc, perquè fa relativament poc van treure una nova temporada on, entre altres, hi havia un capítol sobre el Liverpool de futbol i de Rafa Benítez, que era un entrenador castellà que va fitxar en el seu moment pel Liverpool. Es diu Secretos del Deporte i ara explico més coses.
4: Gente se preguntava què ocurrió de verdad. Sobrepasó a todo el mundo.
5: Tildaban a Steve de ser el mejor jugador.
6: Han encontrado el cuerpo sin vida del ex quarterback Steve Magner.
7: Se veían los agujeros de bala.
8: ¿Qué va a pasar?
9: Michigan incumplió las reglas de la NCAA.
10: De pronto se había desatado la locura.
11: Connor Stallions era el rey del cuadrilátero.
12: Si yo soy el malo, entonces todos los futbolistas lo son.
13: Hope Solo. ¿Acaso hay alguien que no la conozca? Una de las mejores porteras en la historia del fútbol femenino.
14: La Federación de Fútbol de Estados Unidos es la asociación deportiva más cruel con la que he tratado en mi vida.
15: Fue despiadada y lo sentí a cada paso del camino.
16: Esto va más allá del deporte.
17: Hay mucho más de lo que dicen los titulares.
18: Y de repente toda mi vida cambió.
19: Un momento, una mala decisión.
20: Y solo acabamos de empezar.
1: Carai.
2: Sí, està molt interessant, eh? He vist els primers 6 o 7 temes, perquè, com dic, cada capítol és una història absolutament diferent. Molt d'esportistes o esports dels Estats Units, però m'està agradant, perquè són històries un punt controvertides, una mica més fosques, que van passar de veritat. I això també està bé. Entre d'altres de les que he vist, doncs, sobre un tenista americà que va tenir un problema de mental molt fort i no va poder seguir amb la seva carrera. Per exemple, Caitlyn Jenner.
0: Sí.
2: Explica la seva història des de... Va ser un dels millors atletes dels Estats Units de la història, i explica una mica, doncs, com va anar també el seu canvi de gènere. Una boxejadora que va ser violada pel seu entrenador. La veritat és que són durs alguns dels capítols, n'hi ha d'altres que no tants, però està molt interessant. No, no. Està bé. I com que hi ha esport, doncs endavant.
1: I tal com està narrat el tràiler...
2: Sí, a part aquí està... són diverses... Ja agafen diverses històries de les que expliquen. Molt bé, molt bé. De moment són d'això que mires un o dos i al cap d'uns dies mires un altre i ho vas mirant així, calma i tranquil·litat.
1: Molt bé. Ivan.
0: Vinga, doncs seguim amb Scrubs.

0: Superman.
1: Això què és, Disney Channel?
2: No, això és una sèrie, Scrubs, n'hem parlat alguna vegada. És una sèrie de metges en format de comèdia, una mica. Sí. Es podria dir que és una comèdia de situació. És una aclamada sèrie. Mira, de fet, me llegeixo la sinopsi perquè per això està.
1: Molt bé.
2: És una sèrie de comèdia dramàtica que segueix les vivències de diversos empleats de l'hospital Sacred Heart. El Sagrado Corazón, eh? Sí. La història està narrada des de la perspectiva del seu peculiar protagonista, el doctor John Dorian, i combina un guió de ritme ràpid amb moments còmics, surrealistes i profundament emotius. És una sèrie que la tinc a meitat, vale? Vaig per la quarta temporada. I la vaig deixar... És una sèrie molt bona, m'agrada molt, però la vaig deixar perquè me va enganxar en un moment sentimental una mica dur, i és una sèrie que sap fer plorar molt bé a l'espectador. Que... Tot i ser una comèdia, eh?
1: Home, però això a l'estiu vols dir que peteix.
2: Home, i tant que peteix.
1: Plorar a l'estiu?
3: Una bona plorera, no. Aquestes de...
1: Així et baixa la temperatura.
3: De dissabte a una del migdia.
2: No, però que m'enganxi en un moment on estic més content, m'entens? Perquè per poder mitigar-ho, perquè clar, si arribes baldat a casa i a sobre te fiques un capítol d'això, doncs ja te fiques al llit directament. I ja està, ja no sopes
1: sí.
2: ni res.
1: No,
2: tots, a veure, ho estic plantejant com si fos superdramàtica, no ho és pas, eh? Però els capítols que toquen molt fort.
1: Vale, vale.
2: Llavors, pues, per això, vaig dir, me la guardo per un moment on estigui jo més estable.
1: Vale.
2: Sembla que aquest estiu serà aquest moment, per tant, us podeu alegrar per mi també.
1: No, i tant. Però no plori massa.
2: Bueno, a veure, vull dir, plorar per una sèrie, l'altre dia, si t'he dit la plorera que em vaig fotre amb Toy Story 3... Tremenda.
1: No, a veure, jo també he plorat. O sigui, jo amb Sex Education, la segona temporada, al final de tot... Uf, més mal que comèdia. Sí. Jo la que també vull mirar està a Netflix i és Así aprenderás.
4: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
5: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
6: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
5: Puede estar tranquilo. La UPD siempre lo protegerá.
6: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPD...
7: A ver, un segundo.
6: Jamás descansará.
8: Como inspector de la oficina, pienso hacer que este instituto... aprenda la lección como es debido.
1: Uns inspectors insòlits entren en escena en els col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte. Jo crec que m'enfadaré veient-la, però...
2: Ai!
1: No passa res. Fa bona pinta.
3: És una sèrie.
1: Sí, saps què passa? És que jo m'estic adonant que les escenes que no m'agraden, me les salto.
2: Ah! Ui, això és una mica...
1: Això a nivell psicològic s'hauria d'estudiar. El psicòleg a veure què em diria, però me salto.
3: Molt bé, sí.
2: Bueno, està
1: si
2: bé.
1: No, si no me vull enfrontar a lo que ha de passar, fora.
2: Però llavors, o sigui, te l'has de saltar fins a un punt determinat, perquè si te
1: no,
2: saltes de més, llavors no saps el que ha passat.
1: És que... més indiferent.
2: Llavors potser no miris aquella sèrie, no?
1: No, però no sé, hi ha escenes que no tinc la força d'afrontar-les.
2: Vale,
3: fes-ho com vulguis.
2: Després arribarà al final de la sèrie, però escolta, així, aquest per què va morir? No sé què, com és que ja no hi és?
1: També és veritat.
3: Tampoc t'importarà gaire perquè t'ho has saltat.
1: Sí, és que no. A veure, Sergi, la següent. És que jo t'he dit moltes vegades que l'has de veure.
3: Jo aquesta l'he ficat sabent que ni de conya la miraré, però com que porto com a 10 anys intentant començar-la, doncs aquest estiu
1: encara
3: també...
1: Encara hi és, per això?
3: Sí, ho he confirmat. Ah, bueno. La van treure i la van tornar a ficar.
1: Ah, sí?
3: Crec que sí.
1: Bé, doncs pues, a veure si...
3: Que no la miris tu, eh?
9: Ballo de llisatges.
3: Porto molts estius en el meu objectiu, no s'ha assolit enguany. Suits.
10: I know life has been hard for you, but you're not a kid anymore. And I want you to promise you're going to start living up to your potential.
11: You are looking at the best closer this city has ever seen.
12: Closer, huh?
3: One time... Això és el que miraré aquest estiu. Però Suits ho acabaré mirant i no passa res, no hi ha pressa. Ja està acabada, per tant.
2: I tant.
3: Un cop acabada, doncs...
2: T'anava a dir, no marxarà enlloc, però bueno, potser sí, vigila.
3: Bueno, però si marxa en un lloc anirà en un altre.
2: Sí, exacte.
3: És a dir, Suits sempre estarà en alguna de les que tinc jo, no en tinc cap mena dubte.
1: Sí.
3: Però, qui sap, potser arribo al setembre i us dic... he vist dues temporades.
1: Sí.
3: Veurem. No, acabar-la no, és impossible.
1: Ni de conya.
3: No tinc temps, material per fer-ho, però veurem què és el que passa.
2: Si t'ho proposis, en dos mesos...
3: És que no m'ho vull proposar.
1: Dos mesos mirar Suits. No.
3: Jo en dos mesos no puc mirar 134 capítols.
2: Si t'agrada... Si, bueno, si jo m'agrada una sèrie, miro més d'un capítol al dia.
1: Bueno, però és que ni així.
3: Però és que 134...
1: 134, com, vull dir, és que no has de fer res en tot el dia, només
3: són dos mesos. Mirant dos capítols al
2: dia. Sí pot, creu-me.
3: Jo no...

0: una cosa que em vulgui proposar, lluny de fer-ho estic.
1: Creieu-me que s'hi pot. Feu-me cas.
2: Bueno, no sé. Sortiu a la piscina i banyeu-vos en comptes de...
1: No, això també, però hi ha temps per tot.
2: Hosti, no sé. A veure, Ivan.
1: A veure, va. Anem amb les propostes animades i ja amb les noves temporades, de sèries que segueixo any a any.
2: Vale.
1: I anem amb King of the Hill, el rei de la colina.
3: Pero se ha vuelto el mismísimo puto rey, tío.
4: Uy, vale. Un abrazo, ¿vale? Qué emotivo.
5: Ha sido duro no teneros por aquí, Hank. Me he abandonado un poquito.
6: El mundo ha cambiado, papá.
4: No sé cómo se le parte la cara a alguien por Zoom, pero lo averiguaré. Ah, vale. Eso es un...
7: No se preocupe, los dos son multigénero.
4: Ajá. ¿Somos multigénero?
8: ¿Cinco estrellas?
4: Voy a darte...
1: King of the Hill, ¿eh? Sèrie molt mítica.
2: Mitiquíssima.
1: Que aquí a Espanya no va tenir, evidentment, el mateix impacte que va tenir al seu país, als Estats Units. És una sèrie de Fox, del típic line-up de sèries animades, Padre de Família, Los Simpson, etc, etc, etc. Per què la destaco? Primer de tot, perquè m'agrada... O sigui, perquè després de molts anys de ser Lost Media a Espanya, aquesta sèrie... ha tornat a Disney Plus ja amb la seva... totalment, o sigui, sencera. Per què dic això? Perquè la temporada passada l'any passat van estrenar la temporada 14 com a temporada de regreso i només a Disney Plus a Espanya estava aquesta temporada, per tant era raríssim. Ara ja tenim la sèrie completa, jo us recomano que us la mireu i jo el que faré és, doncs això, seguir aquesta sèrie ja temporada a temporada. Doncs això, la sèrie es reprèn, és una família que viu a Harlem i reflexen, és un poble fictici de Texas i reflexen una mica la vida quotidiana d'aquests personatges sense estar tremendament passats de rosca, com passa, per exemple, amb altres comèdies animades com Padre de Família o Los Simpson o tal. És molt més costumbrista, molt més normal. Quan veus un capítol, dius, no entenc per què això fa gràcia. Quan mires 10 capítols, t'hi pixes de riure, de veritat us ho dic.
2: Buah, si m'he d'esperar 10 capítols per riure...
1: No és res més que t'hi has d'acostumar al ritme d'aquesta comèdia perquè no és com totes les altres, no és com la idealització que ja tenim de les comèdies animades de Fox.
2: Bueno.
1: Dit això, la nova temporada de l'any passat reprèn quan, després d'estar 10 anys vivint fora dels Estats Units, tornen i s'hi troben amb tot el progrés que hi ha hagut amb aquests anys. Sí, sí.
2: T'has fet mal?
0: No, això, el micro.
1: El micro s'haurà fet
2: clar,
1: mal, sí.
0: El micro.
1: Doncs això, King of the Hill, temporada 15, aquest estiu a Disney+, que a més crec que tiren els 10 capítols de cop.
2: Perfecte. Ah, això a tu t'anirà bé.
1: M'encanta. En una setmana ja la tenim rematada, veus?
2: Ai,
1: fes la següent.
2: Doncs jo també vull mirar Les dos cares de la ley.
9: No tenemos mucho tiempo. Si quieres salir, préstame atención. Soy la única que puede salvarte.
10: Los criminales que nos vean deben estar encantados. Si la contrato, podría salir indemne.
11: La sociedad está jodida con gente así.
9: ¿Jodida según quién? Mis clientes están contentos.
12: Si la eliges, estás confesándole al mundo que eres el culpable de todo.
13: Comprobarás que tú y yo no tenemos nada que ver.
9: Deja que sea tu abogada.
2: En aquest cas, inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
0: Molt bé.
2: O sigui, les estic dient totes que hi hagi bastanta violència.
0: Ja t'estic veient.
2: Sí.
0: Com deia l'Ivan abans, és un bon moment perquè miris aquestes sèries per evitar que matis tu algú físicament i a la vida real.
2: Exacte, exacte. Llavors, tu, Sergi...
0: Quants minuts ens queden?
2: 6.
0: Vale, jo, mira, faig una cosa.
2: És que ara... Pot ser que no tinguem els trailers.
0: Jo de Bear l'he tret, segurament.
1: Ah, sí, hi havia una que no hi era.
2: Ah, sí.
1: Que és The Office.
0: Sí, no l'he ficat perquè ja he pensat que no hi havia temps de tot. Jo ara aquí tinc 3 blocs. Me'n vaig, te'ls canto i anirem a l'últim per tancar, vale? Primer, una mica d'esports, 2 documentals que tinc pendents perquè tinc interès en el documental de Netflix de Rafa Nadal, que com he dit són 5 capítols, és un esportista que sempre m'ha quedat l'atenció, i Allen Iverson, jugador de bàsquet, que ja fa uns anys que està retirat, sobretot dels Philadelphia 76ers, i està Prime Video i té 3 capítols. Aquests segurament, doncs, en qualsevol moment me'ls miraré. I tinc claríssim que abans del setembre acabem The Office. tinc zero dubtes de que això passarà. Estem ja al final de la temporada 7. Per tant, me'n queden,
14: ja està, això ja
0: queden,
14: està.
0: Me'n queden dos.
1: Ara són les d'Urillis, ara es fan costa amunt una mica.
0: Sí, jo crec que van ser les primeres les que se'n van fer més costa amunt pues, que aquestes.
1: Pues espera, espera, espera.
0: I per tant, doncs, l'acabarem segur, The Office, i cosa que em farà molt content. I he ficat aquestes dues, bàsicament, perquè són sèries que tindré cada setmana el seu capítol en les properes setmanes. La Casa del Dragón, que ja han tret el primer capítol, i The Bear, que si no l'han tret ja, poc els hi queda per treure el primer capítol de la cinquena i última temporada.
15: Chef, you good? You just take a breath, listen to the pan. You hear the music? It's our last day. We're out of time.
16: I'm not giving up. We're going to keep operating.
17: Richard, I am selling the building.
18: Only love make it rain.
19: Dispatch. Restaurant is flooded. Delivery's cut us off.
20: We're going to run out of food.
2: Jo no l'he vist, eh?
0: No cal. No cal que la miris, perquè si la vols mirar tota, són 5 temporades amb aquesta última, i crec que no...
1: I la diferència de durada dels capítols de vegades és molt dispar entre uns i d'altres,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, no, no, crec que...
1: És una sèrie que indueix, a més, molta ansietat, eh? Déu-n'hi-do.
0: Sí, jo és una sèrie que... Hem començat dient el que volem veure aquest estiu. Jo no la vull veure. Però
1: l'has de veure, no?
0: Però com que és l'última temporada i m'he menjat 4 mojons, doncs em menjaré el 5è i endavant.
2: Molt bé.
0: No, me n'he menjat 3. Primera temporada està molt bé, realment.
14: Sí.
2: Molt bé. Ivan.
1: Pues acabarem l'estiu mirant Futurama. La nova temporada. No sé si has de tirar la cinta.

0: previsiblement l'última temporada de Futurama un altre cop. Veurem amb el que queda la cosa, perquè Hulu encara no ha anunciat renovació, però la meva teoria és que potser torni a Fox com ha fet American Dad. Seria un tancament de cercle preciós, perquè va començar a Fox, va anar-se'n a Comedy Central, després a Hulu i ara tornaria a Fox. Seria bonic. Però bueno, jo de moment conto aquesta temporada com la temporada final, que ja ho hem viscut tres vegades. I bueno, a veure, creuarem els dits. La temporada passada va estar superbé a nivell de qualitat i no espero una altra cosa respecte a aquesta.
1: Molt bé, doncs les meves dues últimes les repassem sense tràiler. El polígamo, Joyce, molt popular en les xarxes socials, sembla l'exemple ideal de felicitat conjugal, però fins que les conquistes del seu marit infidel desencadenen una gran crisi. I T'encontraré, és la nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria estar viu i haurà d'escapar de la presó per destapar la veritat.
2: Molt bé. I això són bones sèries, que... Judit?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Assassins i amor. Bueno. Una mica bastant lligat.
2: Sí. Mira, ara són els llibres que més m'agraden. A mi n'estic llegint un intens. És que a més és això, a mi l'estiu em porta més a llegir, que a mirar. Sí.
0: Bueno, és que també un llibre te'l pots emportar.
2: Em porta més a llegir que a mirar, la veritat.
1: Sí.
2: Però...
1: una miqueta de cada.
2: Sí, hi haurà temps de tot. Sobretot, no ens hem d'agobiar per haver de mirar coses.
0: No, si no, no t'has mirar, de posar deures.
2: No, si no les podem mirar, doncs no miris. I si no les pots llegir, no les llegeixis i... l'estiu...
0: i ja no només és...
2: són els dos únics mesos a... que realment són tres setmanes per nosaltres. Perquè, sí. Per a mi,
1: i dona gràcies.
2: Són tres setmanes dels 365 dies de l'any que estem tranquils. Doncs, tranquil·litat màxima en tot el que es faci.
1: Doncs sí. Doncs ho deixem aquí.
2: Que tenim un missatge. És un consell de la Generalitat de Catalunya.
1: A govern de tothom. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries 2 a Ullida Ràdio.

0: Les sèries de televisió protagonistes en el Via Directe amb aquest espai de l'Això va en sèrie, un espai dels companys de la xarxa ràdio per les diferents emissores municipals de Catalunya.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Can Salvi reforçarà la seguretat de les piscines d'estiu amb un servei de vigilància. Des de l'obertura de les piscines d'estiu el passat dia 6 de juny, s'han produït un seguit de conductes i comportaments incívics que han generat malestar i incomoditat a les persones usuàries. Davant d'aquests fets, a partir del dissabte 27 de juny, les instal·lacions comptaran amb un vigilant de seguretat durant totes les hores d'obertura. Segons el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, l'objectiu de la mesura és garantir la convivència i que es compleixin les normes d'ús de la piscina i de l'ordenança municipal de civisme recentment aprovada.
3: Demà, justament, demà dissabte 27 de juny, entra en funcionament un servei de vigilància i de seguretat aquí a les piscines d'estiu de Can Salvi. Comptarà, llavors, aquesta instal·lació de la piscina de Can Salvi amb la presència d'un vigilant de seguretat en coordinació amb la policia local durant totes les hores d'obertura de la piscina. Des de l'obertura de les piscines d'estiu, el passat 6 de juny, s'han produït un seguit de conductes i comportaments incívics que ha generat malestar i incomoditat a les persones usuàries. Llavors, aquí l'Ajuntament ha reaccionat i posa en funcionament aquest servei de vigilància i de seguretat. Davant dels fets que han passat darrerament, a partir d'aquest 27, repeteixo, les piscines comptaran amb el vigilant de seguretat totes les hores i l'objectiu de la mesura és garantir justament la convivència i que es compleixin les normes d'ús de la piscina i de l'ordenança municipal de civisme recentment aprovada.
2: A partir d'ara serà obligatori accedir, o sigui, identificar-se per accedir a les piscines. Per què s'ha adoptat aquesta mesura i com funcionarà la pràctica?
3: Efectivament, les persones hauran d'entrar amb identificació, ja sigui el carnet de temporada o també mitjançant el DNI o el document acreditatiu amb la fotografia. D'aquesta manera tindrem una traçabilitat més clara sobre les persones que entren i prèviament identificades. I si passés qualsevol circumstància, doncs podrem identificar aquestes persones amb més rapidesa, no?
2: En aquest sentit, com serà la coordinació entre el vigilant de seguretat, el personal de piscines, la policia local, en el cas que es produeixi una possible incidència?
3: Doncs, com bé dius, s'ha elaborat un protocol d'actuació amb l'Ajuntament, amb la policia local, per quan calgui la seva presència a aquestes piscines i d'aquesta manera triangular entre el personal que hi ha la instal·lació, la policia i el vigilant de seguretat per fer que l'operatiu sigui més àgil i més efectiu.
2: Les sancions, anuncieu sancions que poden arribar fins a 3.000 euros i fins i tot no es descarten accions penals. En quins casos s'aplicaran aquestes mesures? Per què s'han decidit?
3: Com bé dius, les sancions que s'aplicaran a comportaments incívics seran les que s'estipulen en el reglament d'ús dels equipaments esportius i, si és el cas, també s'aplicaria l'ordenança de civisme amb sancions que poden arribar fins als 3.000 euros. No es descarta la presentació de demandes penals contra les persones que puguin realitzar accions que vagin en contra de la seguretat i salut de les persones usuàries a les piscines d'estiu. El que volem transmetre és deixar clar que qualsevol comportament incívic o manca de respecte amb altres usuaris i usuàries de la piscina tindrà conseqüències.
2: La presència d'aquest vigilant és una mesura excepcional per aquest estiu? Es planteja que es pugui mantenir en futures temporades o que s'allargui durant la tardor i l'hivern?
3: De moment respon a aquesta demanda de la ciutadania durant aquest any, aquesta temporada, el que resta de temporada, i no descartem que en successives temporades també implementem aquesta mesura.
2: Per acabar, quin missatge li agradaria traslladar a la gran majoria d'usuaris que fan un ús correcte de les piscines i que s'han vist afectats per aquestes situacions i que ara podran gaudir d'un vigilant de seguretat?
3: Que estiguin tranquil·les i tranquils, que vinguin a gaudir d'aquesta instal·lació magnífica que tenim a Sant Andreu de la Barca, de les piscines municipals, que ajudin també, no?, amb l'exemple del gaudi d'aquesta instal·lació amb la resta d'usuaris, i al final és una feina d'equip, com hem dit moltes vegades. Això depèn de totes i tots, que tots puguem gaudir tranquil·lament en respecte amb les altres persones que hi són a la instal·lació, a la piscina, perquè tothom doncs pugui gaudir d'una forma pacífica, d'una forma tranquil·la, aquesta piscina.
2: A partir d'aquest dissabte 27 de juny, Les piscines municipals de Can Salvi comptaran amb la presència d'un vigilant de seguretat en coordinació amb la policia local durant totes les seves hores d'obertura.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Torna un any més el festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també un potencial les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, és un acte tradicional d'aquest festiu, començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que, bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs interacciona amb el 600 i, bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tindrem tanta calor, farem aquest espectacle Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per aquí, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, doncs, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar molt bé amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula. Es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs, els vikings i els dracs, amb, bueno, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, en una hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que fos divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que enquivir a la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte dia 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogant i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogan espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogan espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem amb música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu Víctor amb Marqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar, val? El concert comença cap a les 10:15, d'acord? Un cop ja haguem sopat i ja hem parlat i això, ja ens escoltarem la música, val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor amb Marqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui al mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Com, exacte. Ja,
0: com que tenim en el cartell, com a mínim refrescant en el cartell.
1: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podrem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de la Seu Pública, Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arribi allà, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook o... Que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist. Però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen... 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més... Tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu. I això ens ha ajudat que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat doncs, que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles. Els bitxets aquests que no ens agraden a cap. Que bé, a vegades també poden ser voladores i, per tant, hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, Hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades els containers, i som dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no ens hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà

0: ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons
1: i els mitjans. Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
0: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Ola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607 700 012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarem moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara, doncs, hem trigat més a arribar.
1: Doncs, com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI-friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca. Un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
4: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI-friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes, i el que volem és visibilitzar que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
3: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
4: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai, doncs, tolerant amb totes les persones de la ciutat, en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també ha d'haver, doncs, un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços, doncs, es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
3: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
4: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP, i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs, no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que, en aquest sentit, el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
3: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
4: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment.

0: Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs, apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió i bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir i ben aviat doncs, podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
1: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
2: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors, que han d'entendre que, bueno, i han de saber, més que entendre, han de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un lloc de refugi, vale, i que poden comptar amb el comerç local doncs, per qualsevol cosa.
1: Establiments que vulguin ser LGTB-friendlies, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques i estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
2: Posar-se a contacte amb l'Ajuntament o, en tot cas, als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o, bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
1: Com ha estat rebuda la iniciativa entre els comerços?
2: Doncs molt bé, la veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
1: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
2: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar el comerç local amb aquesta iniciativa.
1: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a treure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
2: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui, que sàpigues que el comerç local dona més.
1: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
2: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
1: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
3: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimarts. Més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
4: Content de seguir? Convidat o era entrevistador?
2: O entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal.
2: Sí, sí. Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Hola, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
4: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península Ibèrica, i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben, ja saben les respostes, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
4: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que des del nostre punt de vista heteropatriarcal considerem com estrictament masculins, no? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals són, no? En la nostra tradició de dret romà són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això, i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes... Vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga, no? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània, i que no ens hauríem de ser justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, l'heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part. No? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè jo l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de la Ende d'aquest programa.
0: Molt bé, doncs Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no? Sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent. No? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns. Quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat. Bueno, aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim, per exemple, Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la cal·ligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i algo, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno. Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a Evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'Evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'Evangeliari que Carlemany utilitza, no?, que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres o només la còpia, o només, no, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació i, per tant, l'identifiquem com la primera miniaturista no anònima.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
1: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està ja fent miniatures...
0: Jo m'esperava Ende, que estava pintant figuretes. Clar, de visigots, Alberto.
1: No, això no passa. No? Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures, és a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
0: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones?
1: Clar que sí. molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius, que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Mm-hmm. Realment no ve d'aquí la paraula.
0: Me catxis.
1: Les miniatures medievals no és perquè fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
0: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
1: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona, així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus, el Beat de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Liébana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... Raro.
0: Una mica redundant, no?
1: Però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents per un llibre de l'any, entre l'any 900 i l'any 1050, Déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment. Altres, com el Beat de Girona, són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tots els parlen de l'Apocalipsi, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra... De cataclismes, doncs és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 Beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest Beat il·lustrat per Ende, que es troba a Catalunya de Girona, ja veurem que a més és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els Beats que es conserven.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bloc central del programa. Què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? Castellà, veurem que aquests comentaris de l'apocalipsis, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I, de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780. No? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, més, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920... I, per tant, uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels Beats. Es posa de moda copiar els beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una, per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans.
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Què, jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsis que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba. L'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte, que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, projecte polític, que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del Regne d'Astúries de l'espai visigot. Aquesta idea de nosaltres som els hereus del Regne Visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda, i per tant estem recuperant, i per tant al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: No?
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no?, que vinculen, no?, la figura de Don Pelayo, Covadonga, no? Pues estem en aquest moment, no? O estem, no és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al Regne d'Astúries i passi, no?, a finals del segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics. No? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis, i el posen de moda quan es converteixen al catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
0: Bastant irònic.
1: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat, no? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de Beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Manzor, no?, i els exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí. I no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i veiaments decorats. No? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art. No? Si no, si el Manzor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, jo què sé, tampoc era. Tampoc hi havia tanta gent a la península ibèrica al segle X. Vull dir, en una balança, 30 i pico manuscrits.
0: A veure,
1: fem el joc del tramvia. En una balança, 30, 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic? Mm-hmm. O...
0: poca cosa.
1: 3.000 persones.
0: Res.
1: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no?, i les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
0: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i ens has començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
1: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos, mm-hmm, i Sant Millán de la Cogolla. No confondre amb Sant Millán del Cogollo.
0: No.
1: Això és un altre monestir que dona mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
0: No, res.
1: Bueno, és una broma que fijo. És una referència que, com el meme del Capitán América, ha agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
0: Molt bé, suposes bé, Alberto. Sí. On cau aquest monestir?
1: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau a la, casualment a la localitat de Tàbara,
0: no
1: a Zamora, i de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
0: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
1: Doncs sí i no.
0: I com
1: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que de cop i volta dirà jo no m'he fet cristià per això. que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble. Com es diu, és un monasterio duplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines, no? Amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale? Però no hi havia literes, o suposo que si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir, però sí que vivien separats o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns, com per exemple l'escriptorium, no? L'escriptori monàstic, el lloc on es feien o es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i per tant està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme de monarca. No? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no?, que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. Mm. I, de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
0: Wow.
1: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
0: sí, sí, sí,
1: una mena de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
0: I que la màgia passava a l'escriptori.
1: Com una, sí, com una mena d'allò de bam, 600 per 600, com una mena de... Això si 3CAT agafa la idea, mirem-nos. Si ara fan realities de tot, doncs fem com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies...
0: On els posaries?
1: Al Collell, el Collell, per exemple.
0: El Collell, clar,
1: on anem com a... Bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. Jo què sé, els dopes de MDM... I ho graves, i a veure què passa.
0: A veure què passa, veure no? Què passa.
1: Bueno.
0: Uah, il·luminacions que surten.
1: Clar, bueno, clar, després normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
0: Sí, moltes, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
1: Doncs déu-n'hi-do, en un context molt concret, però durant els segles 9 i 10 són freqüents, sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims, al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Miguel de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real, a Aguilar de Campó, a Palència, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea... No? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? Tota l'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir, no? I una de les primeres coses que ha de ser un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que els deodats, no? Aquesta gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocurt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, a Conca de Barberà, Santa Anastàcia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, en un context més tardà, més segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades pues, era vida en comunitat, en el bon sentit de la comunitat.
0: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
1: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I, Alberto...
1: Fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga... Què és el colofó de l'obra?
1: El colofó, encara avui, no? O sigui, en els llibres impresos, és l'anotació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió. No? Jo, aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a la mitjana
0: i tot s'agraeix a Déu.
1: Pots morir en qualsevol moment, sí, sí. No? I per tant has d'agrair coses a Déu, i on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix, no? Penseu que la còpia d'un llibre a un escriptori monàstic era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària, no? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que es segmenti la producció dels llibres, es fa com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues sí, puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba. No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries, de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no?, domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per algo que m'havies preguntat, que és sobre els colofons.
0: Exacte.
1: Això, que, quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies acabat aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què, i a vegades els copistes que estaven ja, era com l'espai de llibertat últim, no, ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic, o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de, bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara cal convidin a una ampolla de vi.
0: No? Brutal.
1: Serà.
0: Molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què hi diu? És tan original?
1: Bueno, diu literalment això.
0: A veure.
1: Diu, no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia, en el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel Prevere Sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No, diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquesta és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no?, i ha projectat les miniatures, i aquesta és la persona que l'ha ajudat.
0: No? Bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
1: Sí, i aquí, però ha proposat una... Sabeu que historiadors en general, però els medievalistes en particular són gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega, no? I aquí he proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no?, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
0: I aquí
1: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no?, que és una persona que es diu En i que de Pintrix, no?, és una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no?, sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no?, com a Imperatrix, no?, Gladiator, Dominatrix, no?, aquelles coses, doncs de Pintor, Pintrix.
0: Que és el que passava als escriptoris.
1: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Ja tens cadenes, un espai tancat i humit, doncs ja està. O jugues una partida d'Onions and Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Onions and Dragons és del 70, del 1970 i algú. Falten 1000 anys, no pots jugar, no pots ser una clèriga, no?, de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda, Eude. En comptes d'Ende. A mi m'és ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, doncs hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o... Ah, com... Treballem sobre el buit perquè la documentació d'arxiu del segle de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època és pràcticament inexistent. Llavors, dona igual com es digui. No? Hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom. El colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
0: I quines són aquestes coses?
1: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona. No? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor, no? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta, no? El nom, no, bueno, l'important aquí és dir, com digues aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir, hi ha un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
0: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar? O com ho sabem?
1: Sí.
0: Perfecte,
1: sí.
0: Següent pregunta.
1: En aquest programa ens inventem les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a l'edat mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? una perspectiva òptica, les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un pantocràtor o una majestas domini, Déu és molt gran, i els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura, i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si són uns custodes o un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a l'edat mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre com abans apareguis, més important ets. No? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer. No? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat. No? I aquest prevera m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
0: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Emetri van realitzar el Beat de Girona?
1: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, evidentment, els nostres oients ja saben que no es pot respondre. Però, com estem a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
0: Molt bé.
1: Podem, precisament, perquè... Aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I precisament, ja us he dit abans que a la segona meitat del segle X es fan altres beats, vale? Doncs precisament en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Per la autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu pregunteu-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu el llegim i el compartim.
0: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
1: Vale, doncs diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. El primer pis de l'edifici, on Emeteri, fixeu-vos, Emeteri és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és del, una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Emeteri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no específiques i quatre, o sigui, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No, és aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no, del treball físic d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Passaves, imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia forçant la vista amb productes químics allà encorbat, un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena. Medieval sempre portant la contrària, l'hora novena, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale? Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, mestre Màgius, ja estem en una partida de Dungeons & Dragons, mestre Màgius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. la mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis engestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que teníem informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no? havies ascendit, eres l'ancià, no? Magius, no? La mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, t'arriba la mort, vas a creues el mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Dius també, que únic, no? Que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
0: M'ha semblat brutal, o sigui, és una descripció com super... molt interessant.
1: Molt de verídica. Molt de dins.
0: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
1: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. Del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyant no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura, de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia, o qualsevol busqueu, i colofó, Beato de Tàbara, on Amateri es dibuixa a si mateix, no? Que quedi ben clar, és com la denúncia a inspecció de treball, no? M'han tingut aquí, este soy yo.
0: Tancat en una
1: porta. Es dibuixa a si mateix i a altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no?, una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no?, que sempre a més considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: Una cançó infantil dels Falalà. Qui no els coneixeu, no sabeu el tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu.
1: Ja els coneixeu, doncs, bueno, formen part d'aquest mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT amb en Tito, els Falalà, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el Beat Morgan, es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè va acabar en un altre país. Les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre d'Emeteri. No, tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Emeteri, i un tercer beat, el beat conegut com a Beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda d'Emeteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i algo, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbar. És bonic adonar-se, no, del fet que aconseguirem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Aconseguirem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes al mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat a Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer beat de l'escriptoria de Tàbara, amb els altres dos beats.
0: I què hi ha de diferent?
1: Doncs assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no, proper al del mestre, i un tercer beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. No? Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic, quan en història tenim, no, un context polític, una informació documental, que podem, no, juntar context polític, amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i la costa del romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? I tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant a l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes. Es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no? Els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots, introduir, no, amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors, no? Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents, o jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi, no? O personalitzo o fico el focus en altres coses. Enfocar de manera diferent el, això, no? I a més, també, això ens permet intuir que Ende no només és, no?, el matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat, d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
1: Ah, doncs mira...
0: Jo m'acordo fent des de la pregunta 1.
1: Que vas dir Beat de Girona. Que normalment sempre els, a veure, els arxivers, els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, un Beat de Girona. No? El Beat de Tàbara, perquè sabem que es va fer Tàbara. I el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan. Està a la cul·la biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem com va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ràtzies del Manzor de final del segle X.
0: Mira, al final torna a sortir
1: aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ràtzies del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
0: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
1: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació, on

0: I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres, i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona, que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, còpia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar, sabem, comparant, no? Podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
1: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya.
0: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta, fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara, a Zamora, acaba a la catedral de Girona, o un fet a La Rioja acaba a Urgell, o a la Montcarolingi, un fet a Aquisgrà acaba a Londres. No? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a La Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com, de cop i volta, tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
1: Tens un minut.
0: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona que és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem... Ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i, per tant, està en un monestir, per tant... No? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va publicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs al segle XI, no sé què. A més, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
1: Hòstia.
0: És un tros d'un... Sí. I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible, i la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista. I que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
1: Molt bé.
0: De luxe.
1: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Roche.
0: A tu.
1: Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
0: Es diu Segrest.
1: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Roche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Come on, y'all think. Y'all are crazy, man.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat. Si

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dilluns, dia 29 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La persistència de la calor marca un juny excepcional a Sant Andreu de la Barca amb 8 dies consecutius per sobre dels 35 graus. Parlarem amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu i responsable de MeteoSap, per fer balanç d'aquests 8 dies amb temperatures per sobre dels 35 graus. I també volem preguntar si aquestes temperatures continuaran a l'alça de cara als propers dies. També hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com estan vivint aquest episodi d'altes temperatures. Avui parlarem de la renovació del cartipàs municipal després de que l'alcalde Marc Giribet ho anunciés en el ple del passat dijous. I també parlarem de la gent gran del Baix Llobregat i de la gent gran de Sant Andreu de la Barca, ja que representants de la ciutat al Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat van llegir en el plenari municipal un manifest on reclama més prevenció, recursos i implicació social per protegir els drets de les persones grans. Aquestes i altres informacions seran les protagonistes avui d'aquest InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca ha patit aquests dies un episodi d'altes temperatures. Qui té totes les dades és Carlos Lara, de Meteosap, de qui volem analitzar aquest episodi d'altes temperatures que també ha patit Sant Andreu de la Barca, com d'altres poblacions. Carlos Lara, molt bon dia.
1: Buenos días, Jerry.
0: Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosap. Bé, podem dir que és un episodi d'altes temperatures i no podem definir-ho com a onada de calor.
1: De momento no, de momento hemos de hablar de episodio de altas temperaturas. Recuerdo que para que sea ola de calor, pues aquí en San Andreu tenemos una temperatura establecida que se ha de superar tres días de forma consecutiva, que serían 38,6 grados. Pero, como ya comentábamos el viernes en la previsión, como dices, muchos días con temperaturas muy altas. Y de hecho, pues si nos vamos a ver los datos, tenemos que desde el pasado día 21 de junio, justo el día que empezaba el verano, pues todos los días, sin fallo ninguno, aquí en San Andreu hemos registrado temperaturas máximas superiores a 35 grados. Evidentemente, no son esos 38,6 que nos indicarían pues que estamos en ola de calor, pero sin duda, pues superar los 35 grados tantos días de forma consecutiva, pues no deja de ser pues un episodio de muy altas temperaturas, podríamos decir, y que pues hay que tomar un poquito las mismas precauciones que si estuviésemos hablando pues de una ola de calor, debido pues a esa persistencia de las altas temperaturas en nuestro municipio.
0: Que estem parlant de 8 dies seguits, consecutius, on la temperatura màxima ha superat els 35 graus.
1: Sí. Todos los días se han superado los 35 grados, esos 8 días de forma consecutiva, pero es que además, pues el lunes, día 22, llegamos hasta 37,9. Ha sido la temperatura más alta de este episodio, pero ya digo, más que esos valores extremos, lo que estamos hablando es de la persistencia de esas altas temperaturas día tras día.
0: Y estem parlant també de temperatures mínimes, també molt altes.
1: Claro, porque no solo que durante el día, de alguna manera, pues tengamos ese calor tan intenso, sino que además, pues por las noches, la temperatura, claro, partimos de valores tan altos que luego por las noches, aunque está siendo la gran mayoría de noches pues el cielo despejado, pues no conseguí bajar suficiente como para bajar de los 20 grados, con lo cual también, pues desde el día 21 estamos registrando noches tropicales. Te recuerdo que son aquellas en que la temperatura mínima, en este caso, pues no baja de los 20 grados. Y también, pues de forma consecutiva, desde el día 21 hasta esta pasada noche, pues estamos registrando temperaturas superiores a los 20 grados, es decir, noches tropicales.
0: Evidentment que per les nits també costa dormir per aquestes altes temperatures, i també en aquest mes de juny s'ha produït una dada, que és la primera nit equatorial de l'any.
1: Pues sí, además esta pasada noche, pues temperatura que no ha bajado ya no de los 20, sino que no ha bajado de los 25 grados. Esta pasada noche hemos registrado una temperatura de 25,2 grados de temperatura mínima. Así que, como dices, primera noche ya no tropical, sino ecuatorial del año, algo que suele ser bastante raro, porque en nuestra zona habitualmente o no tenemos noches ecuatoriales, o como mucho algún año ha habido una o dos. Este año ya hemos registrado la primera, y además, como dato, pues ha sido en el mes de junio, cuando todavía teóricamente pues no queda la parte un poco más intensa del verano, podríamos decir.
0: Per això estem parlant del mes de juny, temperatures que s'estan registrant en el mes de juny. Tu que vas analitzant les dades dels darrers anys, Carlos, que tens una perspectiva històrica de molts anys, no hem tingut un mes de juny amb aquestes altes temperatures.
1: Possiblement no. Tengo que hacer el resumen en breve, porque además ya de cara pues a la semana que viene pues comentaremos esto en profundidad en el Yoga Truene. Pero evidentemente tantos días con temperaturas tan altas pues seguramente no se habían registrado. Y de hecho, como curiosidad, ayer me salió un recuerdo en Facebook de una gráfica que publiqué en el año 2013, donde en todo el mes de junio tan solo un día superamos los 30 grados y llegamos a 31 grados. Así que comparativamente pues vemos que en el año 2013 No se superaban prácticamente ningún día los 30 grados y este año llevamos 8 días de forma consecutiva superando los 35, etc. La diferencia de comportamiento de aquel año a este, pues, es muy, muy simple.
0: I ara la pregunta que tothom es fa, Carlos, i que segurament que t'hauran fet molt en aquests dies, fins quan durarà aquest episodi d'altes temperatures i quan arribaran aquelles temperatures habituals de l'època, si s'esperen canvis o no de cara als propers dies.
1: Pues desgraciadamente no traigo buenas noticias, y es que aunque esta semana, a partir de mediados de semana, parece que pues pueden bajar un poquito las temperaturas, pero muy poquita cosa, con lo cual vamos a seguir con un panorama muy, muy similar a todos estos días, pues prácticamente toda la semana, todo lo que medianamente puede ser fiable, ¿no?, por comentar, así que muy pocos cambios, yo diría, seguir con estas temperaturas que muy posiblemente pues todos los días rondemos esos 35 grados, veremos si se superan todos o alguno queda un poquito por debajo, pero de igual manera es lo mismo, o sea, volvemos a un poco a la diferencia de ola de calor o no. Si un día hacemos 34,5, tampoco va a marcar la gran diferencia de que se rompa la racha, pero nada más, será valor por valor estadístico, pero seguirá haciendo mucha calor toda la semana. Con esos valores vamos a poner en torno pues a esos 35 grados de máxima casi a mitad.
0: Doncs aquestes són les temperatures, l'episodi d'altes temperatures que estem patint des de fa ja 8 dies consecutius, i com sempre totes les dades les té Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, i davant d'aquestes altes temperatures, seny, sentit comú, hidratar-se molt, no passejar pel carrer amb hores d'altes temperatures, i recordar també a la ciutadania espais habilitats a Sant Andreu de la Barca com a refugis climàtics, la Biblioteca Aigües Toses, el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, l'Ajuntament, el Centre de Recursos Associatius, la piscina de Can Salvi o els Parc Central i el de la Solana, que també funcionen com a refugi climàtic. No, Carlos?
1: Pues sí, hay que minimizar un poco pues esos riesgos que decíamos, ¿no? Temperaturas muy altas, de forma consecutiva, muchos días, la persistencia del calor también va agotando, ¿no?, un poco, y entonces, pues bueno, pues echar mano un poco de todo lo que tengamos a nuestro alcance para mitigar pues un poquito estas altas temperaturas y estar más cómodo y fresco, y como dices, pues, sobre todo sentido común, ¿no?, evitar pues eso, hacer deporte a las 4 de la tarde o las cosas que solemos comentar, hidratarse bien, protegerse del sol, crema solar, un poco lo que ya tenemos todos un poquito en mente, pues ponerlo en práctica.
0: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per reportar-nos aquesta informació i estarem pendents.
1: Esperemos que en breve, que aunque ya digo que no tiene pinta, pues podamos contar alguna mejor noticia, ¿no?, de que esto va poniendo un poco llegando a su fin y volviendo a temperaturas, que es verano, que sí, que tiene que hacer calor, pero no tanto como está.
0: Doncs Carlos Lara, fins la pròxima. De moment, la propera connexió serà aquest divendres amb la previsió de cara al cap de setmana.
1: Hasta la próxima, Jordi.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: El ple municipal del passat dijous, el ple de juny, es va aprovar una remodelació del cartipàs municipal. I davant d'aquest episodi d'altes temperatures, hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com els hi afecta aquest episodi d'altes temperatures que està patint també Sant Andreu de la Barca. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: L'episodi d'altes temperatures que afecta Sant Andreu de la Barca durant aquest mes de juny ha obligat a molts veïns a adaptar la seva rutina diària per fer front a la calor. Amb 8 jornades que han superat els 35 graus, els carrers han registrat menys afluència durant les hores centrals del dia, mentre que els espais amb ombra, els parcs i les zones climatitzades s'han convertit en els principals punts de refugi. Davant d'aquesta situació, els sanandroencs opten per sortir a primera hora del matí o al vespre, evitar l'exposició al sol en les hores de màxima calor.
4: Ha arribat una onada de calor forta a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres com ho esteu fent per combatre aquesta calor?
5: Pues amb l'aire condicionat a casa i tenim que continuar treballant cada dia.
4: Si no tinguéssiu aire condicionat, com sobreviuríeu a casa?
5: Pues mira, com podem, amb les persianes avall i a la dutxa. i amb aigua, i bevem molta aigua i a la dutxa, cada moment. Així estem aguantant.
4: Creieu que és l'estiu que més calor passat o recordeu algun més calorós?
5: Crec que és l'estiu que més calor estem passant, perquè com continuem treballant, tenim que agafar cotxe, desplaçar-nos i tot, doncs patim molta calor.
4: Després ja està el tema del cotxe, que puges al cotxe, si el tens al carrer no pots ni obrir-lo, eh?
5: Totalment, d'acord. El cotxe crema, el volant crema, tot. La veritat és que és bastant incòmodo i estem al mes de juny només.
4: Teniu pensat que quan arribi l'agost canviar el millor hàbits de vida o seguireu igual ficant l'aire condicionat i intentant sobreviure?
5: No, no, ja canviem hàbits de viure. Cada dia canviem, procurem, i a l'hora de menjar, tot, procurem.
4: Teniu aigua freda sempre a la nevera, m'imagino.
5: Sempre tenim aigua freda, sempre tenim de tot, però igualment la calor has de sortir al carrer. Llavors, al sortir al carrer és aquesta calor que fa. Ara ja anem cap a casa, perquè això no es pot aguantar.
4: Sí. M'imagino que les hores més punta, al migdia, no sortiu al carrer, o com ho feu? Canvieu i sortiu més cap a la nit?
5: Clar, sortir més cap a la nit, no, però que és, a vegades és impossible. Si tens metge, si tens que... Ara, per exemple, ara ens han donat metge a la meva mare i ens ha donat a la una del migdia. També es tindria que tenir en compte la gent gran, no?, que aquestes hores de visita a la una del migdia... És una mica també complicat, però clar, no, és que no hi ha una altra cosa. De moment no tenim més recursos, els que podem fer nosaltres, però no tenim, ni per l'ombra, bueno,
4: us deixo que marxeu i aneu a buscar les ombres.
5: Vale, gràcies, eh?
4: Com està vivint vostè la onada de calor? L'està patint?
6: Doncs sí, bastant, la veritat és que sí, perquè a més, no sé si és per l'edat o per la perimenopausa, però sí, sí, sí, ho passo fatal.
4: Està notant, no?, que ha vingut una onada de calor bastant forta. Gairebé, no sé, a aquestes hores ja gairebé al migdia no s'hi pot estar pel carrer.
6: Efectivament, ahir vaig haver de sortir a fer uns encàrrecs a les 3 i de poc moro un intent, perquè sobretot es nota aquesta calor intensa que quan camines ni en ombra et deixa respirar.
4: Que estàs fent alguna cosa per combatre aquesta calor? Tant, no sé si poses aire condicionat, si poses aire, si obres les finestres, com estàs intentant combatre aquesta calor?
6: A veure, a primera hora del matí obro finestres, el primer que faig és fer-me dutxa freda, d'aigua freda, que això relaxa molt i refresca, i després a mida que va passant el dia, llavors cap a la una ja engego l'aire condicionat, el mantinc a uns 24 graus i el tinc tota, des de la una fins a les 9 de la nit ben bé.
4: Creus que podries sobreviure sense aire condicionat a casa?
6: Home, tinc la gran sort i privilegi de tenir un pis que està ben airejat, és a dir, entra aire, força aire i hi ha corrent, i suposo que doncs, si no hi hagués aire condicionat estaríem doncs, amb ventiladors o amb un altre aparell que ens ajudés.
4: Ha canviat el teu estil de vida des que ha arribat aquesta calor fa uns dies? És a dir, abans acostumaves a fer algunes coses que ara has deixat de fer, has canviat horaris, molta gent està començant a sortir molt més tard i pel matí no fa vida.
6: Sí, una mica seria la idea. Per exemple, jo normalment entreno cap a la una, vaig al gimnàs i darrerament estic anant a les 10 perquè no fa tanta calor, ni xafogor. I doncs a la tarda, durant el dia, o sigui, durant el migdia, bueno, millor on s'està millor és a casa, i la tarda, doncs sí, sortim a partir de les 8-9, sí.
4: Clar, perquè després hi ha l'altre drama, que és si tens el cotxe al carrer. Si el tens tot el dia el cotxe al carrer, després quan el vas agafar, un no es pot ni asseure, eh?
6: Sí, així és. I si et deixes una xocolata, no la trobes, adéu. O fins i tot una aigua que estigui gairebé arrugada de la pròpia ampolla de plàstic, es queda com col·lapsada també, desfeta, no? Sí, la veritat és que vivim uns temps que...
4: Aguantaràs tanta calor molt més temps?
6: Sí, a veure, quin remei.
7: Buenas, usted es muy valiente, ¿eh? Va usted por el sol.
8: Home, per on tens d'anar?
7: Vas pel sol, però vas amb un barret.
8: Home, clar, és que si hi hagués més ombra, pues aniria més bé.
7: Com estàs patint la calor? Perquè veig que va per feina per arribar a casa ràpid, no m'imagino?
8: Sí, vaig a la farmàcia i vaig cap a casa ràpid.
7: Com està patint la calor? Perquè aquí la onada de calor a Sant Andreu ha arribat...
8: Molta, n'hi ha molta. Hi ha molta massa, però bueno... Recordes quan arribi el fred ens queixarem també.
7: També és cert. Vostè recorda algun estiu tan calorós com aquest?
8: Pues no. A veure, els estius sempre han fet calor, no? Però bueno, Passa que ja no te'n recordes, però sí, a fer calor sempre n'ha fet.
7: El seu recurs és utilitzar un barret sempre o sempre el porta de normal el barret?
8: Sí, no, normal l'haig de portar, perquè si no... Malament.
7: Ah, clar, vostè no té molt cabell, llavors és crema.
8: Sí, exacte.
7: Fa alguna mesura de precaució, vostè, que ja és de la tercera edat? No surt de casa a les hores punta?
8: No surto. Ara ja he sortit a comprar unes coses, vaig cap a casa i aigua i fresc.
3: Les autoritats recorden la importància de mantenir-se ben hidratat, protegir-se del sol i prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques, mentre es mantingui aquest episodi d'altes temperatures.
0: Seguirem a través de Ràdio Sant Andreu l'evolució meteorològica de cara als propers dies i ho farem, com sempre, i fem habitualment, amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de participació ciutadana es passa a dir regidoria de participació ciutadana i transparència. La regidoria de serveis socials es passa a dir regidoria de drets socials. La regidoria d'educació, infància i família es passa a dir regidoria d'educació, infància i famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de serveis generals i govern obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de control ambiental salta de la regidoria de territori a la regidoria de la promoció econòmica i promoció de la ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... Serveis generals i govern obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: És dilluns, dia 29 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La persistència de la calor marca un juny excepcional a Sant Andreu de la Barca amb 8 dies consecutius per sobre dels 35 graus. Parlarem amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu i responsable de MeteoSap, per fer balanç d'aquests 8 dies amb temperatures per sobre dels 35 graus. I també volem preguntar si aquestes temperatures continuaran a l'alça de cara als propers dies. També hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com estan vivint aquest episodi d'altes temperatures. Avui parlarem de la renovació del cartipàs municipal després de que l'alcalde Marc Giribet ho anunciés en el ple del passat dijous. I també parlarem de la gent gran del Baix Llobregat i de la gent gran de Sant Andreu de la Barca, ja que representants de la ciutat al Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat van llegir en el plenari municipal un manifest on reclama més prevenció, recursos i implicació social per protegir els drets de les persones grans. Aquestes i altres informacions seran les protagonistes avui d'aquest InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca ha patit aquests dies un episodi d'altes temperatures. Qui té totes les dades és Carlos Lara, de Meteosap, de qui volem analitzar aquest episodi d'altes temperatures que també ha patit Sant Andreu de la Barca, com d'altres poblacions. Carlos Lara, molt bon dia.
1: Buenos días, Jerry.
0: Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosap. Bé, podem dir que és un episodi d'altes temperatures i no podem definir-ho com a onada de calor.
1: De momento no, de momento hemos de hablar de episodio de altas temperaturas. Recuerdo que para que sea ola de calor, pues aquí en San Andreu tenemos una temperatura establecida que se ha de superar tres días de forma consecutiva, que serían 38,6 grados. Pero, como ya comentábamos el viernes en la previsión, como dices, muchos días con temperaturas muy altas. Y de hecho, pues si nos vamos a ver los datos, tenemos que desde el pasado día 21 de junio, justo el día que empezaba el verano, pues todos los días, sin fallo ninguno, aquí en San Andreu hemos registrado temperaturas máximas superiores a 35 grados. Evidentemente, no son esos 38,6 que nos indicarían pues que estamos en ola de calor, pero sin duda pues superar los 35 grados tantos días de forma consecutiva pues no deja de ser pues un episodio de muy altas temperaturas, podríamos decir, y que pues hay que tomar un poquito las mismas precauciones que si estuviésemos hablando pues de una ola de calor, debido pues a esa persistencia de las altas temperaturas en nuestro municipio.
0: Que estem parlant de 8 dies seguits, consecutius, on la temperatura màxima ha superat els 35 graus.
1: Sí, todos los días se han superado los 35 grados, esos 8 días de forma consecutiva, pero es que además, pues el lunes, día 22, llegamos hasta 37,9, ha sido la temperatura más alta de este episodio, pero ya digo, más que esos valores extremos, lo que estamos hablando es de la persistencia de esas altas temperaturas día tras día.
0: Y estem parlant també de temperatures mínimes, també molt altes.
1: Claro, porque no solo que durante el día, de alguna manera, pues tengamos ese calor tan intenso, sino que además, pues por las noches, la temperatura, claro, partimos de valores tan altos que luego por las noches, aunque está siendo la gran mayoría de noches pues el cielo despejado, pues no consigue bajar suficiente como para bajar de los 20 grados, con lo cual también pues desde el día 21 estamos registrando noches tropicales. Te recuerdo que son aquellas en que la temperatura mínima, en este caso, pues no baja de los 20 grados y también pues de forma consecutiva desde el día 21 hasta esta pasada noche, pues estamos registrando temperaturas superiores a 20 grados, es decir, noches tropicales.
0: Evidentment que per les nits també costa dormir per aquestes altes temperatures i també en aquest mes de juny s'ha produït una dada que és la primera nit equatorial de l'any.
1: Pues sí, además esta pasada noche, pues temperatura que no ha bajado ya no de los 20, sino que no ha bajado de los 25 grados. Esta pasada noche hemos registrado una temperatura de 25,2 grados de temperatura mínima. Así que, como dices, primera noche ya no tropical, sino ecuatorial del año, algo que suele ser bastante raro, porque en nuestra zona habitualmente o no tenemos noches ecuatoriales, o como mucho algún año ha habido una o dos. Este año ya hemos registrado la primera y además, como dato, pues ha sido en el mes de junio, cuando todavía teóricamente pues no queda la parte un poco más intensa del verano, podríamos decir.
0: Per això estem parlant del mes de juny, temperatures que s'estan registrant en el mes de juny. Tu que vas analitzant les dades dels darrers anys, Carlos, que tens una perspectiva històrica de molts anys, no hem tingut un mes de juny amb aquestes altes temperatures.
1: Possiblement no. Tengo que hacerlo el resumen en breve, porque además ya de cara pues a la semana que viene pues comentaremos esto en profundidad en el Yoga Truene, pero evidentemente tantos días con temperaturas tan altas pues seguramente no se habían registrado. Y de hecho, como curiosidad, ayer me salió un recuerdo en Facebook de una gráfica que publiqué en el año 2013, donde en todo el mes de junio tan solo un día superamos los 30 grados, llegamos a 31 grados. Así que comparativamente pues vemos que en el año 2013 No se superaban prácticamente ningún día los 30 grados y este año llevamos 8 días de forma consecutiva superando los 35, etc. La diferencia de comportamiento de aquel año a este, pues, es muy, muy simple.
0: I ara la pregunta que tothom es fa, Carlos, i que segurament que t'hauran fet molt en aquests dies, fins quan durarà aquest episodi d'altes temperatures i quan arribaran aquelles temperatures habituals de l'època, si s'esperen canvis o no de cara als propers dies?
1: Pues desgraciadamente no traigo buenas noticias, y es que aunque esta semana, a partir de mediados de semana, parece que pues pueden bajar un poquito las temperaturas, pero muy poquita cosa, con lo cual vamos a seguir con un panorama muy, muy similar a todos estos días, pues prácticamente toda la semana, todo lo que medianamente puede ser fiable, ¿no?, por comentar, así que muy pocos cambios, yo voy a seguir con estas temperaturas que muy posiblemente, pues todos los días rondemos esos 35 grados, veremos si se superan todos o alguno queda un poquito por debajo, pero de igual manera es lo mismo, o sea, volvemos a un poco a la diferencia de ola de calor o no. Si un día hacemos 34,5, tampoco va a marcar la gran diferencia de que se rompa la racha, pero nada más, será valor por valor estadístico, pero seguirá haciendo mucha calor toda la semana con esos valores, vamos a poner en torno pues a esos 35 grados de máxima casi.
0: Doncs aquestes són les temperatures, l'episodi d'altes temperatures que estem patint des de fa ja 8 dies consecutius, i com sempre totes les dades les té Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, i davant d'aquestes altes temperatures, seny, sentit comú, hidratar-se molt, no passejar pel carrer amb hores d'altes temperatures, i recordar també a la ciutadania espais habilitats a Sant Andreu de la Barca com a refugis climàtics, la Biblioteca Aigües Toses, el Casal de la Gent Gran Maria Aurèlia Campmany, l'Ajuntament, el Centre de Recursos Associatius, la piscina de Can Salvi o els Parcs Central i el de la Solana, que també funcionen com a refugi climàtic. No, Carlos?
1: Pues sí, hay que minimizar un poco pues esos riesgos que decíamos, ¿no? Temperaturas muy altas, de forma consecutiva, muchos días, la persistencia del calor también va agotando, ¿no?, un poco, y entonces, pues bueno, pues echar mano un poco de todo lo que tengamos a nuestro alcance para mitigar pues un poquito estas altas temperaturas y estar más cómodo y fresco, y como dices, pues, sobre todo sentido común, ¿no?, evitar pues eso, hacer deporte a las 4 de la tarde o las cosas que solemos comentar, hidratarse bien, protegerse del sol, crema solar, bueno, un poco lo que ya tenemos todos un poquito en mente, pues ponerlo en práctica.
0: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per reportar-nos aquesta informació i estarem pendents.
1: Esperemos que en breve, que aunque ya digo que no tiene pinta, pues podamos contar alguna mejor noticia, ¿no?, de que esto va poniendo un poco llegando a su fin y volviendo a temperaturas, que es verano, que sí, que tiene que hacer calor, pero no tanto.
0: Doncs Carlos Lara, fins la pròxima. De moment, la propera connexió serà aquest divendres amb la previsió de cara al cap de setmana.
1: Hasta la próxima, Jordi.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: El ple municipal del passat dijous, el ple de juny, es va aprovar una remodelació del cartipàs municipal. I davant d'aquest episodi d'altes temperatures hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com els hi afecta aquest episodi d'altes temperatures que està patint també Sant Andreu de la Barca. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: L'episodi d'altes temperatures que afecta Sant Andreu de la Barca durant aquest mes de juny ha obligat a molts veïns a adaptar la seva rutina diària per fer front a la calor. Amb 8 jornades que han superat els 35 graus, els carrers han registrat menys afluència durant les hores centrals del dia, mentre que els espais amb ombra, els parcs i les zones climatitzades s'han convertit en els principals punts de refugi. Davant d'aquesta situació, els santandreuencs opten per sortir a primera hora del matí o al vespre, evitant l'exposició al sol en les hores de màxima calor.
4: Ha arribat una onada de calor forta a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres com ho esteu fent per combatre aquesta calor?
5: Pues amb l'aire condicionat a casa i tenim que continuar treballant cada dia.
4: Si no tinguéssiu aire condicionat, com sobreviuríeu a casa?
5: Pues mira, com podem, amb les persianes avall i a la dutxa. i amb aigua, i bevem molta aigua i a la dutxa, cada moment. Així estem aguantant.
4: Creieu que és l'estiu que més calor heu passat o recordeu algun més calorós?
5: Crec que és l'estiu que més calor estem passant, perquè com continuem treballant, tenim que agafar cotxe, desplaçar-nos i tot, doncs passem molta calor.
4: Després ja està el tema del cotxe, que puges el cotxe, si el tens al carrer no pots ni obrir-lo, eh?
5: Totalment, d'acord. El cotxe crema, el volant crema, tot. La veritat és que és bastant incòmode i estem al mes de juny només.
4: Teniu pensat que quan arribi l'agost canviar el millor hàbits de vida o seguireu igual ficant l'aire condicionat i intentant sobreviure?
5: No, no, ja canviem hàbits de viure. Cada dia canviem els... Procurem i a l'hora de menjar, tot, procurem...
4: Tenim aigua freda sempre a la nevera, m'imagino.
5: Sempre tenim aigua freda, sempre tenim de tot, però igualment la calor has de sortir al carrer. Llavors, al sortir al carrer és aquesta calor que fa. Ara ja anem cap a casa, perquè això no es pot aguantar.
4: Sí. M'imagino que les hores més punta, al migdia, no sortiu al carrer, o com ho feu? Canvieu i sortiu més cap a la nit?
5: Clar, sortir més cap a la nit, no, però que és, a vegades és impossible. Si tens metge, si tens que... Ara, per exemple, ara ens han donat metge a la meva mare i ens ha donat a la una del migdia. També es tindria que tenir en compte la gent gran, no? Que aquestes hores de visita a la una del migdia és una mica... també complicat, però clar, no, és que no hi ha una altra cosa. De moment no tenim més recursos, els que podem fer nosaltres, però no tenim, ni per l'ombra, bueno, adaptar.
4: Us deixo que marxeu i aneu a buscar les ombres.
5: Vale, gràcies, eh?
4: Com està vivint vostè la onada de calor? L'està patint?
6: Doncs sí, bastant. La veritat és que sí, perquè a més, no sé si és per l'edat o per la perimenopausa, però sí, sí, sí, ho passo fatal.
4: Està notant, no?, que ha vingut una onada de calor bastant forta. Gairebé, no sé, a aquestes hores ja, gairebé al migdia, no s'hi pot estar pel carrer.
6: Efectivament, ahir vaig haver de sortir a fer uns encàrrecs a les 3 i de poc moro un intent, perquè sobretot es nota aquesta calor intensa que quan camines ni la ombra et deixa respirar.
4: Que estàs fent alguna cosa per combatre aquesta calor? Tant, no sé si poses aire condicionat, si poses aire, si obres les finestres, com estàs intentant combatre aquesta calor?
6: A veure, a primera hora del matí obro finestres, el primer que faig és fer-me dutxa freda, d'aigua freda, que això relaxa molt i refresca, i després a mesura que va passant el dia, llavors cap a la una ja engego l'aire condicionat, el mantinc a uns 24 graus i el tinc tota, des de la una fins a les 9 de la nit ben bé.
4: Creus que podries sobreviure sense aire condicionat a casa?
6: Home, tinc la gran sort i privilegi de tenir un pis que està ben airejat, és a dir, entra aire, força aire i a corrent, i suposo que doncs, si no hi hagués aire condicionat estarien doncs, amb ventiladors o amb un altre aparell que ens ajudés.
4: Ha canviat el teu estil de vida des de que ha arribat aquesta calor fa uns dies? És a dir, abans acostumaves a fer algunes coses que ara has deixat de fer, has canviat horaris, molta gent està començant a sortir molt més tard i pel matí no fa vida.
6: Sí, una mica seria la idea. Per exemple, jo normalment entreno cap a la una, vaig al gimnàs i darrerament estic anant a les 10 perquè no fa tanta calor ni xafogó. I doncs a la tarda, durant el dia, o sigui, durant el migdia, bueno, millor on s'està millor a casa, i la tarda, doncs sí, sortim a partir de les 8-9, sí.
4: Clar, perquè després hi ha l'altre drama, que és si tens el cotxe al carrer, si el tens tot el dia al cotxe al carrer, després quan el vas agafar, un no es pot ni asseure, eh?
6: Sí, així és. I si et deixes res, una xocolata, no la trobes, adéu. O fins i tot una aigua que estigui gairebé arrugada, la pròpia ampolla de plàstic, es queda com col·lapsada també, desfeta, no? Sí, la veritat és que vivim uns temps que...
4: Aguantaràs tanta calor molt més temps?
6: Sí, a veure quin remei.
7: Buenas, usted es muy valiente, ¿eh? Va usted por el sol.
8: Home, per on tens d'anar?
7: Vas pel sol, però vas amb un barret.
8: Home, clar, és que si hi hagués més ombra, pues aniria més bé.
7: Com estàs patint la calor? Perquè veig que va per feina per arribar a casa ràpid, no m'imagino?
8: Sí, sí, vaig a la farmàcia i vaig cap a casa ràpid.
7: Com està patint la calor? Perquè aquí la onada de calor a Sant Andreu ha arribat...
8: Molta, n'hi ha molta. Hi ha molta massa, però bueno... Recordes quan arribi el fred ens queixarem, també.
7: També és cert. Vostè recorda algun estiu tan calorós com aquest?
8: Pues no. A veure, els estius sempre han fet calor, no? Però bueno, Passa que ja no te'n recordes, però sí, a fer calor sempre n'ha fet.
7: El seu recurs és utilitzar un barret sempre o sempre el porta de normal el barret?
8: Sí, no, normal l'haig de portar perquè si no... malament.
7: Ah, clar, vostè no té molt cabell, llavors és crema.
8: Sí, exacte.
7: Fa alguna mesura de precaució, vostè, que ja és de la tercera edat, no surt sí, de casa a les hores punta?
8: No surto, ara ja he sortit a comprar unes coses, vaig cap a casa i aigua i fresc.
3: Les autoritats recorden la importància de mantenir-se ben hidratat, protegir-se del sol i prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques, mentre es mantingui aquest episodi d'altes temperatures.
0: Seguirem a través de Ràdio Sant Andreu l'evolució meteorològica de cara als propers dies i ho farem, com sempre, i fem habitualment, amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de Participació Ciutadana es passa a dir regidoria de Participació Ciutadana i Transparència. La regidoria de Serveis Socials es passa a dir regidoria de Drets Socials. La regidoria d'Educació, Infància i Família es passa a dir regidoria d'Educació, Infància i Famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert. A més, la modificació i les noves inscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de Control Ambiental salta de la regidoria de Territori a la regidoria de la Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció.

0: perquè Girbé també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de serveis socials adoptarà la denominació de regidoria de drets socials, mentre que la d'educació, infància i família passarà a dir-se regidoria d'educació, infància i famílies. Finalment, la regidoria d'igualtat, feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'igualtat, feminisme i LGTBIQ+, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I en el mateix ple municipal del mes de juny també es va donar veu a la gent gran de Sant Andreu de la Barca i a la gent gran que forma part del Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat, que van llegir en el plenari un manifest del Consell de la Gent Gran on es reclama més prevenció, recursos i implicació social per protegir els drets de les persones grans. El ple municipal ha donat a veu el manifest de la gent gran per reclamar tolerància zero davant del maltractament. Representants del casal de la gent gran han llegit en el plenari el manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya, que reclama més prevenció, recursos i també implicació social per protegir els drets de les persones grans. I és que el ple municipal de Sant Andreu de la Barca va iniciar precisament la sessió ordinària d'aquest mes de juny amb la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament de les persones grans, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament en la Vellesa, que se celebra cada 15 de juny.
2: Com vostè ja saben, perquè hem estat aquí diverses vegades, com cada any venim al manifest de la gent gran, del Consell Consultiu de la Gent Gran de Catalunya, i llavors nosaltres volíem fer un tracte, el que fem, estem amb una entitat també que l'Ajuntament va signar un conveni amb el CEAP, el bon tracte, un dret sense edat, respostes al maltractament a les persones grans. A motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència i l'abús i el maltractament de les persones grans, el Servei Especialitzat de l'Atenció de les Persones organitza el que ja va ser el dia 19, el bon tracte i uns drets sense edat de resposta al maltractament de las personas grandes. Ahora ya.
3: Manifiesto el Consejo de las Personas Mayores de Cataluña contra el abuso y el maltrato a las personas mayores. Las Naciones Unidas designaron el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Con motivo de esta jornada, desde el Consejo de las Personas Mayores de Cataluña, reafirmamos que los derechos humanos de las personas mayores son tan absolutos como de cualquier otra persona. Por ello, reiteramos nuestro compromiso de trabajar por la protección, la dignidad y el respeto de sus derechos. El abuso y el maltrato

You Shock Me All Night Long, himne emblemàtic del AC/DC de l'any 1980. Forma part de l'àlbum Back in Black, el primer amb Brian Johnson com a vocalista. Continuem amb el gran èxit comercial de l'any 1989 del mític Alice Cooper, un dels videoclips més punxats per la MTV. Parlem del hit Poison.

Heat of the Moment, any 1982, la cançó més exitosa de la banda de rock progressiu britànica a Àsia, inclosa en el seu àlbum de debut de títol homònim. Més hits del passat, que formen part del playlist de la meva vida. 1976, també l'àlbum de debut dels històrics Boston, amb l'icònica More Than Feeling.

Run to You és per mi la millor cançó de tota la discografia de Bryan Adams, inclosa en el primer àlbum que vaig conèixer d'ell, Reckless, 1984. I ara Bruce Springsteen, amb un track que forma part del seu vuitè àlbum d'estudi, Tunnel of Love. Parlem de l'any 1987. És una cançó que em va acompanyar amb la motxilla per anar de vacances durant aquell estiu d'aquell any. La cançó porta per títol Tower Thunderest.

Equidici, single de debut dels Seagulls, 1972. És una de les cançons pilars del country rock de la història. Composició de Jackson Browne i Glenn Frey. I ara donem un salt en el temps fins al 2010, amb Kid Rock i el seu primer àlbum de Southern Country Rock. Aquell any sortia Born Free.

Reddy Road, la meva cançó preferida de country de tots els temps, pertany al duet Brooks and Dunn, composició i veu increïble del mestre Ronnie Dunn, any 2003. Continuem amb el playlist de la meva vida. Ara ens anem al 2007 amb el rocker John Mellencamp, que cada cop s'endinsava més cap a l'americana music amb Our Country.

It's Raining Again, una de les cançons que escoltava abans d'anar a col·legi l'any 1982. Pertany al Supertramp, cançó inclosa en l'últim disc amb Roger Hodgson com a vocalista. Més cançons de la meva joventut i infantesa en aquest programa acomiad de la Ruta 66. L'Electric Light Orchestra l'any 1981, és a dir, la banda de Jeff Lynne, em va cautivar amb aquesta cançó anomenada Hold on Tight.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el programa de comiat de la Ruta 66. Han sigut 17 anys d'història radiofònica, setmana darrere setmana. Gràcies a les més de 60 emissores de parla catalana que heu passat al meu programa, a la xarxa i sobretot a Ràdio Vilafant i el seu director Toni Guerrero. Faré una temporada sabàtica i potser tornaré. Tancarem el programa d'avui amb una del 87, un any ple d'il·lusions, de majoria d'edat, per mi, i d'esperança en el futur, amb els Pink Floyd.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

my way out. Y soñaba aquí en Caras B, solo para ti.

0: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dilluns, dia 29 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem d'algunes informacions relatives al ple municipal del mes de juny, que es va celebrar el passat dijous i, com és habitual, es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. I també parlarem de les diferents activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. Ja sabeu que aquest dissabte tindrem l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal i durant tot el mes de juny s'estan realitzant diferents activitats amb motiu del Dia de l'Orgull, des de la penjada de la pancarta de l'Orgull a l'edifici de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca o la penjada de la bandera LGTBI al Centre Cultural Aigüestoses. Repassarem totes aquestes activitats avui en aquesta Via Directa. També comptarem amb l'espai de la Xó va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio. Comencem una nova edició del Via Directa, l'edició d'avui dilluns, dia 29 de juny.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet la lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, En Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de manial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat concedir el guardó Lluís Nicolau i d'Olver a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica.
3: Quan més cap al sud, el que farà és més sol i més calor. Avui una altra vegada 3 o 4 graus més que ahir, sobretot a l'Ebre i a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer del tot a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Ens ho amplia en aquesta crònica en Marc Pijuan.
6: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
7: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
6: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
6: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
5: I no deixem els números encara, perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas, que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, o sigui la que exclou l'energia i els aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I també us ho destacàvem en titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats. Una situació, aquesta que us explicaven, que Càritas veu cada dia. I per això volem parlar d'aquesta situació amb la Desiree García. Ella és responsable del programa de formació i d'inserció laboral de Càritas Barcelona. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Desiree.
9: Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
5: A Catalunya el procés de regularització extraordinària ha superat totes les previsions, a Espanya també, i arribarà, sembla, a les 200.000 sol·licituds. Des de Càritas us sorprèn aquesta magnitud?
9: Bé, des de Càritas nosaltres ja fa temps que estàvem dient que aquesta era una mesura necessària, que era una mesura de justícia i de cohesió social, una eina que restableix drets i, entre d'altres coses, un dels efectes que tenia, donat que oficialment no hi ha una comptabilització de quantes persones estan en situació irregular al nostre país, això el que ens permetrà també és posar una mica de llum precisament a aquestes dades. No ens sorprèn perquè les dades aproximades que es tenien sempre era basant-se en les entitats del tercer sector que atenem i acompanyem a les persones que estan en aquesta situació.
5: Quins són, segons Càritas, els motius que han dificultat o que estan dificultant encara fins avui més que les persones vulnerables puguin completar la regularització. Quins obstacles heu vist que justifiquin demanar una pròrroga perquè ningú quedi fora, com esteu demanant aquestes entitats socials?
9: Doncs, mira, en el fons són les dificultats i els entrebancs que ja anunciàvem des de l'inici. Primer, un termini curt, no tothom disposa de mitjans. Al final també és cert que doncs, la norma va sortir amb més retard de l'esperat. Per tant, s'escurçava el temps el no allargar també el període de finalització. Després, nosaltres des de l'inici vam dir que era molt important que les administracions, això és veritat, ho llença l'Estat espanyol, però aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important, i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital, via online, no? Les dificultats per tenir un nombre reduït d'administració o d'oficines a les que accedir per entrar la documentació, tot això eren fets que sabien que hi eren, i més quan no tenim una comptabilització real amb la que tu puguis calcular. Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin i que, sobretot, arribat el moment, tinguessin reflexes, si em permeteu l'expressió, doncs per si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs ja fossin de nivell autonòmic, el que fos, doncs que tinguessin aquesta capacitat. Al final, ja les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
5: Desider, el procés dona accés a papers, però això no garanteix, sens dubte, la integració real. Què falta a Catalunya perquè aquesta regularització tingui un impacte durador en la vida de les persones?
9: Doncs mira, falten mitjans i coordinació, altre cop, en aquest sentit. No? És a dir, això no deixa de ser una mesura que, com us deia, no? Per nosaltres és de cohesió social, de restabliment de drets. Estem parlant doncs, de persones que ara podran accedir doncs, a la formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, al valorar o mirar si poden tenir accés doncs, a determinades renda garantida o l'ingrés mínim vital, però sobretot hi ha un fet clau per la majoria, que és l'accés a la feina i sobretot doncs, que la puguin mantenir. En aquest sentit, nosaltres estem també des de Càritas demanant la complicitat de les empreses, no? Empresaris i empresàries que sovint venen doncs, a les entitats del tercer sector dient doncs, que no cobreixen vacants. Doncs ara és el moment, no?, de fer aquest pas endavant, de fer contractes amb aquestes persones, que aquestes persones també puguin tenir drets laborals, però deures també, és a dir, que puguin doncs, pagar la seva seguretat social, que al final puguin també participar d'un sistema de pensió doncs, que sabem que està doncs, amb dificultats per la nostra natalitat. Al final el que estem parlant és de seguir riquesa per tothom i on sigui reconegut allò que estan aportant a la nostra societat les persones que han vingut.
5: Desiré García, ara comença la fase més delicada, que és la resolució massiva dels expedients. Per tant, segurament haurem de tornar a parlar algun altre dia amb tu. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
9: A vosaltres. Moltes gràcies i quan vulgueu.
5: I avui també és l'últim dia, encara que d'una altra qüestió, que és per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que aquest any han quedat exempts de presentar-la. Són ara mateix un quart de nou. Avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre el pare i el fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver iniciat el fundador, incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, recordem-ho, el desembre de 2024, a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta, però, no es pot acollir al secret professional perquè no està ni col·legiada, ni com a psicòloga, ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i per Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. I marxem ara cap a Veneçuela perquè cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles espanyoles, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Mentrestant, aquí a Catalunya, diversos municipis han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, l'Ajuntament ja han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellbé.
10: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
11: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
10: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
5: Unió de Pagesos ha iniciat una campanya reivindicativa per reclamar solucions a la Generalitat davant la situació delicada, afirmen, que travessa el sector agrícola. Des del sindicat s'han lliurat un seguit de cartes de manera simultània a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, de Valls, de Tàrrega i Falset. Denuncien el moment pel que travessa el camp i molt especialment la vinya. Entre les solucions que plantegen, demanen un suport econòmic per als productors que no puguin col·locar la collita i arrencar prop de 2.000 hectàrees de ceps. Ens ho explica el Víctor Merencio des de la televisió del Vendrell.
12: Excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. Tot plegat un còctel que podria deixar tocat gairebé de mort un sector ja de per si força precari i que ha obligat els pagesos a mobilitzar-se i reclamar l'ajut directe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Des d'Unió de Pagesos es proposa, tal com afirmen que s'està fent a La Rioja, ajudar econòmicament aquells productors que no puguin vendre la collita d'enguany i aplicar altres mesures contundents.
13: El que creiem principalment és que s'obren prop de 2.000 hectàrees de vinya a Catalunya, segons els càlculs del sindicat, i creiem doncs, que s'hauria de subvencionar, com està passant a França, l'arrencada definitiva per baixar el potencial productiu del país i doncs, que així ha d'haver-hi menys producció, que el preu torni a pujar.
12: I és que alguns cellers i cooperatives ja han comunicat als pagesos que enguany no els compraran raïm, bàsicament per l'estoc acumulat d'anyades anteriors.
14: Si treus la vinya, només hi pots fer o plataformes logístiques o que s'hi criïn pins.
12: Des dels sindicats s'ha presentat una carta a diferents oficines comarcals d'agricultura, com la del Vendrell, amb l'objectiu d'aconseguir el suport del govern de la Generalitat. I és que 3 setmanes per l'inici de la verema, les perspectives són força magres.
5: I no deixem encara el sector primari perquè la Generalitat té aprovat un pla d'acció de la mel a Catalunya pel període 2025-2028 que té com a objectiu reforçar l'apicultura. Un projecte que els abellaires esperen que tingui efectes positius. De fet, les pluges de principi d'any fan preveure una bona campanya de mel, sobretot la de farigola i la de cap d'asa. En té tots els detalls en aquesta crònica el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
15: Entre les accions més destacades hi ha la d'establir un pla sanitari apícola, compensar danys ocasionats per la vespa asiàtica, promoure la producció de mel sostenibles i de qualitat, la creació d'un segell, mercats i fomentar la producció ecològica, per posar alguns exemples. Tot i que els petits productors admeten que viuen una realitat diferent a la de grans productors, asseguren també tenir problemes per fer subsistir les seves explotacions i per això asseguren que és bo que els governs proposin plans per millorar el seu dia a dia a l'espera del que n'acabi resultant.
16: Totes les ajudes que es puguin treure dins aquest sector estan molt ben rebudes, tot el que sigui, perquè realment, hòstia, sí que portem uns anys molt penosos, ara, per sort, doncs, va remuntant la cosa i totes les aportacions doncs, són molt benvingudes.
15: Enguany es preveu una bona producció de mel, després d'anys molt dolents per culpa de la sequera. En Josep té velles transhumants que, segons l'època de l'any, pugen a muntanya, baixen a mar o es queden als camps de la Vall d'en Bas, de Jonetes concretament. Com sempre, productors com en Josep estan a sobre controlant la barroa per tal que el mínim percentatge de velles se'n vegin afectades. La vespa asiàtica també els fa patir.
5: Jornada de sorpreses als 16ens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a 1. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als 8ens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als 8ens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Quan falten només 4 dies per al gran depart del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogacar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el 5è títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
17: Tadej Pogačar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogačar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain, Hinault i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan, a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogačar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del Grand Depart.
5: Amb la cultura arribarem a 8:45 del matí, tret de sortir del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa de Kersmaker, Angelica Lidl, Malpelo, Àlex Rigola o Hoffe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival, engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. I la Festa del Renaixement de Tortosa comptarà enguany amb 79 passis d'espectacles fixos i superarà les 500 activitats i actuacions. Se celebrarà del 16 al 19 de juliol i a partir de demà ja es podran adquirir les entrades. La festa manté les propostes tradicionals i incorpora noves actuacions de companyies nacionals i internacionals procedents de Portugal, Itàlia, França, Estònia i diversos territoris de l'Estat. La tecnologia també estarà present amb un nou màping al Castell de la Suda i un espai audiovisual als Reials Col·legis.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Sabies que...
3: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats el conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. Així ho justificava fa pocs minuts des del Notícies en xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
5: La norma va sortir amb més retard de l'esperat, que hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
4: El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Abordarem tot seguit allò que envolta les tasques de rescat en un desastre natural d'aquestes característiques. Ho farem en conversa amb Luis Mendo, oficial del Cos de Bombers de la Generalitat i integrant del grup d'estructures col·lapsades. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Passen 3 minuts i mig de 2:15, tanquem el sumari i entrem en matèria. Us ho dèiem, el govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica que ens amplia ara en Marc Pijuan.
2: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
7: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
4: I no deixem els números encara perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar, amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com les deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i que els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. També avui acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment els col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats.
5: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important, i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
4: Seguim parlant d'aquest procés de regularització, perquè en les últimes hores per a la tramitació dels papers encara hi ha migrants que esgoten, està clar, els últims minuts, el temps, les últimes hores. A Barcelona es manté obert l'equipament de Miguel Bleach a Hostafrancs, que tancarà portes avui amb el final del període de regularitzacions. Allà hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, en aquest últim punt on es poden entregar els papers als migrants que volen regularitzar-se.
8: Hola, Elena. Bon dia. Som al carrer Miquel Bleach, número 24, al barri d'Hostafrancs. Aquí a Barcelona és l'últim i l'únic dels quatre equipaments que s'havien desplegat a la ciutat de Barcelona per facilitar als immigrants tota la documentació i tot el servei que necessiten, que han necessitat durant aquestes setmanes per presentar la documentació necessària i poder-se acollir a aquest procés de regularització que va començar fa 2 mesos. Són les últimes persones, els últims migrants que volen acollir-se a aquest procés de regularització, que han tingut problemes per poder accedir a aquesta última documentació, i volem fer-vos arribar un testimoni. Ella és la Rosa. Rosa, buenos días, bon dia.
9: Buen día.
8: Porque la Rosa, el seu net, el va dir, està dentro de este equipamiento, está agotando las últimas horas para poderse acoger a este proceso de regularización, y ya está dentro.
9: Sí, ya entró. Ojalá Dios quiera que todo le vaya bien y que salga muy bien mi nieto de ahí.
8: Y en su caso, Rosa, ¿usted ya tiene los papeles en regla?
9: En mi caso, sí. Ya tengo los papeles, ya está para ir a recogerlo. Gracias a Dios, todo va bien.
8: Y emocionalmente, emotivamente, ¿se encuentra en un buen momento? ¿Inicia un nuevo capítulo en su vida aquí en Barcelona?
9: Sí, un nuevo capítulo, así que hay que echarle para adelante. Ya estoy acostumbrada a trabajar, así que para adelante. Uno vino a trabajar, pues a trabajar, se ha dicho.
8: Moltíssimes gràcies, Rosa. Elena, és el testimoni vital en primera persona de la Rosa, també del seu net. Va dir que fa uns minuts l'hem vist entrar aquí a l'equipament de Miquel Bleach, número 24, per presentar la documentació requerida i poder-se acollir a aquest procés de regularització. Han estat setmanes de treball intens pels treballadors municipals, també, d'aquests quatre equipaments distribuïts al llarg de la ciutat de Barcelona, que han facilitat aquest servei integral a les persones migrades que han volgut i han pogut adherir-se i participar, demanar poder participar en aquest procés de regularització. Algunes xifres: gairebé 1 milió de persones a tot Espanya han presentat la documentació. Serien unes 150.000 persones les que es podrien beneficiar del procés extraordinari de regularització aquí a Catalunya. I, Elena, la gent és poca, la gent, per això, que va entrar en aquest equipament, l'únic, insistim, que està obert a la ciutat de Barcelona per poder-se acollir el procés en aquestes últimes hores d'aquest procés extraordinari.
4: Doncs perfecte, Anna. Ara han lliurat els papers i, com aquell qui diu, ara hauran de passar l'examen. Ara arriba o comença la fase més delicada, que és la resolució massiva d'aquests expedients. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
4: I a punt d'arribar a 9:15, avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades en els seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
10: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de 2 clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
11: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
10: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
4: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sistemes de la setmana passada a Venezuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Doncs un cop hem actualitzat la darrera hora del terratrèmol, tot seguit ens proposem entendre com treballen els equips de rescat en un escenari així, què fan quan arriben, què és perillós, què tenen en compte i com es decideix cada pas. Ens acompanya Lluís Mendo, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, el GREC, amb experiència en tragèdies com el terratrèmol de Marroc o la Dana de València. Senyor Mendo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
4: Aquest cap de setmana, un grup de 14 bombers del GREC arribaven a Venezuela. Quan arribeu a una zona zero com aquesta del terratrèmol, en aquest cas aquests bombers en concret que pertanyen a la mateixa formació que té vostè, quina és exactament la feina que fan, que us toca fer? Quins són els primers passos de l'evolució o en l'avaluació d'estructures col·lapsades?
12: Sí, el GREC és una unitat certificada pel mecanisme de protecció civil europea que està especialitzada en l'avaluació estructural. En una primera fase, la principal aportació que podem fer és una avaluació i triatge molt ràpid de grans àrees. Això ens permet generar una mena de mapa d'impacte, un mapa de calor que ajuda a les autoritats locals a dirigir els recursos a les zones on som més eficients. Això seria una primera tasca. A partir d'aquí sí que ja ens posem a fer avaluacions estructurals molt més precises que ajuden als equips de rescat a valorar la seguretat en les estructures, quines són les zones on podem tenir un percentatge, una probabilitat més alta de supervivència, i els ajudem a les tasques de recerca i rescat de manera molt més segura i molt més precisa.
4: Vostè parlava ara de seguretat. A Veneçuela ja porten més de 400 rèpliques, potser hores d'ara moltes més. És un edifici, en un edifici esquerdat o parcialment col·lapsat. Què implica treballar en un entorn, això, que continua tremolant? Quins riscos afegeix per a aquests equips de rescat?
12: Sí, pensa que un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials, lliscaments, col·lapses que posen en risc els equips de rescat. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures. És un protocol molt rígid que permet que en cas de rèplica els equips de rescat puguin moure's de manera ràpida a zones segures i identificant clarament que s'està produint una situació de risc.
4: Avui fa 5 dies del terratrèmol i aquests dies que hem entrevistat a diferents testimonis de Veneçuela demanaven sobretot eines per poder treballar, perquè la gent esgarrapava amb les ungles per poder treure a les persones que poguessin estar sota. A partir d'aquest punt, després de 5 dies, en quin moment es pot donar l'ordre d'entrar amb maquinària pesada per retirar-ne una? Què ha de passar abans perquè això sigui segur i no es posi en risc ni els equips ni possibles supervivents, si és que encara en queden?
12: Sí, la decisió d'entrar amb maquinària pesada és una decisió que no depèn tant del temps, sinó és una decisió operativa. És a dir, la maquinària pesada ha d'entrar en el moment en què hi ha la certesa de que no hi ha persones possiblement vives, que no poden ser rescatades amb eines manuals. És a dir, els equips USAR treballem a partir de sistemes d'elevació, tall, hidràulics, pneumàtics, que són molt precisos. La maquinària pesada pot introduir vibracions, pot acabar generant problemes en aquests espais vitals que han quedat dintre d'aquestes estructures que són altament inestables. Per tant, la maquinària pesada és un element que pot donar recolzament en la fase de rescat, però entra en una fase, diguem, posterior, en la qual ja s'ha determinat clarament que no comporta cap risc i que totes les tècniques tradicionals de rescat USAR ja no són efectives.
4: Lluís Mendo, doncs moltes gràcies per les explicacions i que tingui un bon dia. Que vagi bé.
12: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
4: I a aquesta hora comença la primera jornada de vaga d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. Els treballadors estan convocats a 4 hores d'aturada en la primera de les 8 jornades de vaga que el comitè d'empresa ha previst durant el pròxim mes per tal de desbloquejar el conveni. Els principals punts de desacord són els increments salarials i la reducció de jornada. Són a les portes de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua els companys de Vallès Visió, Albert Maspons i la Susana Aguilera. Bon dia, Susana, explica'ns.
13: Molt bon dia. Doncs sí, ja ha començat aquesta primera jornada de vaga aquí a l'empresa Alstom. Els treballadors estan doncs situats just a l'entrada d'aquesta fàbrica de fabricació de trens amb aquesta primera jornada que ha començat i que es preveu de 4 hores que finalitzi cap a 2:15 del migdia. Unes d'aquestes mobilitzacions són a causa de que la reunió de negociació del conveni col·lectiu de l'empresa entre el comitè d'empresa i direcció i que es troben encallades. Damunt de la taula hi ha diferents punts entre aquests, l'increment salarial i la jornada laboral. Per conèixer més detall aquestes demandes i també aquestes mobilitzacions ho fem de la mà del secretari general de Comissions Obreres d'Alstom, en Mario Pariente. Explica'ns una mica en què consisteixen aquestes mobilitzacions que comencen ara i que esteu ja doncs, a...
14: Bon dia. Avui és el primer dia de vagues que fem. Farem tot el mes de juliol. Farem un total de 8 dies de vaga. Comencem de menys a més. Començarà aquesta primera jornada, que són només de 4 hores. La següent setmana, 6. L'altra setmana, 6 més. La penúltima de juliol, 2 dies de 6 hores. I l'última setmana, 3 dies de seguits de 6 hores cada dia. Ho fem d'aquesta manera perquè per la responsabilitat que té aquest comitè d'empresa i aquestes sessions sindicals, el que volem és que l'empresa s'assegui a negociar de manera real. No val dir sempre que nosaltres hem de pagar els plats trencats. No val això i volem negociar abans i arribar a un acord abans de que comenci l'estiu.
13: Hem comentat que damunt de la taula hi ha diferents temes, eh? Entre aquests els més destacats o els punts que centren, no? Aquestes mobilitzacions, l'increment salarial i la jornada laboral.
14: L'increment salarial és una cosa de les més importants. Ja vam tindre el conveni anterior, el de ser conveni, vam tindre una negociació d'increments important. El 2021 va ser d'un 6,5, però després no havia començat la guerra d'Ucrània amb Rússia i vam negociar un increment d'un 2,5% màxim. Que el que volem ara, que no ens torni a passar, perquè per això demanem una pujada d'un IPC d'un 5%, sobretot una clàusula de revisió salarial més un punt. Aquest és un punt. L'altre és la jornada. Tenim una jornada anual de 1.718 hores. Teníem 1.688 fa ja 14 anys i jo crec que ja toca que tornar a reduir i tornar a tindre les hores que teníem abans.
13: Doncs moltes gràcies per aquestes explicacions i aquesta jornada que ha començat i que es preveu aquestes 4 hores.

0: acabat amb empat a un. I ja en els llançaments definitius, la bona actuació del porter Bono i l'encert del terrassenc Ismael Saibari en el darrer llançament han donat el bitllet al combinat marroquí. Envia, doncs, els de Koeman cap a casa. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà. Tant que el Paraguai fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd els penals en una Copa del Món. I per últim, dic que el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Tots dos treballen per reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros a la competició durant les properes 4 temporades per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. I quan falten 4 dies per a la sortida del Tour de França des de Barcelona, s'ha confirmat la presència a la prova del gran favorit, l'eslovè Tadej Pogačar, que buscarà el cinquè títol de campió a la prova francesa. Més detalls des de BTV.
1: Tadej Pogačar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogačar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain i Noh i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogačar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del Grand Depart.
0: En parlarem molt del Tour de França els pròxims dies.
2: Cristina, doncs amb la velocitat del Pogačar marxem.
0: Vinga.
2: Per tant, gràcies per l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.
3: La xarxa de comunicació local.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: eres un mensaje del arribo, tu sacerdotisa de confianza.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: És dimarts, dia 30 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem de que Sant Andreu de la Barca se suma a la campanya del Fons Català per ajudar les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. Explicarem com es pot fer aquests ajuts. Avui també parlarem de la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. La campanya es va presentar aquest dilluns. I parlarem d'esport, perquè el Club Sabarca puja al podi al Campionat d'Espanya de base 10 amb un tercer lloc. I també parlarem de les 24 hores de bàsquet que tindrà lloc aquest divendres i dissabte a Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de l'episodi d'altes temperatures que continua patint Sant Andreu de la Barca amb 9 dies consecutius on la temperatura màxima no ha baixat dels 35 graus. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquest Via Directo, on també comptarem amb l'espai del món és digital i també l'espai de nutrició dels companys de la xarxa ràdio. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
1: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
3: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
1: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
3: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
1: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678 o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Campanya respectant Acosta per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels urins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
0: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
1: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
0: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
1: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
0: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
1: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança de civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
0: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
1: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
0: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
1: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
0: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
0: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
0: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
0: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
2: i
0: una responsabilitat.
2: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
0: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, pues, de consciència familiar, no?
0: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
0: Finalment, quin missatge voldria donar?
2: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
0: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: L'episodi d'altes temperatures també ha afectat aquests dies a Sant Andreu de la Barca. De fet, ja portem 9 dies on la temperatura màxima no ha baixat dels 35 graus. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com viuen aquesta situació. És un reportatge de Joel Carrasco.
4: L'episodi d'altes temperatures que afecta Sant Andreu de la Barca durant aquest mes de juny ha obligat a molts veïns a adaptar la seva rutina diària per fer front a la calor. Amb 8 jornades que han superat els 35 graus, els carrers han registrat menys afluència durant les hores centrals del dia, mentre que els espais amb ombra, els parcs i les zones climatitzades s'han convertit en els principals punts de refugi. Davant d'aquesta situació, els sanandroencs opten per sortir a primera hora del matí o al vespre, evitant l'exposició al sol en les hores de màxima calor.
5: Ha arribat una onada de calor forta a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres com ho esteu fent per combatre aquesta calor?
6: Pues amb l'aire condicionat a casa i tenim que continuar treballant cada dia.
5: Si no tinguéssiu aire condicionat, com sobreviuríeu a casa?
6: Pues mira, com podem, amb les persianes avall i a la dutxa. I amb aigua, i bevem molta aigua i a la dutxa, cada moment. Així estem aguantant.
5: Creieu que és l'estiu que més calor heu passat o recordeu algun més calorós?
6: Crec que és l'estiu que més calor estem passant, perquè com continuem treballant, tenim que agafar cotxe, desplaçar-nos i tot, doncs patim molta calor.
5: Després ja està el tema del cotxe, que puges al cotxe, si el tens al carrer no pots ni obrir-lo, eh?
6: Totalment, d'acord. El cotxe crema, el volant crema, tot. La veritat és que és bastant incòmodo i estem al mes de juny només.
5: Teniu pensat que quan arribi l'agost canviar el millor hàbits de vida o seguireu igual ficant l'aire condicionat i intentant sobreviure?
6: No, ja canviem hàbits de viure. Cada dia canviem, procurem, i a l'hora de menjar, tot, procurem.
5: Teniu aigua freda sempre a la nevera, m'imagino.
6: Sempre tenim aigua freda, sempre tenim de tot, però igualment la calor has de sortir al carrer. Llavors al sortir al carrer és aquesta calor que fa. Ara ja anem cap a casa perquè això no es pot aguantar.
5: Sí. M'imagino que les hores més punta, al migdia, no sortiu al carrer, o com ho feu? Canvieu i sortiu més cap a la nit?
6: Clar, sortim més cap a la nit, no, però que és, a vegades és impossible. Si tens metge, si tens que... Ara, per exemple, ara ens han donat metge a la meva mare i ens ha donat a la una del migdia. També es tindria que tenir en compte la gent gran, no? Que aquestes hores de visita a la una del migdia és una mica... també complicat, però clar, no, és que no hi ha una altra cosa. De moment no tenim més recursos, els que podem fer nosaltres, però no tenim ni per l'ombra, bueno, adaptar.
5: Us deixo que marxeu i aneu a buscar les ombres.
6: Vale, gràcies, eh?
5: Com està vivint vostè l'onada de calor? L'està patint?
7: Doncs sí, bastant, la veritat és que sí, perquè a més, no sé si és per l'edat o per la perimenopausa, però sí, ho passo fatal.
5: Està notant, no?, que ha vingut una onada de calor bastant forta. Gairebé, no sé, a aquestes hores ja gairebé al migdia no s'hi pot estar pel carrer.
7: Efectivament, ahir vaig haver de sortir a fer uns encàrrecs a les 3 i de poc moro un intent perquè sobretot es nota aquesta calor intensa que quan camines ni en ombra et deixa respirar.
5: Que estàs fent alguna cosa per combatre aquesta calor? Tant, no sé si poses aire condicionat, si poses aire, si obres les finestres, com estàs intentant combatre aquesta calor?
7: A veure, a primera hora del matí obro finestres, el primer que faig és fer-me dutxa freda, d'aigua freda, que això relaxa molt i refresca, i després a mesura que va passant el dia, llavors cap a la una ja engego l'aire condicionat, el mantinc a uns 24 graus i el tinc des de la 1 fins a les 9 de la nit ben bé.
5: Creus que podries sobreviure sense aire condicionat a casa?
7: Home, tinc la gran sort i privilegi de tenir un pis que està ben airejat, és a dir, entre aire, força aire i a corrent, i suposo que doncs, si no hi hagués aire condicionat estarien doncs, amb ventiladors o amb un altre aparell que ens ajudés.
5: Ha canviat el teu estil de vida des que ha arribat aquesta calor fa uns dies? És a dir, abans acostumaves a fer algunes coses que ara has deixat de fer, has canviat horaris, molta gent està començant a sortir molt més tard i pel matí no fa vida.
7: Sí, una mica seria la idea. Per exemple, jo normalment entreno cap a la una, vaig al gimnàs i darrerament estic anant a les 10 perquè no fa tanta calor ni xafogó. I doncs a la tarda, durant el dia, o sigui, durant el migdia, bueno, millor on s'està millor és a casa, i la tarda, doncs sí, sortim a partir de les 8-9, sí.
5: Clar, perquè després hi ha l'altre drama, que és si tens el cotxe al carrer. Si el tens tot el dia al cotxe al carrer, després quan el vas agafar, un no es pot ni asseure, eh?
7: Sí, així és. I si et deixes res, una xocolata, no la trobes, adéu. O fins i tot una aigua que estigui gairebé arrugada o sigui, la pròpia ampolla de plàstic es queda com col·lapsada també, desfeta, no? Sí, la veritat és que vivim uns temps que...
5: Aguantaràs tanta calor molt més temps?
7: Sí, a veure quin remei.
8: Buenas, usted es muy valiente, ¿eh? Va usted por el sol.
9: Home, per on tens d'anar?
8: Vas pel sol, però vas amb un barret.
9: Home, clar, és que si hi hagués més ombra, pues aniria més bé.
8: Com estàs patint la calor? Perquè veig que va per feina per arribar a casa ràpid, no m'imagino?
9: Sí, vaig a la farmàcia i vaig cap a casa ràpid.
8: Com està patint la calor? Perquè aquí la onada de calor a Sant Andreu ha arribat...
9: Molta, n'hi ha molta. Hi ha molta massa, però bueno... Recordes quan arribi el fred ens queixarem, també.
8: També és cert. Vostè recorda algun estiu tan calorós com aquest?
9: Pues no. No. A veure, els estius sempre han fet calor, no? Però bueno, passa que ja no te'n recordes, però sí, a fer calor sempre n'ha fet.
8: El seu recurs és utilitzar un barret sempre o sempre el porta de normal el barret?
9: Sí, no, normal l'haig de portar perquè si no, malament.
8: Ah, clar, vostè no té molt cabell, llavors és crema.
9: Sí, exacte.
8: Fa alguna mesura de precaució vostè que ja és de la tercera edat, no surt
9: sí,
8: de casa a les hores punta?
9: No surto, ara ja he sortit a... comprar unes coses, vaig cap a casa i aigua i fresc.
4: Les autoritats recorden la importància de mantenir-se ben hidratat, protegir-se del sol i prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques, mentre es mantingui aquest episodi d'altes temperatures.
0: I sobre l'episodi d'altes temperatures en parlàvem aquest dilluns amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda. Menja't la vida tan superben acompanyada amb aquesta conciliació que estem fent. Macarrons, mira, m'ha entrat gana. Saludem-los.
2: Hola.
1: Que vens molt ben acompanyada.
2: Sí, s'ha de conciliar, s'ha de conciliar, Pili.
1: Amb el...
2: En qui vinc? Com et dius tu?
3: Luca Masalles Martínez.
1: Amb el Luca i amb el...
4: David.
1: I quants anys teniu? Que ho sabem de l'altre podcast, però per si alguna persona no se'n recorde.
4: Jo 8.
1: I tu, Luca?
5: Jo 3.
1: 3. Tu has acabat P3? Sí?
2: Sí.
1: L'any que ve què faràs?
5: 4.
1: De 4? I tu, David, què has acabat?
6: Tercer i faré quart.
1: D'acord. I ara ja esteu de vacances, eh?
6: Sí.
1: D'acord. Molt bé, i avui volem parlar també amb vosaltres d'alimentació i amb la vostra mare, la Naila Martínez, eh?
5: Sí.
1: Que en sap molt, teniu molta sort.
5: Sí.
1: No, és una mare que en sàpigui tant.
5: Sí.
1: D'alimentació. Com mengeu a casa? Expliqueu-nos-ho.
5: Pues...
7: amb una forquilla.
2: Exacte.
1: Evidentment.
2: Exacte.
1: Evidentment. A vegades amb les mans.
5: Mengem de tot. Mengem de tot i les coses dolces d'aquest... dolces, mm-hmm. O sigui, no dic les fruites, sinó les altres coses de pastisseria, doncs les mengem de tant en quant.
1: Molt bé.
5: Però sí.
2: A mi m'agradaria, David, un segonet, a mi m'agradaria, i no ho tenim preparat, he de dir, ja ho veieu, l'espontanietat, m'agradaria una mica, a vegades, quan parlo amb el barret de nutricionista, no?
1: Sí.
2: Es veu tot com a molt fàcil, però al final a casa meva jo em trec el barret de nutricionista i em poso el barret de mare. I per tant, doncs, m'agradaria una mica que ells puguin explicar com és la nostra alimentació a casa, com és l'alimentació a casa d'una nutricionista, no?, que ha de lidiar també doncs, amb la vida reial, no? I com molt bé ha dit el David, doncs a casa mengem de tot, no? També incloiem coses dolces, eh? I també doncs, m'agradaria parlar de, sobretot el que sempre explico, no? La pressió amb l'alimentació, si hi ha pressió o no hi ha pressió a casa, i ara potser més o menys estic jugant molt, perquè igual jo penso que no, però ell sí, però bueno, que ens expliquin. El Luca ha començat dient el seu menjar preferit,
1: sí,
2: no?
1: Sí, perquè t'hem sentit dient que... Quin és el teu menjar preferit, Luca?
7: Els macarrons.
1: Els macarrons. Com? Perquè hi ha moltes maneres de fer-los, els macarrons.
2: Com?
1: Què porten els macarrons que t'agraden molt?
6: Tomata?
7: Tomata.
1: I què? Ah, molt bé.
2: Què més, Luca?
6: Potser carn.
2: Després te preguntem a tu, vale, David?
7: Carn.
2: I què més hi poses? Que tu fas macarrons. Què talles per fer els macarrons? Te'n recordes? No?
7: Pebrot?
2: Pebrot, pot ser.
1: Ah, oh, que bo.
2: I ceba. Sí? Sí? I el David, quin és el seu menjar preferit?
5: No sé, és molt difícil.
2: És molt difícil.
1: Per què? En tens molts?
5: Sí, tinc... però diré tres.
1: Vinga, va, quins tres?
5: L'enciam, les hamburgueses de salmó i els macarrons.
2: Molt bé.
1: Els macarrons també igual amb...
5: No, a mi...
1: Sí.
5: Bueno, els raviolis.
2: Els raviolis.
1: Ah, que bons. I l'hamburguesa de salmó, que ja ens vau explicar en un capítol anterior com es feia, eh?
5: Sí.
1: La feu vosaltres, l'hamburguesa de salmó.
5: Sí.
1: D'acord. I, clar, és que si tu fas tu també està més bo.
2: I és més divertit, no? És divertit cuinar, nois?
5: Sí,
1: cuineu
5: perquè...
1: molt, vosaltres.
5: Ai. Per exemple, quan tens alguna cosa avorrida, per lliurar-te, pots anar a cuinar.
2: Això me n'acabo d'enterar.
1: O sigui, això és magnífic. Sí, quan esteu avorrits, us poseu a cuinar.
5: Sí.
1: I què cuines, Luca? David, quan estàs avorrit, què et ve de gust cuinar?
5: A vegades, per exemple, si estic per esmorzar amb alguna magdalena...
2: Explica aquesta magdalena que cuines, perquè he de dir que jo tinc la gran sort, a casa nostra tenim la gran sort, que a vegades ens despertem i ens trobem l'esmorzar fet, perquè l'ha fet el David.
1: Com no
2: per...
1: em diguis.
2: Sí, i pues, a vegades fa aquestes magdalenes. La vols explicar? Te'n recordes de la recepta?
5: Sí.
2: Vinga, explica-la, que així...
5: Bueno, no ho sé molt bé, però crec avena, també ou... Depèn de les persones
8: que mengin els ous és un per cada persona. Uh-huh. I les cullerades d'avena crec que eren 5.
2: Molt bé.
8: Per cada persona.
2: Molt bé. I què més hi posem? Ou, avena?
8: Amb llevat.
2: Sí.
8: Plàtan, que és el mateix. Cada més persones més plàtans.
2: O sigui, un plàtan per persona.
8: Sí.
2: Sí? I llavors què fem amb això?
8: I les cullerades de llevat crec que també, no?
2: Perquè... Una cullerada petita per persona.
8: Sí.
2: Sí, molt bé.
8: I també...
2: I posem una espècie que al Luca li agrada molt.
8: Sí, la canella. A vegades potser li posen xocolata, mm-hmm, o algunes altres coses. És que tenim moltes maneres de fer la magdalena.
2: Sí.
8: També el que m'agrada, sobretot per esmorzar quan avorreixo...
2: Però espera un moment, David, no m'ha acabat d'explicar. Llavors, un cop tenim aquests ingredients, què fem amb aquests ingredients?
8: Els triturem
2: amb com?
8: Sí, amb una batidora.
2: Molt bé.
8: I després ho posem al microondes.
9: Quant rato? Un minutet?
8: Sí, un minut.
2: Un minut?
9: Més?
8: Sí, no, un minut, sí, perquè ho tenim que partir, sí.
2: Dos minuts i mig.
8: No, un minut.
2: Un minut? Ah, vale, doncs un minut. Jo crec que ho posem dos minuts i mig, perquè se faci bé la magdalena.
8: Sí? Jo ho poso un minut
2: i es fa?
8: Se'm fa bé.
2: Ah, bueno, doncs mira. Ja deia jo que estava molt bona.
9: La cremes.
2: Jo que estava molt bona. Doncs a vegades ens alcem al matí i ens trobem aquesta magdalena feta pel David, que a més, si teniu fills i filles a casa que no utilitzen la batedora, no? Perquè la batedora sempre la utilitzes en presència del papa o la mama, no?
8: No, a vegades no.
2: A vegades no, ja, val. Doncs també podem utilitzar flocs de civada que siguin d'aquests que són més triturades, més fins, i ho podem fer amb la forquilla, no?
8: Sí.
2: Xafar el plàtan, batre l'ou i fer-ho amb la forquilla, llavors això...
8: Però costa més.
2: Costa més, clar. És més complicat. Sí, sí. Doncs tenim aquesta sort que al David li agrada molt cuinar, li agrada molt menjar, i provar coses noves, però també li agrada molt cuinar, i el Luca també. El Luca també ajuda a cuinar. Aviat també començarà a fer...
9: Com a veure, escolta, que té 3 anys, eh? Ja sí, ho farà, diguéssim, sí, de fer-te l'esmorzar.
2: Sí.
9: Que, i algun dia li prepares l'esmorzar a la mama? Luca, ajudes al David? O tu se t'enganxen els llençols pel matí?
2: Què prepares l'esmorzar, tu? O no?
8: No.
2: Sí.
8: El sopar a vegades,
2: sí,
8: a
2: Luca...
8: mi... el prepara les pizzes.
2: Sí, és veritat, prepara les pizzes.
9: Espera, perquè Luca ha dit abans... Ai, no, perdó, el David ha dit abans que si no és... magdalenes són tortites.
8: Sí.
9: I ara ens hem quedat amb ganes de saber com fas les tortites. Vinga, que jo m'apunto la recepta. Aquesta de la magdalena, que també ja la coneixia, de la teva mare, ja l'he feta. I és boníssima. Però ara m'apunto les tortites. Com les fas?
8: Pues li poso llet. La llet pot ser de vaca o d'avena.
2: Uh-huh.
8: També li poso farina i és que fa molt que no les faig.
2: I ou. Molt bé. I una miqueta, un pessiguet de sal,
8: sí,
2: i llevat.
8: Sí.
2: I això ho triturem, no?
8: Sí, i després posem a la paella, uh-huh, ho estenem una miqueta. Uh-huh. És com la truita, però en comptes de doblegar-ho, no ho dobleguem i s'esparceix.
2: Molt bé.
9: Fantàstic.
2: Molt bé.
9: Molt bé. I de sopars, què feu de sopars? Aquí sí que tens ajuda, no?
8: Sí. Pizza, també m'agrada les hamburgueses de salmó.
2: Ja ho hem dit, no? Les hamburgueses de salmó.
9: Bé, que és un top, eh? Un top de la delícia.
2: De veritat, us dic que sigui de salmó o de qualsevol altre peix, aquestes hamburgueses estan molt bones. De fet, he de dir que a casa nostra van arribar quan el David començava amb l'alimentació complementària, que era una forma d'incloure el peix. I ens van agradar tant als adults
9: que
2: es va quedar a casa i ara, doncs, és una menjada que sovint fem.
8: També les fajitas.
7: Mami.
2: Ah, sí.
8: Les fajitas.
2: Sí.
8: La pizza, i ara es va dir... Els explicaré la recepta.
9: De què? De les fajitas?
8: Primer començarem des de la pizza.
9: Ah, d'acord.
8: Amb la pizza hi posem... podem fer la massa o la podem comprar. Però si la vols fer més ràpidament, comprar la massa... està més bé per acabar més ràpid.
2: Sí, clar, la comprem la massa feta i després, sí, a sobre hi posem els ingredients. I això sí,
8: sí,
2: que és algo que el Luca també fa.
8: Sí, que li posem tomata, olives, formatge, orégano,
2: I després hi posem o tonyina,
8: sí,
2: o pernil.
8: Sí, pernil, també, de pernil els dos, però a mi m'agrada molt el pernil salat.
2: Mm. Pernil dolç o pernil salat?
9: Escolta, vosaltres sabeu llegir etiquetes, perquè jo sé que el formatge, i això ho sé per la teua mare, la Naila, que el formatge, també de les pizzes, ha de posar formatge. No ratllat.
2: Això és els... saps sí. Que...
8: Sí, i posem a vegades, no sé com se diu, la mozzarella, crec.
2: Mozzarella.
9: Ai, mozzarella.
2: A la base, no?
8: Sí.
2: Sí, però el que deia la Pili és que nosaltres no comprem bosses de formatge.
8: El ratllem nosaltres.
9: El ratllem ja directament. Exacte. Hombre, pues això ja és més feina, eh?
8: Sí. Les hamburgueses, ja hem dit la recepta.
2: Sí.
8: I les fajitas.
2: I les fajitas...
8: Comprem també la base.
2: Comprem les truites.
9: Però per què no ens ho dieu un altre dia, això? Venga. De les fajites? I ens quedem així, eh? Sí? Amb ganes de saber com feu les fajites a casa de la Naila. Eh? Sí?
2: Jo crec que el proper dia ja, Pili, sí. Jo no vinc.
9: Ja no cal. Fins després.
2: Adéu, adéu, adéu.
9: Bon estiu. Adéu.
2: Bon estiu. Adéu.
10: Continguts en xarxa.
11: I parlem ara d'esports perquè el club de gimnàstica Sabarca ha pujat al podi al Campionat d'Espanya de base 10 amb un tercer lloc.
12: El club Sabarca de gimnàstica ha aconseguit una meritoria tercera posició per equips en la categoria base 10 al Campionat d'Espanya disputat a Pamplona. L'equip format per Júlia Herrera, Lucía Sánchez, Gala Álvarez, Laura Pérez, Paula Pérez i Laura Grande ha completat una competició de gran nivell que li ha permès jugar al podi estatal. L'entrenadora Clàudia Colom ha destacat la gran competició que han fet les gimnastes que s'enfrontaven a un campionat amb molt nivell.
13: Estamos muy contentas con este tercer puesto. Las niñas hicieron una competición muy buena y demostraron el gran trabajo que llevan haciendo durante toda la temporada. Sabíamos que el nivel iba a ser muy alto, así que conseguir subir al podio tiene mucho mérito y nos deja muy satisfechas. Para nosotras significa mucho. El año pasado conseguimos ser campeonas de España en este mismo nivel y este año volver a estar en el podio, en esta ocasión como terceras, demuestra que el trabajo que estamos haciendo en el club va por el buen camino. Mantenerse entre los mejores equipos de España no es nada fácil, así que estamos muy orgullosas. El equipo lleva preparándose durante toda la temporada. Hemos ido superando las diferentes fases en Cataluña, cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado. Y eso nos ha dado confianza para llegar al Campeonato de España en el mejor nivel posible. Hemos trabajado mucho, tanto la parte técnica como la preparación de la competición. Es un equipo muy maduro. Son gimnastas que llevan muchos años compitiendo y han participado en varios campeonatos de España. Así que saben gestionar muy bien este tipo de competiciones. Han competido con mucha serenidad, sin dejarse llevar por los nervios, y eso ha sido una de sus grandes fortalezas.
12: Entre les gimnastes destaca Júlia Herrera, que ha finalitzat sisena a la classificació general, cinquena a l'exercici de terra i sisena a la barra, mentre que Lucía Sánchez ha estat setena a la general i ha aconseguit una destacada quarta posició a les paral·leles.
13: Estamos muy contentas tanto con Júlia y Lucía como con el resto del equipo. Todas hicieron una gran competición. Es cierto que ellas destacaron rozando al podio la clasificación individual. Júlia quedó sexta y Lucía séptima, al igual que rozaron el podio en algunos aparatos. Lucía quedó cuarta en paralelas, Júlia quedó sexta en suelo, por lo tanto estuvo ahí reñido, pero la verdad que todas hicieron una gran competición, estamos muy contentas. La única nota agridulce que nos llevamos de la competición es que una gimnasta, Laura Grande, en el aparato de salto se lesionó, se hizo daño y no pudo acabar la competición. Afortunadamente no nos afectó a resultar por equipos, pero nos dio mucha pena por ella porque al final es... Bueno, al fin es el momento del año donde lo puedes demostrar todo y que no puedas acabar de demostrarlo porque te lesiona, la verdad que es un momento bastante agridulce.
12: Li hem preguntat a l'entrenadora de l'equip com es veu aquesta competició d'àmbit estatal des de dins.
13: El Campeonato de España es una competición muy especial porque es el campeonato más importante del año para las gimnastas, también para nosotras como entrenadoras, junto con la Liga Iberdrola. Allí, pues al final compites contra los mejores equipos de toda España y el nivel es muy alto. La verdad que se vive pues con muchos nervios y mucha emoción, pero también es una experiencia muy bonita y estamos muy felices de haber podido volver a subir al podio. Creemos que es un ejemplo de que el trabajo diario, la constancia y el esfuerzo tiene su recompensa. Esperamos que las gimnastas más pequeñas vean que con dedicación y paciencia y con, bueno, con mucho trabajo se pueden conseguir grandes resultados y competir al máximo nivel.
12: Finalment, després d'aquest tercer lloc al Campionat d'Espanya, li hem preguntat quins són els pròxims reptes i objectius de l'equip.
13: Ahora toca, bueno, seguir preparando que la semana que viene competimos en el Campeonato de España de Vía Olímpica y también pues seguir, bueno, empezar ya a preparar la temporada que viene. Queremos seguir creciendo como equipo, como club, aumentar la dificultad de los ejercicios, mejorar la ejecución y continuar formando gimnastas que disfruten compitiendo y que cada año pueda seguir dando pues un pasito más adelante.
12: L'equip ha signat una gran actuació a Pamplona amb un bronze col·lectiu i ha destacat classificacions individuals de Júlia Herrera i Lucía Sánchez.
11: I aquest divendres i dissabte celebren les tradicionals 24 hores de bàsquet. Tot seguit en donem més detalls.
12: Les 24 hores de bàsquet tornen a Sant Andreu de la Barca. El 3 i 4 de juliol, el club de bàsquet celebra la 39a edició d'aquesta competició, un torneig que ja és tradició al municipi. Aquesta modalitat consisteix en, com diu el nom, un dia sencer on equips mixtos s'enfronten fins a classificar-se per les finals i erigir-se en el millor equip del torneig. El president del club de bàsquet Sant Andreu de la Barca, Nacho Minero, ha fet un repàs de les normes, recordant que els equips han de ser de 8 integrants i que és obligatori que sempre hi hagi dos homes o dues dones a pista.
14: És una festa del bàsquet, no només del club, sinó de la gent del carrer, de tothom. Tothom pot participar, n'hi ha equips d'amics que es junten i és un dia de festa del bàsquet. I sí que és veritat que té molta tradició i tinc dubtes de quan va ser la primera, però si no són 30, són 29, eh?
12: Sí, molts anys té, perquè quan jo era ben jove ja havia participat. Enguany, pots recordar les normes, com han de ser els equips, com s'han de formar, quines són les normes?
14: Vale, sí, les normes és un partit de 20 minuts a temps corregut, dues parts, amb 5 minuts de descans, i en cas d'empat, doncs sí que es farà uns, no sé si 3 o 5 minuts de temps afegit.
12: Uh-huh. Els equips?
14: I els equips han de ser mixtes i ha d'haver-hi un mínim de dues persones del mateix sexe.
12: Dos noies, dos nois, mínim.
14: Sí, és indiferent.
12: En pista?
14: En pista, sí. Sempre ha d'haver-hi dos i tres. No pot haver-hi 4 i 1 ni 5 i 0.
12: Quin valor creieu que aporta això, que hi hagin equips mixtes a nivell esportiu com social, que en unes 24 hores es barregin els sexes?
14: Creiem que és una cosa molt bonica i que ho fa, que li dones no un caràcter competitiu, sinó que és un caràcter més lúdic i una igualtat no només entre homes i dones, entre nens i nenes, sinó una igualtat de jugadors i que el bàsquet és igual el masculí que el femení.
12: Uh-huh. Les 24 hores de bàsquet d'enguany es juguen del 3 al 4 de juliol, al cap de setmana. El format de 24 hores, per qui no sigui un marxano, no el conegui, explica'ls una mica en què consisteix.
14: Vale, és un format de que comencem a les 7 de la tarda o a les 8 de la tarda, possiblement a les 7 de la tarda, i fins a les 7 de la tarda del dia següent hi ha bàsquet. Sempre n'hi ha bàsquet, sempre n'hi haurà partits, i si no n'hi haurà algun curs de triples o alguna cosa que farem, i s'acaba a les 24 hores.
12: Per la gent que s'apunta, quants partits mínim pot jugar el seu equip? Si després perd, encara que perdi, quants partits pot arribar a jugar?
14: Lo normal és, si les inscripcions, si el format és complet amb tots els equips que tenim pensat, és un mínim de 4 partits.
12: El preu i els equips, quin mínim de jugadors s'han de tenir?
14: Han de tindre sempre un mínim de 8 i podem arribar fins a 15. Fins a 15 jugadors com a màxim. Uh-huh. Mínim 8, perquè és que amb menys de 8 no pots fer 24 hores, no arribes físicament, és esgotador.
12: Sempre hi ha algú que cau pel camí, no?
14: Sempre. Això és una de les coses que sempre diem, a veure com podem fer perquè no passi, però realment sabem que a les 4, a les 5 del matí, si han de jugar un partit a les 8 del matí, un altre equip, van caient equips. Els que ja saben que no passaran a la següent ronda, inevitablement van caient.
12: Normalment, a les 24 hores, quants equips hi participen?
14: Lo ideal són 20, i esperem que aquest any siguin 20.
12: Clar, 20 equips per 8 mínim que ens comentaves fan uns 160 participants. Ostres, organitzar unes 24 hores amb 160 persones, 24 hores passejant-se, no deu ser fàcil. Quin és el repte logístic més gran que teniu?
14: El repte logístic més gran que tenim realment és que tothom es trobi a gust, que vagi al pla i que es trobi bàsquet. Sabem que al ser un ambient més lúdic no és bàsquet competició, però que arribis allà i que vegis esport. Això és el que nosaltres volem a les 24 hores, que vagi, que tothom que vagi, que trobi que allò és esport.
12: Els participants hauran de pagar individualment cada jugador 15 euros. Què se'ls donarà, si se'ls dona alguna cosa, quins serveis es trobaran allà, si n'hi ha alguns?
14: Normalment, aquest any és el primer any des de fa molts anys que no donem samarreta, però per motius diversos aquest any no hem pogut donar.

0: només la gent que participa directament, sinó també la gent que moltes vegades hi ha alguns partits, sobretot a les finals, que s'omple el pla.
1: Doncs esperem que un ambient de bàsquet i de festa, tot junt, normalment a les finals hi ha equips amb jugadors molt bons. O sigui que qui li agradi el bàsquet i vulgui veure un format diferent a lo que és normal, li animo a que vagi a les finals perquè sempre n'hi ha equips molt bons. Sí que és veritat que físicament ja veurem que estan una miqueta cansadets, sí, però el nivell sol ser molt alt.
0: Hi haurà novetats o sorpreses respecte a darreres edicions?
1: En principi, el format serà el nou i les novetats, quan vagis allà, les veuràs.
0: Sorpresa. Quin paper juguen els voluntaris, els entrenadors i famílies perquè unes 24 hores així durant tants anys siguin possibles?
1: Doncs és clau. Sense voluntaris, les 24 hores no podrien ser, perquè realment n'hi ha molta logística, n'hi ha moltes hores i involucra a molta gent. I realment n'hi ha voluntaris, però és que durant, mentre estan passant les 24 hores, es van afegint més voluntaris. És una cosa molt maca, perquè sempre penses, ostres, qui farà les taules de les 3, de les 4, tothom, i després a les 3, a les 4, n'hi ha gent de sobre voluntària per fer aquestes coses. Llavors és molt maco en aquest aspecte.
0: Doncs si vols fer una crida que la gent participi a les 24 hores, sobretot tenint en compte que encara queda algú de marge, s'han obert les inscripcions recentment, doncs si vols fer una crida que la gent participi.
1: Els de sempre, ja sé que vindreu, perquè sé que esteu esperant durant tot l'any per participar, i sobretot animo a la gent jove, a la gent que mai ha provat, a la gent que li agrada el bàsquet però que no va estar cap aquí, però sí que juga a les pistes, que té un amic que li agrada. Animeu-vos perquè us ho passareu molt bé. És un ambient molt xulo en el que no importa guanyar o perdre, és passar hores allà en un ambient xulo i que està molt bé.
0: Canviant de tema, el club també impulsa el campus d'estiu, com ja és habitual. Quin objectiu principal té aquest campus més enllà de la formació esportiva?
1: Servei. L'objectiu, bàsicament, és poder donar servei no només a les famílies del nostre club, perquè està obert a tothom, i sabem que normalment al juliol, doncs, tema dels pares amb les famílies, la reconciliació així és complicat. I donem servei perquè la gent pugui fer una vida més o menys normal i que els infants doncs puguin tenir una mica d'esport, perquè sabem que si no estan a casa, no fan res, doncs allà almenys passen tot el matí divertint-se i fent les coses que li agraden, com és el bàsquet.
0: A qui va dirigit aquest campus? Què es trobaran els nens i nenes que s'hi apuntin?
1: Va dirigit bàsicament a la gent, als nens des de, ara mateix són 5 anys, fins a realment a l'edat de cadet. Normalment ja més edat la gent ja no sol venir al bàsquet, i està dirigit no només, com he dit, als jugadors o als socis del club, sinó a la gent que li agrada el bàsquet i que vingui a provar, perquè és una forma també molt bona de provar, veure l'ambient que n'hi ha al club. Si tenen ganes, doncs l'any següent, doncs, apuntar-se a fer bàsquet.
0: Què es fa en aquest campus d'estiu durant tot el juliol?
1: Normalment el que es fa és jocs, es fa tecnificació entre cometes, però realment és en un ambient lúdic. Llavors, a part de lo que és bàsquet pur i dur entre cometes, també n'hi ha un dia a la setmana que l'Ajuntament ens ofereix anar a la piscina, i també es fan bastants llocs d'aigua, perquè els nens també, com fa molta calor, doncs que es refresquen una miqueta i sigui no només bàsquet i s'ho passin bastant bé.
0: Les inscripcions ja estan obertes al campus d'estiu?
1: Sí, ja estan obertes.
0: Com combinareu durant el campus la part competitiva amb la diversió, com comentaves, els valors del bàsquet? A través dels jocs, a través de competició?
1: A través dels jocs. N'hi ha molta competició. Competició en el bon sentit de la paraula, però sí, fer jocs competitius, perquè això a la canalla és el que realment els agrada.
0: Bueno, què diríeu a algú que encara coneix o no coneix el club de bàsquet Sant Andreu perquè s'animi aquest estiu a participar en el campus d'estiu?
1: Que vinguin, que ho provin, que els agradarà. Als nens els agrada, i tenim molts casos de nens que l'han provat i que han volgut continuar perquè fan amics, coneixen a gent nova, fan un esport molt xulo i estan en un ambient molt familiar, que això també a les famílies els agrada molt.
0: Perquè el bàsquet és un esport que cada vegada li fa més la competència al futbol. Per què creus que tu, com a president de bàsquet?
1: Tant de bo li fem la competència al futbol, perquè el futbol, realment, almenys aquí a Sant Andreu,

0: hi ha bastanta diferència amb el bàsquet. És això, és un ambient, tot i que és competitiu, no arribem a lo que es veu al futbol, que és un altre nivell, que bueno, s'entén que tothom vol aspirar a ser jugador de futbol. Hi ha molta gent que li agradaria arribar a la NBA, però és diferent. Qui és més d'il·lusió, tens la il·lusió, però no realment creus que pots arribar. Llavors és diferent, i que s'estan fent les coses bé, que cada vegada n'hi ha més nens, que els agrada el bàsquet.
1: Com a objectiu, quin objectiu et marques? Està acabant la temporada i ja esteu, m'imagino, planificant la següent. Quin objectiu es marca el club de bàsquet de Sant Andreu per fer més gran el club i fer més gran el bàsquet a la ciutat?
0: Nosaltres intentem, sobretot, que els jugadors que ja tenim, que s'ho passin bé, que tornin, que hagin passat un any, que s'ho hagin passat molt bé, i que acabi la competició i que diguin: ja tinc ganes de tornar al setembre. Això és, realment és l'important. Hagis quedat últim, primer o segon de la Lliga, això és lo de menys, sobretot en equips de formació, sinó que tinguin ganes ja de que passi l'estiu, encara que és complicat, tothom vol estiu, però que tinguin ganes de tornar, de retrobar-se amb els seus amics, de trobar-se amb els seus entrenadors, i l'objectiu realment és que vulguin continuar fent esport durant molts anys i que deixin de fer l'esport, en aquest cas el bàsquet, doncs, mentre més tard, millor. Tant de bo tothom arribés a sènior i tinguéssim un problema de que necessitem molts sèniors, perquè això significaria que la gent està molt a gust i que fa esport durant molts anys, que aquest és l'objectiu.
1: Les 24 hores de bàsquet tornen a visitar la ciutat el 3 i 4 de juliol. A més, Nacho Minero explica que ja estan obertes les inscripcions pel campus d'estiu, que durarà tot el juliol.
2: Les 24 hores del bàsquet que tornen aquest divendres i dissabte a Sant Andreu de la Barca, tota una tradició esportiva a l'estiu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I seguim parlant d'estiu, perquè aquesta setmana comencen les activitats del Festiu 2026 a Sant Andreu de la Barca.

0: Torna un any més el festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Ah, exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies que ara mateix pinten bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
3: Sí, és un acte tradicional d'aquest festiu, començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que, bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs interacciona amb el 600 i, bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
3: Sí, és el circ, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per qui, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
3: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, doncs, abans d'aquest espectacle presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar molt bé amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs, els vikings i els dracs, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, a una bona hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
3: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que força divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte, 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que enquivir a la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte dia 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogan i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogan espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogan espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem a música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
3: Bé, podem dir que com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu amb Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja haguem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Com tenim en el cartell. Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podrem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu Abarca, Ferran Campmany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Un dels espais que escoltem aquesta temporada en el Via Directa els dimarts és l'espai dels companys de la xarxa ràdio El Món és Digital.
4: Benvinguts a El Món és Digital. l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
5: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem d'una expressió que cada vegada sentim més en l'àmbit tecnològic i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic. Estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà a dalt al núvol i gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però últimament està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de la infraestructura necessària per fer aquest pas cap a la intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per a què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya el Enzo Longobucco. Ell és un científic de dades i responsable de RMSD a CD4 Business. Amb l'Enzo intentarem posar llum a aquesta nova etapa de la intel·ligència artificial.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
5: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
7: Moltes gràcies.
5: Bé, doncs... sí, avui ens agradaria saber una mica primer que es faci 5 cèntims de qui és, què fas i, sobretot, quina relació tens amb la intel·ligència artificial.
7: Bé, jo sóc l'Enzo Longobucco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'I+D a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar a la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tan interns com per projectes que tenim amb clients.
5: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial. Però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Sí. Bueno, doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
7: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè t'ho has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
5: Sí, però... suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té milions i milions de dades, i el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
7: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades, és un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor models de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
5: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
7: Sí. Mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil, no cal un centre de dades. O, mira, com ara mateix, imagina que volguessin fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que es poden ficar en local que fan transcripcions d'hores i hores d'àudio en un moment.
5: Transcripció, interpretació, etc. Però en una empresa, perquè aquesta és una altra cosa que està succeint últimament, bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, potser té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. Té un CRM, sí. Té una comptabilitat. Estem parlant, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
7: Clar que sí, es poden aprofitar, i de fet s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica tot arreu, estan desorganitzades, i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir l'IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb l'IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
5: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del ChatGPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar. Com el connecto amb les dades de la meva empresa? No em sembla tan fàcil, en principi. Hem de recórrer a un especialista com tu o com funciona?
7: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar l'accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos... Bé, doncs amb l'IA local la dinàmica és més o menys la mateixa. Hi ha software que et permet, amb una interfície, interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, la gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
5: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenint la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos un gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb Amsterdam, no sé.
7: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quin avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi han dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta. I la segona és la sobirania de dades. Ara per ara, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
5: Sí, no, realment el de les dades... Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica, perquè o ciberseguretat. Això realment, molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
7: Bé, aquí crec que em correspon citar al Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer internet. No? Quan va aparèixer internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb l'IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula, i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb l'IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
5: Això que estem parlant de l'intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, eh? Però està reservat a la CIP, a empreses, a les grans empreses que tenen el departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt que té un petit taller també pot gaudir de tot això?
7: Bé, no és exclusiu de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir, clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem de lo petit que són els electrons, eh? I es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pime, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No. Però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut, o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no?, el resum de les reunions.
5: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom està indicant que està fent una transcripció de lo que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser encara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
7: Sí, sí. Això es podria fer. El tema és que, ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori, perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models de IA propis, molt interessant per les organitzacions.
5: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC? I val o no val la pena?
7: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
5: Ens està sentint algú que ara està dient vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una comptable, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
7: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo, per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en què pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot, això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
5: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, l'utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que l'utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre a utilitzar-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb l'intel·ligència artificial?
7: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi ha de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballen, no? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir, i és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
5: Sí, no, lo de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto a tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
7: Sí.
5: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista d'una determinada... No, però, bueno, però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, l'eficiència. I sobretot es mitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
7: És una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida, no? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet 4 preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
5: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial. Per una empresa, una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial, val la pena pagar? Perquè molta gent utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
7: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quant llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar en Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
5: La intel·ligència artificial, que total, va, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el seu teu punt de vista, eh? Què estarem veient a finals d'any?
7: Ja sé que si no, bueno, és una pregunta ambiciosa, però tal com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es decide calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè entre moltes cometes aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir? Bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
5: Ah, fascinant, per descomptat que ho és, a mi també m'ho sembla. Una altra pregunta, què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries, i de vegades segons quin tema el tracta millor una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
7: Barreja, no et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altra serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en què surti un millor, puguis canviar. Que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
5: Bueno, ara canvi total d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al marit. No. Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o tirem o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
7: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, i és igual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català. I no podem dependre de organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir. I aquesta l'hem de crear nosaltres.
5: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no et diré Catalunya, Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
7: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
5: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat, et convidarem a més programes. Gràcies.
7: Moltes gràcies.
5: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem però que no controlem del tot. La IA local introdueix una altra idea, acostar aquesta capacitat a casa nostra, a les pròpies dades, als propis processos i a les decisions que aprenem dia a dia. No vol dir que tot passi a ser local, ni que desaparegui el núvol, però sí que apunta cap a un canvi de fons. La intel·ligència artificial deixa de ser només un servei extern per convertir-se també en una infraestructura pròpia. I fins aquí el Món és Digital d'avui.

0: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: Un capítol més de l'Espai El Món és Digital amb els companys de la Xarxa Ràdio.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de participació ciutadana es passa a dir regidoria de participació ciutadana i transparència. La regidoria de serveis socials es passa a dir regidoria de drets socials. La regidoria d'educació, infància i família es passa a dir regidoria d'educació, infància i famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de serveis generals i govern obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de control ambiental salta de la regidoria de territori a la regidoria de la promoció econòmica i promoció de la ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... És serveis generals i govern obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. L'organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: a partir de finals del mes de agosto, que por eso que está anunciada de esta manera.
1: Exacto, y que estén tranquilos, que hay muchísimas plazas, hay muchísimos talleres y que hay una oferta para toda, para que nadie se quede sin actividades en la ciudad.
0: Doncs Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres, Jordi, com sempre, i nada, un abrazo muy fuerte a toda la gente que se que el año que viene va a estar ahí en ese super casal de la Gent Gran de la ciudad.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comença amb una nova entrega de la Jove en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal la calor?
1: Pues malament.
0: Què? Fatal.
1: Malament, malament, però malament. Però és que jo la calor ja la porto molt malament de sempre.
0: Sí, t'ho
1: he dit. Ja ho saps, tu. Jo tinc un ventiladoret allí al meu ordinador, perquè si no...
0: Sí, sí, però és horrible, és horrible. Actualitat.
2: Jo tinc tres coses. M'ho he apuntat avui. Molt perquè bé. Tenia por que ens quedéssim curts de temes i he dit, avui vaig fer una mica de...
1: Som-hi.
2: Vam parlar de que la Casa del Dragón estrenava temporada.
1: Sí.
2: Doncs hi va haver com un crossover Casa Batlló, Casa del Dragón, HBO.
1: Ah.
2: I simplement hi ha hagut una exposició a dins de l'edifici de Barcelona amb, com es diria, una fachada en català.
0: Una
2: façana i així de més estil Casa del Dragón. Això per un costat.
1: Sí.
2: Segona part. Tornarà Pipi i Calces Largas.
0: En sèrio?
2: Sí. Ho farà 80 anys després de la seva primera aparició en format llibre. Sèrie d'animació, 52 episodis d'uns 11 minuts per episodi. Segona. I la tercera, que la setmana passada en vam parlar, aquella sèrie de Telecinco del Maxi Iglesias de...
1: Sí, home, que era un cura.
2: Alma.
0: Sí,
2: que era un cura. Fantàstic. Es va estrenar la setmana passada.
1: A veure.
2: I es va estrenar amb un 9,2 de shares, gairebé 670.000 espectadors, quarta posició pel que fa a gent que l'ha escollit, vale? Tres coses ja havia per davant. Què es veu que va passar? Que estava marcat per estrenar-se a les 11 de la nit,
1: aquesta sèrie. I es va estrenar a les...
2: Just després de First Dates. I no va començar fins a les 11:18 de la nit. Comptant que la durada del capítol és de 75 minuts amb pauses de Telecinco pel mig.
1: És a dir, que a la una de la matinada.
2: Doncs la gent no va acabar d'estar massa contenta sobre com hauran de veure aquesta sèrie.
1: Jo...
2: Que és una sèrie llegit que va estar un any ja feta però guardada en un calaix.
1: Això fa molt, sí. Això fa molt Mediaset.
2: O sigui, ja estava feta, no és que... No, fa un any que ja estava tancada, per tant, potser en feia dos que estava gravada aquesta sèrie.
1: Això fa molt Mediaset. S'ho guarda tot el calaix i mira, espera el moment...
2: Això és el que diu, surto a la ràdio, sí, surto a les 4 de la matinada i fluixet. Bueno, doncs... endavant.
0: Però jo... està molt bé, no posar-la després de First Dates.
1: A veure, la idea...
2: Si hi ha 18 minuts d'impàs entre una cosa i l'altra, no ho sé.
1: La idea és bona, però clar, jo, és que això Telecinco no és una cosa nova. O sigui, jo recordo quan veia estrenes a Telecinco, sèries d'estrena a Telecinco, que podien arribar a començar mitja hora tard de l'hora anunciada.
0: Què dius?
1: Sí, sí. A més, en pro d'allargar més el contingut, diguéssim, del cor. Pues els resums de Gran Hermano, totes aquestes coses que no sé si encara es fan.
0: Bueno, això no és gens d'actualitat de sèries, perquè em vaig quedar flipant. La Sandra Barneda,
1: sí.
0: Que és catalana, em sembla.
1: Sí, senyora.
0: Pues l'altre dia em va sortir una entrevista en què ella explicava quan se la va... No posar en una llista negra, però bueno, quan va rebutjar presentar La Isla de las Tentaciones... De cop i volta li va desaparèixer Supervivientes i l'altre que feia. I va estar com clar. Un temps... Home, clar, jo què sé.
1: Bueno, ja ho fa, això Telecinco una mica.
0: Sí, pues,
1: ho ha fet final... fins i tot amb Jorge Javier, vull dir que...
2: Que per cert, la notícia està en que First Dates ara se met a Telecinco.
0: Ah, sí? On no es feia això?
2: Això es feia 4.
1: Ah. Sí, correcte.
2: I jo recordo que fa un parell de setmanes a casa no sabíem què mirar i vam dir, venga, va, a veure què fan aquella gent. I vam veure que a 4 no es feia. I es fa a Telecinco. Bueno, ha passat a la principal.
1: És un moviment lògic tenint en compte la davallada d'audiència. Avui és la tertúlia de la tele, de la sèrie està bé.
2: No, perquè ja t'he dit tres coses de sèrie.
1: Tenint en compte la davallada que està tenint a les audiències Telecinco, pues és normal que rescati els productes que millor funcioni i els intenti posar a millor horari a la seva cadena principal.
2: Està en un moment complicat.
1: Sí. Ànims, eh?
2: No,
0: gens ni mica.
2: Els pobres treballadors sí, els que manen,
1: correcte.
2: Mira tu, haver pres millors decisions.
1: A veure, els pobres treballadors... Sí, els pobres treballadors sí. Anava a dir, l'Anna Rosa tampoc en fa gaire.
2: Treballadors ja se m'entén quan
1: sí,
2: em refereixo a
1: correcte,
2: sí.
1: Amb això me referia jo també.
0: Doncs avui el que farem és una mica de què mirarem a aquest estiu.
2: Què volem mirar?
0: Què volem
2: mirar? No és el mateix que el que mirarem.
0: Tens raó.
1: Mira, al setembre podem fer una de què hem mirat.
2: Perquè jo no us enganyaré. De lo que he ficat, no sé si arribaré a veure més de dues coses.
1: Jo sí.
0: Més de... Què has dit?
2: De lo que us he ficat, no sé si arribaré a mirar més de dues de les coses que us he ficat.
0: Jo et dic que de les cinc, s'aposta bastant fort que no em mirarà ni cap.
1: Home... Alguna de caure.
0: És que últimament els estius a mi se va caient complicant molt, però a veure si aquest el tenim tranquil·let.
2: A veure.
0: Qui vol començar?
2: M'és igual.
1: Jo.
0: A més, saps què passa? És molt divertit perquè, clar, jo tinc els tres i es nota tant qui ha fet cadascun.
2: Home, segur.
1: Perquè a nivell del format del guió...
2: No, per les sèries que s'han quedat...
0: No, per l'estil.
2: Ah, jo pensava que deies per les sèries.
0: No.
2: Home, jo crec que també podries veure de qui és qui, depenent de les sèries que ha ficat,
0: sí,
2: que vol mirar. Perquè jo no veig a l'Ivan mirant el documental de Rafa Nadal,
0: no,
2: per exemple.
0: No, és que no havia arribat tant aquí.
2: En parlarem després. Abans, jo, aquesta pot ser que la...
0: Comences tu?
2: Que la... Venga. És a Netflix i es diu Los Abandonados.
0: Venga. We are at a crossroads, Fiona. My pursuit of your land is not greed. It is survival. Trouble, oh trouble, what these eyes have seen. Angel's Ridge is expanding more rapidly than anyone could have imagined. The Ben Acid. Their tyranny's getting worse. You continue to turn down my generous offers. My family are five abandoned souls, now kin. God gave us this home. Only God can take it away. A veure...
2: Ens hem de situar a Oregon al 1850. Grup de format per diferents famílies viuen plàcidament del treball de les seves terres, però la seva tranquil·litat està a punt de ser pertorbada. Una força econòmica i de gran poder totalment corrupta cobdicia aquest territori de manera que es disposa a expulsar aquests clans de casa seva. Però aleshores els homes i les dones implicats es veuen obligats a perseguir el seu destí manifest i potser no li agrada el resultat. Reorganitzats en una mena de tribu comuna, estaran disposats a buscar justícia per recuperar les seves cases i béns, fins i tot encara que actuïn al marge de la llei. Entre els protagonistes, Gillian Anderson.
0: Anda, veus? Ah, pues mira.
2: És a dir,
0: a si la
2: és una sèrie de l'Oeste, però protagonitzada per Gillian Anderson, i crec que es diu Lena Wheatley, que és de Joc de Trons, però perquè ens entenguem, les dues caps del repartiment són Lena Headey, perdó, i Gillian Anderson.
0: Molt bé, pues mira, ha de ser bona, segur.
2: Sí, sí, sí.
0: I a més està Netflix, vull dir que la podria mirar.
1: Home, a tu et va perfecte.
0: Literalment, el meu criteri ha estat les sèries...
1: Sí. Les sèries de la plataforma que tinc, que està bé, a veure.
0: Sí, sí, sí. És un detall important.
1: Sí. Sí.
0: A veure, tu què més mirar? Ah, què fem? Un bloc?
1: Cadascuna. Fem una cadascuna,
0: vale, va. Vale. Espera't, Ivan, a veure, tu.
1: Pues venga, va. Jo, per insistència de la senyora Maria Gateu, miraré From.
3: Must have gotten knocked down in a storm or something.
4: It's a pretty selective storm.
5: What are they doing?
4: Can we just leave, please?
5: Jim!
6: In this dirty old part of the city.
4: Maybe we missed the sign for the highway.
3: We didn't miss the sign.
6: When the sun refused to shine.
3: Can I help you? We got on a detour off the highway and cell service around
7: here.
3: Got
7: your family with you?
0: Tu diràs.
1: Jo diré, pues mira, From revela el misteri d'un poble del centre dels Estats Units que atrapa a tothom qui entre. Mentre els seus residents lluiten per mantenir una sensació de normalitat i buscar una sortida, han de sobreviure a les amenaces del bosc circumdant. Cosa interessant sobre aquesta sèrie, jo... i tothom me la planteja com una hereva espiritual de Perdidos. Fins i tot amb un dels seus protagonistes, que és el Harold Perrineau.
0: I Flowers.
1: Bueno, era el senyor aquell que cridava tot el dia el nom del seu fill a Perdidos, que ara no recordo com es deia el fill tampoc. Michael,
2: no.
1: Pot ser?
2: No,
1: o Michael era ell.
2: Yeah.
1: Bueno, en fi. No, Walt, el seu fill era Walt. Walt! Doncs pues això. Vale, porta 4 temporades, està acabant la quarta, i... se suposa que durant la cinquena acabarà, que és la cosa que em fa més ràbia, començar a veure una sèrie que me quedi una temporada pendent per estrenar. Però bueno, no passa res. La mirarem per la, com dic, per insistència, perquè em diuen, te l'has de mirar. Doncs pues vinga, va, ara que tenim una mica de temps, la mirarem.
0: Molt bé. Doncs ara estava veient...
2: I tu?
0: Pues mira, estava veient que no m'has posat el meu tràiler de la primera sèrie.
1: És el que t'he dit, que el primer no el trobava.
0: Ah, m'ho has dit. Ah, pues mira, sí. No t'he escoltat. Vale. Doncs la sèrie és El Testigo, evidentment està a Netflix, i és la parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en aquesta història basada en fets reals. Així una mica de thriller.
2: Molt bé. Pinta bé, també.
0: Jo crec que sí. Sergi.
2: Vinga, jo he ficat bastant esports. Aquesta ja l'estic mirant, però i està agafada en pinces, perquè està dividit en temporades, i això ja em porta a parlar de que és una sèrie, però són capítols absolutament autoconclusius i en format documental. ¿Vale? Ah,
0: vale.
2: Es diu Secretos del Deporte, ho vaig descobrir fa relativament poc, perquè fa relativament poc van treure una nova temporada on, entre altres, hi havia un capítol sobre el Liverpool de futbol i de Rafa Benítez, que era un entrenador castellà que va fitxar en el seu moment pel Liverpool. Es diu Secretos del Deporte i ara explico més coses.
7: Gente se preguntava què ocurrió de verdad. Sobrepasó a todo el mundo.
8: Tildaban a Steve de ser el mejor jugador.
9: Han encontrado el cuerpo sin vida del ex quarterback Steve Magner.
10: Se veían los agujeros de bala.
11: ¿Qué va a pasar?
12: Michigan incumplió las reglas de la NCAA.
13: De pronto se había desatado la locura.
14: Connor Stallion será el rey del cuadrilátero.
15: Si yo soy el malo, entonces todos los futbolistas lo son.
16: Hope Solo. ¿Acaso hay alguien que no la conozca? Una de las mejores porteras en la historia del fútbol femenino.
17: La Federación de Fútbol de Estados Unidos es la asociación deportiva más cruel con la que he tratado en mi vida.
18: Fue despiadada y lo sentía cada paso del camino.
19: Esto va más allá del deporte.
20: Hay mucho más de lo que dicen los titulares.
21: Y de repente toda mi vida cambió.
22: Un momento, una mala decisión.
23: Y solo acabamos de empezar.
0: Carai.
2: Sí, està molt interessant, eh? He vist els primers 6 o 7 temes, perquè, com dic, cada capítol és una història absolutament diferent. Molt d'esportistes o esports dels Estats Units, però m'està agradant, perquè són històries un punt controvertides, una mica més fosques, que van passar de veritat. I això també està bé, entre d'altres de les que he vist, doncs, sobre un tenista americà que va tenir un problema de mental molt fort i no va poder seguir amb la seva carrera. Per exemple, Caitlyn Jenner.
1: Sí.
2: Explica la seva història des de... Va ser un dels millors atletes dels Estats Units de la història i explica una mica doncs, com va anar també el seu canvi de gènere, una boxejadora que va ser violada pel seu entrenador... La veritat és que són durs, alguns dels capítols, n'hi ha d'altres que no tants, però està molt interessant. Està bé. I com que hi ha esport, doncs endavant.
0: I tal com està narrat el tràiler...
2: Sí, a part aquí són diverses... i agafen diverses històries de les que expliquen. Molt bé, molt bé. De moment són d'això de que mires un o dos i al cap d'uns dies mires un altre i ho vas mirant així, calma i tranquil·litat.
0: Molt bé. Ivan.
1: Vinga, doncs seguim amb Scrubs.

0: Superman.
1: Això què és, Disney Channel?
2: No, això és una sèrie, Scrubs, n'hem parlat alguna vegada. És una sèrie de metges en format de comèdia, una mica. Sí. Es podria dir que és una comèdia de situació. És una aclamada sèrie. Mira, de fet, me llegeixo la sinopsi perquè per això està.
1: Molt bé.
2: És una sèrie de comèdia dramàtica que segueix les vivències de diversos empleats de l'hospital Sacred Heart. El Sagrado Corazón, eh? Sí. La història està narrada des de la perspectiva del seu peculiar protagonista, el doctor John Dorian, i combina un guió de ritme ràpid amb moments còmics, surrealistes i profundament emotius. És una sèrie que la tinc a meitat, vale? Vull per la quarta temporada. I la vaig deixar... És una sèrie molt bona, m'agrada molt, però la vaig deixar perquè em va enganxar en un moment sentimental una mica dur, i és una sèrie que sap fer plorar molt bé a l'espectador. Tot i ser una comèdia, eh?
1: Home, però això a l'estiu vols dir que peteix?
2: O bé, i tant que peteix.
1: Plorar a l'estiu?
3: Una bona plorera, no. Aquestes de...
1: Així et baixa la temperatura.
3: De dissabte a una del migdia.
2: No, però que m'enganxi en un moment on estic més content, m'entens? Perquè per poder mitigar-ho, perquè clar, si arribes baldat a casa i a sobre te fiques un capítol d'això, doncs ja te fiques al llit directament. I ja està, ja no sopes
1: sí.
2: ni res.
1: No,
2: tot, a veure, ho estic plantejant com si fos superdramàtica, no ho és pas, eh? Però els capítols que toquen molt fort.
1: Vale.
2: Llavors, pues, per això, vaig dir, me la guardo per un moment on estigui jo més estable.
1: Vale.
2: Sembla que aquest estiu serà aquest moment, per tant, us podeu alegrar per mi també.
1: No, i tant. Però no plori massa.
2: Bueno, a veure, vull dir, plorar per una sèrie, l'altre dia, si t'he dit la plorera que em vaig fotre amb Toy Story 3... Tremenda.
1: No, a veure, jo també he plorat. O sigui, jo amb Sex Education, la segona temporada, al final de tot, més mal que comèdia. Sí. Jo la que també vull mirar està a Netflix i és Así aprenderás.
4: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que me diga quién es. ¿Tú?
5: ¿Yo?
6: Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
7: Respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
6: Puede estar tranquilo. La UPD siempre lo protegerá.
7: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPD...
8: A ver, un segundo.
7: Jamás descansará.
9: Como inspector de la oficina, pienso hacer que este instituto... aprenda la lección como es debido.
1: Uns inspectors insòlits entren en escena en els col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte. Jo crec que m'enfadaré veient-la, però...
2: Ai.
1: No va ser res. Fa bona
3: pinta.
1: No va ser
3: res, és una sèrie.
1: Sí, saps què passa? És que jo m'estic adonant que les escenes que no m'agraden, me les salto.
2: Ah, ui, això és una mica...
1: Això a nivell psicològic s'hauria d'estudiar. El psicòleg a veure què em diria, però me salto.
3: Molt bé,
2: bueno, està
1: si
2: bé.
1: No, o sigui, si no me vull enfrontar a lo que ha de passar, fora.
2: Però llavors, o sigui, te l'has de saltar fins a un punt determinat, perquè si te saltes de més, llavors no saps el que ha passat.
1: És que... més indiferent.
2: Llavors potser no miris aquella sèrie, no?
1: No, però no sé, hi ha escenes que no tinc la força d'afrontar-les.
2: Vale,
3: fes-ho com vulguis.
2: Després arribarà al final de la sèrie, però escolta, així, aquest per què va morir? No sé què, com és que ja no hi és?
1: També és veritat.
3: Tampoc t'importarà gaire perquè t'ho has saltat.
1: Sí, és que no. A veure, Sergi, la següent. És que jo t'he dit moltes vegades que l'has de veure.
3: Jo aquesta l'he ficat sabent que ni de conya la miraré, però com que porto com a 10 anys intentant començar-la, doncs aquest estiu
1: encara
3: també...
1: Encara hi és, per això?
3: Sí, ho he confirmat. Ah, vale. La van treure i la van tornar a ficar.
1: Ah, sí?
3: Crec que sí.
1: Bé, doncs a veure si...
3: Que no la miris tu, eh?
2: Ballo de llisets.
3: Porto molts estius en el meu objectiu, no s'ha assolit, no s'assolirà enguany. Suits.
10: I know life has been hard for you, but you're not a kid anymore. And I want you to promise you're going to start living up to your potential.
11: You are looking at the best closer this city has ever seen.
12: Closer, huh?
13: One-time deal. I want 25. Take it or leave it.
14: I'll take it. There's a briefcase in my room. Pick it up tomorrow. Take it to room 2412.
15: The Chilton Hotel on Park Avenue.
16: Done. We're going to need to streamline this.
1: 9 temporades, eh?
3: 100, sí. Quants? 134 episodis.
1: Val molt la pena.
3: Ja, jo sé, no, no. És a dir, a part...
1: T'agradaria.
3: És que no, però és que jo tinc claríssim que aquesta sèrie m'agradarà quan la mire.
1: Sí.
3: Tinc claríssim.
2: Però no és el moment, no?
3: No trobo el moment. Ah. El moment sí que ho és, no trobo el moment de mirar-la. Vull dir...
1: Però jo crec que és, o sigui, és molt llarga, jo vaig estar un any, però no es fa pesada. O sigui,
3: que
1: no
3: passa
1: és
3: que... No, no, si...
1: Dius, mira, s'ha acabat el dia, em toqui una
3: sucs. Sí, jo sé que no em farà pesada, però com ja he dit més un cop, tampoc tinc massa temps, i com que de tant en tant me surten coses de 3 capítols, 5... tal, doncs ja. Miro això, perquè penso, miro i ho acabo.
1: És més productiu, això, és evident.
3: Llavors, és a dir, el que vindrà ara serà el que segurament miraré aquest estiu, perquè el documental Rafa Nadal són 5 capítols, el d'Allen Iverson són 3 capítols, llavors això és el que miraré aquest estiu. Però Suits ho acabaré mirant, i no passa res, no hi ha pressa. Ja està acabada, per tant.
2: I tant.
3: No, un cop
2: i,
3: acabada, doncs...
2: T'anava a dir, no marxarà enlloc, però bueno, pot ser
3: si
2: vigila.
3: Bueno, però si marxa en un lloc anirà en un altre.
2: Sí, exacte.
3: És a dir, Suits ja sempre estarà en alguna de les que tinc jo, no en tinc cap mena de dubte. Sí. Però, qui sap, potser arribo al setembre i us dic... he vist 2 temporades.
1: Sí.
3: Veurem. No, acabar-la no, és impossible.
1: Ni de conya.
3: No tinc temps, material per fer-ho, però
1: no
3: veurem què és
2: si
3: el que passa.
2: Si t'ho proposis, no. En 2 mesos...
3: Que no m'ho vull proposar.
1: Si 2 mesos mirar Suits. No.
3: Jo en 2 mesos no puc mirar 134 capítols.
2: Si t'agrada... Si jo m'agrada una sèrie, miro més d'un capítol al dia.
1: Bueno, però és que ni així.
3: Però és que 134...
1: 134, com, vull dir, és que no has de fer res en tot el dia, només
3: són 2 mesos. Mirant 2 capítols al
2: dia. Sí pot, creieu-me. Sí
3: jo no és una cosa que em vulgui proposar, lluny de fer-ho estic.
2: Creieu-me que sí pot. Feu-me cas.
1: Bueno, no sé... Sortiu a la piscina i banyeu-vos en comptes de...
2: No, això també, però hi ha temps per tot.
1: Hosti, no sé. A veure, Ivan.
2: A veure, va. Anem amb les propostes animades i ja amb les noves temporades, de sèries que segueixo any a any.
1: Vale.
2: I anem amb King of the Hill, el rei de la colina.
0: ¡Pero se ha vuelto el mismísimo puto rey, tío!
5: Uy, vale. Un abrazo, ¿vale? ¡Qué emotivo!
12: Ha sido duro no teneros por aquí, Hank. Me he abandonado un poquito.
17: El mundo ha cambiado, papá.
5: No sé cómo se le parte la cara a alguien por Zoom, pero lo averiguaré. Ah, vale. Eso es un...
18: No se preocupe, los dos son multigénero.
5: Ajá. ¿Somos multigénero?
2: ¿5 estrellas?
5: Voy a darte 4.
2: King of the Hill, sèrie molt mítica.
1: Mitiquíssima.
2: Que aquí a Espanya no va tenir, evidentment, el mateix impacte que va tenir al seu país, als Estats Units. És una sèrie de Fox, del típic line-up de sèries animades, Padre de Família, Los Simpson, etc, etc, etc. Per què la destaco? Primer de tot, perquè m'agrada... O sigui, perquè després de molts anys de ser Lost Media a Espanya, aquesta sèrie... ha tornat a Disney Plus ja amb la seva... totalment, o sigui, sencera. Per què dic això? Perquè la temporada passada l'any passat van estrenar la temporada 14 com a temporada de regreso i només a Disney Plus a Espanya estava aquesta temporada, per tant era raríssim. Ara ja tenim la sèrie completa, jo us recomano que us la mireu i jo el que faré és, doncs això, seguir aquesta sèrie ja temporada a temporada. Doncs això, la sèrie es reprèn, és una família que viu a Harlem i reflexen, és un poble fictici de Texas i reflexen una mica la vida quotidiana d'aquests personatges sense estar tremendament passats de rosca, com passa, per exemple, amb altres comèdies animades com Padre de Família o Los Simpson o tal. És molt més costumbrista, molt més normal. Quan veus un capítol, dius, no entenc per què això fa gràcia. Quan mires 10 capítols, t'hi pixes de riure, de veritat us ho dic.
1: Buah, si m'he d'esperar 10 capítols per riure...
2: No és res més que t'hi has d'acostumar al ritme d'aquesta comèdia perquè no és com totes les altres, no és com la idealització que ja tenim de les comèdies animades de Fox.
1: Bueno.
2: Dit això, la nova temporada de l'any passat reprèn quan, després d'estar 10 anys vivint fora dels Estats Units, tornen i s'hi troben amb tot el progrés que hi ha hagut amb aquests anys. Sí, sí.
1: T'has fet mal?
3: No, això, el micro.
2: El micro s'haurà fet mal, sí.
3: El micro.
2: Doncs això, King of the Hill, temporada 15, aquest estiu a Disney+, que a més crec que tenen els 10 capítols de cop.
1: Perfecte. Ah, això t'ho t'anirà bé.
2: M'encanta. En una setmana ja la tenim rematada, veus? Fes la següent.
1: Doncs jo també vull mirar Les dues cares de la llei.
19: No tenemos mucho tiempo. Si quieres salir, préstame atención. Soy la única que puede salvarte.
20: Los criminales que nos vean deben estar encantados. Si la contrato, podría salir indemne.
21: La sociedad está jodida con gente así.
19: ¿Jodida según quién? Mis clientes están contentos.
4: Si la eliges, estás confesándole al mundo que eres el culpable de todo.
21: Comprobarás que tú y yo no tenemos nada que ver.
19: Deja que sea tu abogada.
1: En aquest cas, inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
3: Molt bé.
1: O sigui, les estic dient totes que hi hagi bastanta violència.
3: Ja t'estic veient.
1: Sí.
3: Bueno, com deia l'Ivan
1: no
3: abans, és un bon moment perquè miris aquestes sèries per evitar que matis tu algú físicament ni a la vida real.
1: Exacte, exacte. Llavors, tu, Sergi...
3: Quants minuts ens queden?
1: 6.
3: Vale, jo, mira, faig una cosa.
1: És que ara... Pot ser que no tinguem els trailers?
3: Jo de Bear l'he tret, segurament.
2: Ah, sí, hi havia una que no hi era.
1: Ah, sí.
2: Que és The Office.
3: Sí, no l'he ficat perquè ja he pensat que no hi havia temps de tot. Jo ara aquí tinc 3 blocs. Te'ls canto i anirem a l'últim per tancar, vale? Primer, una mica d'esports, 2 documentals que tinc pendents perquè tinc interès en el documental de Netflix de Rafa Nadal, que com he dit són 5 capítols. És un esportista que sempre m'ha quedat l'atenció. I Allen Iverson, jugador de bàsquet, que ja fa uns anys que està retirat, sobretot dels Philadelphia 76ers. I està Prime Video i té 3 capítols. Aquests, segurament, doncs, en qualsevol moment me'ls miraré. I tinc claríssim que abans del setembre acabem The Office. Tinc 0 dubtes de que això passarà. Estem ja al final de la temporada 7. Per tant, me'n queden 2.
2: Ara són les durilles, ara es fan costa amunt una mica.
3: Jo crec que van ser les primeres les que se'n van fer més costa amunt que aquestes.
2: Pues espera.
3: I per tant, doncs, l'acabarem segur, The Office, i cosa que em farà molt content. I he ficat aquestes dues, bàsicament, perquè són sèries que tindré cada setmana el seu capítol en les properes setmanes, La Casa del Dragón, que ja han tret el primer capítol, i The Bear, que si no l'han tret ja, poc els hi queda per treure el primer capítol de la 5ª i última temporada.
22: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music? It's our last day. We're out of time.
23: I'm not giving up. We're gonna keep operating.
24: Richard, I am selling the building. Only love.
25: Make it rain. This bad restaurant is flooded. Deliveries cut us off.
26: We're gonna run out of food.
1: Jo no l'he vista, eh?
3: No cal. No cal que la miris perquè si la vols mirar tota són 5 temporades amb aquesta última i crec que no...
2: I la diferència de durada dels capítols de vegades és molt dispar entre uns i d'altres,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, no, no, crec que és...
2: És una sèrie que indueix, a més, molta ansietat, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, jo és una sèrie que... Hem començat dient el que volem veure aquest estiu. Jo no la vull veure. Però
2: l'has de veure, no?
3: Però com que és l'última temporada i m'he menjat 4 mojons, doncs em menjaré el 5è i endavant.
1: Molt bé.
3: Bueno, me n'he menjat 3. Primera temporada està molt bé, realment.
2: Sí.
1: Molt bé. Ivan?
2: Pues acabarem l'estiu mirant Futurama, la nova temporada. No sé si has de tirar la cinta...

0: previsiblement l'última temporada de Futurama un altre cop. Uh-huh. Veurem amb el que queda la cosa, perquè Hulu encara no ha anunciat renovació, però la meva teoria és que potser torni a Fox com ha fet American Dad. Seria un tancament de cercle preciós, perquè va començar a Fox, va anar-se'n a Comedy Central, després a Hulu i ara tornaria a Fox. Seria bonic. Però bueno, jo de moment conto aquesta temporada com la temporada final, que ja ho hem viscut tres vegades, i bueno, a veure, creuarem els dits. La temporada passada va estar superbé a nivell de qualitat i no espero una altra cosa respecte a aquesta.
1: Molt bé, doncs les meves dues últimes les repassem sense tràiler. El polígamo, Joyce, molt popular en les xarxes socials, sembla l'exemple ideal de felicitat conjugal, però fins que les conquistes del seu marit infidel desencadenen una gran crisi. I T'encontraré, és la nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria estar viu i haurà d'escapar de la presó per destapar la veritat.
2: Molt bé. I això són bones sèries, que... Judit?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Assassins i amor. Bueno. Una mica bastant lligat.
2: Sí. Mira, ara són els llibres que més m'agraden. Ara me n'estic llegint un intens. És que a més és això, a mi l'estiu em porta més a llegir que a mirar. Sí.
0: Bueno, és que també un llibre te'l pots emportar tot.
2: Em porta més a llegir que a mirar, la veritat.
1: Sí.
2: Però...
1: una miqueta de cada.
2: Sí, hi haurà temps de tot. Sobretot, no ens hem d'agobiar per haver de mirar coses.
0: No, si no, les no podem t'has mirar, de posar deures.
2: No, si no les podem mirar, doncs no miris. I si no les pots llegir, no les llegeixis i... l'estiu...
1: descansa.
0: I ja no només és...
2: són
0: ja...
2: els dos únics mesos a... que realment són tres setmanes per nosaltres. Perquè, sí. En canvi, a la fi,
1: i dona gràcies.
2: Dir, són tres setmanes dels 365 dies de l'any que estem tranquils. Doncs, tranquil·litat màxima en tot el que es faci.
1: Doncs sí. Doncs ho deixem aquí.
2: Que tenim un missatge. És un consell de Generalitat de Catalunya.
1: Al govern de tothom. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries 2 a Ullida Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu del gran Roy Orbison amb una de les seves millors cançons, In Dreams, En somnis, que el director David Lynch va utilitzar a la seqüència que és l'epicentre emocional del film Blue Velvet, Vellut Blau, protagonitzat per Isabella Rossellini, Dennis Hopper i Laura Dern. Roy Orbison serà el nostre convidat d'avui per tres raons. Perquè és tot una llegenda, perquè aquest 2026 és el 90è aniversari del seu naixement i perquè va ser un cantant i compositor d'un talent formidable amb un munt de balades que han esdevingut clàssics de la història de la música lleugera que podem trobar a la banda sonora de dotzenes de pel·lícules. Orbison havia nascut el 1936 a Texas i les seves cançons expliquen històries emotives que parlen de sentiments, d'amors fallits, de males jugades del destí. In Dreams, per exemple, parla d'un amor perdut. Ell explicava que la cançó se li va acudir dormint, en aquella franja de temps just abans de despertar-se del tot. Li va semblar que era bona, s'hi va posar i la va enllestir en només 20 minuts. La cançó que ara sentirem la va gravar 5 mesos abans de morir, però no es va publicar fins l'any següent, quan ja era mort. California Blue.

California Blue, de Roy Orbison. La música de Roy Orbison era considerada operística i fins i tot se'l coneixia com el Caruso del rock. Una de les característiques del seu estil és que s'allunyava del prototipus dels rockers de l'època, que volien oferir una imatge molt masculina, molt mascle de si mateixos. Orbison, en canvi, feia lletres que mostraven la seva fragilitat. Per començar, el seu aspecte no tenia res a veure amb un cantant pop. Tenia la cara rodona, molt pàl·lida, era curt de vista i els vidres de les ulleres que duia eren tan gruixuts com un cul d'ampolla. Però tenia una veu mesurada que podia passar sense esforç del xiu-xiueig al crit. Normalment, les seves cançons començaven en un to baix, com aquell qui parla, i a poc la veu s'anava posant tràgica. Un altre aspecte de la seva personalitat era que duia un vestit molt senzill, com comprat a les rebaixes, i cantava i tocava la guitarra sense moure's un sol mil·límetre. Estava estàtic a l'escenari i ni tan sols movia el cap. L'únic que movia era un peu per marcar el ritme. Res més. I ves per on, la gent es tornava boja amb ell. Mentre els altres cantants no paraven quiets a l'escenari per retenir l'atenció del públic, Orbison feia l'estàtua, els hipnotitzava i l'aplaudien com bojos. L'any 1960, Orbison va compondre una cançó que va intentar vendre-la al seu amic Elvis Presley, però aquest la va rebutjar. I aleshores Orbison la va cantar ell mateix. I ves quines coses, va ser la cançó que va estar més temps a les llistes d'èxit, de totes les seves. Exactament 24 setmanes, mig any. És una cançó preciosa. Only the Lovely.

Quan Orbison va gravar Only the Lonely tenia 24 anys. Estava pelat com una rata i es guanyava la vida cantant en festes de poble. Va ser just aquesta cançó la que el va fer famós. De fet, a Elvis li agradava molt, tot i no haver-la volguda. Va ser ell qui va presentar Orbison la que seria la seva primera dona, Claudette. Van estar junts 9 anys fins que Claudette, amb només 25, va morir en un accident de moto. Per si fos poc, 2 anys després, mentre estava de gira, Orbison va ser informat que la seva casa s'havia cremat i que els seus 2 fills grans havien mort en l'incendi. Això el va col·lapsar i durant un temps va ser incapaç d'escriure cançons. Després va conèixer la que seria la seva segona dona, l'alemanya Barbara Jacobs, que va estar amb ell fins al final. Roy Orbison va morir el 6 de desembre de 1988, quan tenia 52 anys. Aquell dia va anar a casa de la seva mare, va estar xerrant amb ella, va anar al lavabo i mitja hora després, com que no sortia, la mare el va cridar i el va trobar a terra. Havia tingut un atac de cor. L'any 1990, el nom de Roy Orbison va ser descobert per la gent jove gràcies a la pel·lícula Pretty Woman, amb Richard Gere i Julia Roberts, perquè incluïa la cançó a la banda sonora. Aquesta cançó va néixer de la següent manera. Orbison i un altre músic estaven assajant en una habitació de casa. De sobte va entrar-hi Claudette, la dona d'Orbison, per dir que se n'anava a Nashville. Orbison li va preguntar si tenia diners, i abans que ella respongués, l'altre músic va dir: a una noia bonica mai no li calen diners. Doncs bé, 40 minuts més tard, partint d'aquesta frase, Orbison ja havia escrit Pretty Woman. Se'n van vendre 7 milions de discos, i pel que fa a la pel·lícula, va tenir un cost de 14 milions de dòlars i en va recaptar 463. No cal dir res més, oi? Doncs l'any 2018 se'n va fer una adaptació musical a Broadway. Però tot això, com dic, són coses que Roy Orbison no va veure mai, perquè ja era mort. Tanmateix, la seva obra és viva i nosaltres l'hem recordada en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so. Una vegada Orbison va dir: la gent em pregunta sovint com m'agradaria ser recordat. I jo responc que simplement m'agradaria ser recordat. Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'En sèrie, en una setmana amb un únic nom a la cartellera, malgrat que també tenim altres estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Son tiempos convulsos.
2: I ho fem des d'aquest dilluns, precisament amb l'estrena de la setmana, la tercera temporada de La Casa del Dragón, a HBO Max.
4: Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
3: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
2: Torna a la preqüela de Juego de Tronos amb més acció que mai. A una banda, el Consell Negre amb la reina Rhaenyra al front reclamant el tro de ferro. A l'altra banda, el Consell Verd amb Aegon al tro impulsat per la seva mare.
3: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
2: La bretxa entre la família Targaryen és ja irreconciliable. La ficció ha arrencat aquesta tercera entrega amb un potent primer capítol que assenta les bases per la cruenta guerra civil.
5: If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
2: També des d'aquest dilluns a Sky Showtime hi trobem la segona temporada de l'Agència.
5: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
2: Torna l'agent de la CIA, interpretat per Michael Fassbender, que viu infiltrat dins la seva pròpia vida. La seva amant és una presonera política a Sudan i ell farà qualsevol cosa per salvar-la, incloent creuar la línia de la traïció.
4: Chicas, aquí es donde empezó todo. Si no hubiésemos venido aquí hace 5 años, todo sería diferente.
2: Des d'aquest dimecres a Netflix hi estrena la tercera temporada de Mi otra yo.
6: ¿Tienes hermanos?
4: Tengo una, pero aún no nos hemos conocido. Una larga historia.
2: Arriba la tercera entrega d'aquesta ficció que segueix a tres amigues que viatgen a una ciutat costanera en la que connectaran amb el seu cantó espiritual i afronten traumes sense resoldre relacionats amb el seu passat familiar.
7: The question we asked ourselves a year ago has become even more urgent.
2: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus la tercera temporada de The Capture.
8: Operation Veritas is a smart surveillance cam designed to detect cyber attacks and deepfakes in real time.
2: Torna la trama d'espionatge que segueix una dona al capdavant dels sistemes de vigilància pública de Gran Bretanya. Quan un atemptat terrorista sacseix el cor del poder britànic, tot començarà a trontollar.
9: If we're serious about protecting ourselves, then this government cannot afford to rest.
2: A mesura que avança la investigació, la protagonista s'endinsarà en una xarxa de manipulació que transcendeix el crim per convertir-se en una crisi d'estat.
10: El reino de la tierra al fin va a caer.
2: Des d'aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Avatar, la leyenda de Aang.
11: Disculpa, Avatar, creo que te confundes. No hay ninguna guerra en Ba Sing Se.
2: Netflix ens porta la segona entrega d'aquesta adaptació en acció real de la famosa sèrie animada on dos germans desperten a un jove d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar a la malvada Nació del Foc.
12: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
13: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
14: Richard, voy a vender el edificio.
2: Divendres a Disney Plus s'acomiada amb la cinquena temporada de Bear.
15: Estamos mal. El restaurante está inundado. Nos han cortado los repartos.
16: Nos vamos a quedar sin comida.
2: En aquesta entrega, els protagonistes es troben sense diners amb l'amenaça d'una possible venda del restaurant i una tormenta torrencial que s'aproxima.
17: Nos superan en número y armamento.
18: Can bring the rain.
17: No tenemos dinero.
18: That fall.
13: pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder.
2: Els nous socis han d'unir forces amb la resta de l'equip per treure endavant l'últim servei amb l'esperança d'aconseguir finalment una estrella Michelin.
6: We threw a rod. Get comfortable.
18: It's going to be a while.
6: He's got the wrench. He's going, no. We got to wait here. We got to wait on the plane.
2: I aquest dissabte, a HBO Max arriba Larry David i la búsqueda de la infelicidad.
19: For 5 hours? Are you crazy?
6: This is the airplane experience.
19: It's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
2: A través d'esquets d'humor, el còmic repassarà la història dels Estats Units amb Barack Obama com a convidat i productor junt amb la seva dona Michelle, però pel camí l'acompanyaran moltes altres personalitats i actors de l'escena nord-americana. Arribem al moment de la recomanació de la sèrie i en aquesta ocasió és per una de les darreres propostes d'Apple TV, La maldición de Widow's Bay.
20: Soy Tom Lofty.
21: Encantado, Tom. Arthur.
20: ¿Te apetece tomar un café?
21: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
20: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Comencem parlant de la trama. La ficció comença amb una història quasi ridícula, un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar. Però a mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora.
20: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
21: ¿Hubo canibalismo?
20: No. No creo que sea cierto.
2: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts.
21: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
20: ¿El qué?
21: Que aquí pasan cosas malas.
2: Tot plegat amanit amb una climatologia adversa i les adversitats per arribar a terra que fa que l'illa sigui un paratge bastant inhòspit, plegat de personatges obscurs.
20: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
20: Cuentos de viejas. Me parece encantador.
2: Parlem d'una incomoditat hilarant i a vegades salvatge que passa pel subgènere dels zombis, les cases encantades, els pallassos assassins, fantasmes, possessions o aquelarres.
22: ¿Sabes algo de una arpía? Todos los marineros saben la historia de la arpía. Au. Au.
2: Menció especial mereixen les interpretacions, i entre elles la del protagonista, Matthew Rhys, que aborda el seu paper com a alcalde, o la de Kate Offlin com a ajudant.
22: Llegó a la costa y conoció a la arpía.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long and listen, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimarts, dia 30 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del terratrèmol de Veneçuela. Sant Andreu de la Barca se suma a la campanya del Fons Català per ajudar les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. En parlarem avui amb Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de la doble campanya de donació de sang d'aquesta setmana a Sant Andreu de la Barca. De fet, el Banc de Sang fa una crida a donar sang abans de les vacances amb una doble campanya a la ciutat avui dimarts i aquest diumenge. Avui dimarts en el Teatre Núria Espert a la tarda i el diumenge haurà una unitat mòbil a l'Avinguda Constitució. També parlarem d'altres informacions. És aquest dissabte Sant Andreu de la Barca celebra l'acte central del Dia de l'Orgull. Una rua, sis artistes drac i les entitats del municipi protagonitzaran l'Orgull de Sant Andreu de la Barca que ve carregat de novetats. Parlarem amb Gorka Pedrosa, que és membre de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de l'obertura del termini per demanar les subvencions al lloguer per a joves fins a 35 anys. Donarem totes les dades, unes sol·licituds que es poden presentar fins al dia 10 de juliol. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

0: L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
0: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
1: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andreu de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
0: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
1: És muy importante recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andreu de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
0: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678 o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: El Banc de Sang fa una crida a donar sang abans de les vacances amb una doble campanya a Sant Andreu de la Barca. El Teatre Núria Espert acollirà aquest dimarts una nova campanya de donació de sang i de plasma impulsada pel Banc de Sang i de Teixits. Diumenge, 5 de juliol, una unitat mòbil estarà de 9 del matí a la 1 del migdia a l'Avinguda Constitució amb el carrer Garraf. La jornada d'avui dimarts es farà entre les 5 i les 9 del vespre, amb l'objectiu de reforçar les reserves abans de l'arribada de les vacances d'estiu, una època en què les donacions acostumen a disminuir de manera significativa. Tot i que les reserves de sang es mantenen actualment en un nivell correcte, el Banc de Sang alerta que durant els mesos de juliol i agost les donacions poden reduir-se entre un 20 i un 30% a causa dels canvis d'hàbits de la ciutadania i també de les altes temperatures. Per aquest motiu, l'entitat fa una crida a les persones que habitualment donen sang, així com a nous donants perquè aprofitin les darreres setmanes abans de les vacances per participar en alguna de les campanyes programades arreu de Catalunya. La calor és un dels altres factors que acostuma a frenar les donacions. Tot i això, els professionals del Banc de Sang i de Teixits recorden que les altes temperatures no són cap impediment per donar sang, plasma o plaquetes, sempre que es mantinguin unes pautes bàsiques com hidratar-se adequadament abans i després de la donació i evitar-la fer-la en dejú. A més, a tots els punts de donació, tant els ubicats en els hospitals com els habilitats en equipaments municipals o autobusos mòbils, disposen d'espais climatitzats que garanteixen unes condicions òptimes de confort i de seguretat per als donants. A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, doble campanya de donació de sang aquesta setmana, aquest dimarts, en el Teatre Núria Espert, de 5 de la tarda a 9 del vespre, i aquest diumenge hi haurà una unitat mòbil que estarà de 9 del matí a la 1 del migdia a l'Avinguda Constitució amb el carrer Garraf.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, ha obert una nova convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o del preu de cessió d'habitatge o habitació adreçada a joves que tinguin entre 35 anys o menys a data 1 del 31 de gener del 2026. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert una nova convocatòria de subvencions pel pagament del lloguer o del preu de concessió d'habitatge a habitació adreçada a persones que tinguin 35 o menors a data de 31 de gener del 2026. El termini de presentació de sol·licituds s'ha iniciat el 29 de juny de 2026 a les 9 del matí i finalitzarà el 10 de juliol a les 14 hores. El regidor de Joventut de Sant Andreu de la Barca, Javier Romero, en dona més detalls.
4: Avui, dia 29 de juny, i fins al proper 10 de juliol, la Generalitat ha obert l'habitual línia de subvencions pel pagament de lloguer o del preu de cessió d'habitatge per persones que tinguin 35 anys o menys a data 31 de gener de 2026. Per accedir a aquest ajut cal complir una sèrie de requisits establerts a la convocatòria, com pot ser tenir residència legal a Catalunya, disposar d'una font regular d'ingressos, ser titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús i estar empadronades al País Català. En el cas dels habitatges que estiguin situats ara a l'àmbit metropolità de Barcelona, com és el nostre cas, el lloguer mensual de l'habitatge no pot superar els 1.000 euros per poder accedir a la convocatòria o els 450 euros en règim de lloguer d'habitació. Vale. Hi ha certes exempcions previstes a la convocatòria on els col·lectius s'hi poden també igualment adreçar. Aquesta subvenció s'atorga per un període de 2 anys i és un import que pot situar-se entre els 600 i els 3.000 euros anuals en funció doncs, de diferents requisits com els ingressos de la persona i l'esforç econòmic que suposi el pagament d'aquest lloguer.
3: Aquesta ajuda com es pot tramitar? On s'ha de fer?
4: Doncs, si bé és un tràmit de la Generalitat i per tant la sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica, des de l'Ajuntament realitzem assessorament presencial a l'Oficina Municipal d'Habitatge d'aquí del nostre Ajuntament. Poden venir, preguntar des de la planta baixa, atenció a la ciutadania, se'ls donarà aquest assessorament. També poden trucar al telèfon de l'Ajuntament al 93 635 6400 i per dubtes de caire més general inclús podrien adreçar-se al 012.
3: Com d'important és des de la regidoria de joventut impulsar ajudes i sobretot ajudar a que els joves del nostre municipi es puguin emancipar en un context d'emergència d'habitatge?
4: Doncs com bé dius, crec que és clar per tota la ciutadania que vivim en uns moments de crisi habitacional importantíssima. L'habitatge és un bé completament mercantilitzat a la nostra societat i això fa doncs, que els nostres joves cada cop triguin més en poder emancipar-se de casa dels seus familiars i per tant tardin més en començar a desenvolupar doncs, el seu projecte vital. I és una crisi que si bé es disposen de línies d'ajut com la que acabem d'explicar, cal abordar-ho des d'una mirada molt més general com un repte de país i posar les eines necessàries per que el preu del lloguer i de la compra d'habitatge no continuï creixent.
3: Ja està obert el termini per demanar les subvencions al lloguer per a joves de fins a 35 anys fins al 10 de juliol.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest dissabte Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
1: Bon dia.
0: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
1: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització, a banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
0: Promet, no?
1: Promet.
0: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
1: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, P de Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
0: Un recorregut diferent aquest any.
1: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
0: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
1: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal, que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Persones queer, i enguany, doncs, hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest, doncs, carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres, doncs, ens agrada també apostar, doncs, que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest, doncs, els a la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una més aviat d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, que aquests, els nens i nenes doncs, també tinguin el seu espai en aquest acte.
0: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs, a participar en actes com aquest. No?
1: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs, de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no? El poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
0: Després a les 9 començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
1: Correcte.
0: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
1: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que
0: tot surti. Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
1: Correcte.
0: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
1: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
0: Hauran taules i cadires.
1: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
0: Anem ara al show drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
1: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura. I enguany doncs, disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? Del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs, són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Bish, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
0: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
1: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat de Chica Barata, que és diguem una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Apolo o Razzmatazz, que sols amenitzar doncs, actes i festes no, de, relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
0: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí. La Perla, eh?
1: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix... l'eix central, no, dels nostres actes, i sí, sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
0: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
1: Correcte.
0: El Joaco,
1: sí, sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no, doncs pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no?, que perduri en el temps, no?, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
0: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
1: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot, doncs, puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí, hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no, també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
0: Doncs esperem que sigui així, esperem, doncs, que sigui un èxit, que molta gent, doncs, pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, canvi d'ubicació de l'inici, i que tot després es traslladarà, doncs, a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb el manifest, el show drag, la festa, i a més amb aquest sopar. I amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració, vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i esperem veure-us a totes allà.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Fins aquí aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de l'emissora municipal.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: És dimarts, dia 30 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del terratrèmol de Veneçuela. Sant Andreu de la Barca se suma a la campanya del Fons Català per ajudar les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. En parlarem avui amb Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de la doble campanya de donació de sang d'aquesta setmana a Sant Andreu de la Barca. De fet, el Banc de Sang fa una crida a donar sang abans de les vacances amb una doble campanya a la ciutat. Avui dimarts i aquest diumenge. Avui dimarts en el Teatre Núria Espert a la tarda i el diumenge haurà una unitat mòbil a l'Avinguda Constitució. També parlarem d'altres informacions. És aquest dissabte Sant Andreu de la Barca celebra l'acte central del Dia de l'Orgull. Una rua, sis artistes drac i les entitats del municipi protagonitzaran l'Orgull de Sant Andreu de la Barca, que ve carregat de novetats. Parlarem amb Gorka Pedrosa, que és membre de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. I també pararem de l'obertura del termini per demanar les subvencions al lloguer per a joves fins a 35 anys. Donarem totes les dades, unes sol·licituds que es poden presentar fins al dia 10 de juliol. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
2: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
3: Esta campanya lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizum con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
2: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
3: És muy importante recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
2: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
4: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: El Banc de Sang fa una crida a donar sang abans de les vacances amb una doble campanya a Sant Andreu de la Barca. El Teatre Núria Espert acollirà aquest dimarts una nova campanya de donació de sang i de plasma impulsada pel Banc de Sang i de Teixits. Diumenge, 5 de juliol, una unitat mòbil estarà de 9 del matí a la 1 del migdia a l'Avinguda Constitució amb el carrer Garraf. La jornada d'avui dimarts es farà entre les 5 i les 9 del vespre, amb l'objectiu de reforçar les reserves abans de l'arribada de les vacances d'estiu, una època en què les donacions acostumen a disminuir de manera significativa. Tot i que les reserves de sang es mantenen actualment en un nivell correcte, el Banc de Sang alerta que durant els mesos de juliol i agost les donacions poden reduir-se entre un 20 i un 30% a causa dels canvis d'hàbits de la ciutadania i també de les altes temperatures. Per aquest motiu, l'entitat fa una crida a les persones que habitualment donen sang, així com a nous donants perquè aprofitin les darreres setmanes abans de les vacances per participar en alguna de les campanyes programades arreu de Catalunya. La calor és un dels altres factors que acostuma a frenar les donacions. Tot i això, els professionals del Banc de Sang i de Teixits recorden que les altes temperatures no són cap impediment per donar sang, plasma o plaquetes, sempre que es mantinguin unes pautes bàsiques com hidratar-se adequadament abans i després de la donació i evitar-la fer-la en dejú. A més, a tots els punts de donació, tant els ubicats en els hospitals com els habilitats en equipaments municipals o autobusos mòbils disposen d'espais climatitzats que garanteixen unes condicions òptimes de confort i de seguretat per als donants. A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, doble campanya de donació de sang aquesta setmana, aquest dimarts, en el Teatre Núria Espert, de 5 de la tarda a 9 del vespre, i aquest diumenge hi haurà una unitat mòbil que estarà de 9 del matí a la 1 del migdia a l'Avinguda Constitució amb el carrer Garraf.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, ha obert una nova convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o del preu de cessió d'habitatge o habitació adreçada a joves que tinguin entre 35 anys o menys a data 1 del 31 de gener del 2026. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert una nova convocatòria de subvencions pel pagament del lloguer o del preu de concessió d'habitatge a habitació adreçada a persones que tinguin 35 o menors a data de 31 de gener del 2026. El termini de presentació de sol·licituds s'ha iniciat el 29 de juny de 2026 a les 9 del matí i finalitzarà el 10 de juliol a les 14 hores. El regidor de Joventut de Sant Andreu de la Barca, Javier Romero, en dona més detalls.
4: Avui, dia 29 de juny, i fins al proper 10 de juliol, la Generalitat ha obert l'habitual línia de subvencions pel pagament de lloguer o del preu de cessió d'habitatge per persones que tinguin 35 anys o menys a data 31 de gener de 2026. Per accedir a aquest ajut cal complir una sèrie de requisits establerts a la convocatòria, com pot ser tenir residència legal a Catalunya, disposar d'una font regular d'ingressos, ser titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús i estar empadronades al País Català. En el cas dels habitatges que estiguin situats ara a l'àmbit metropolità de Barcelona, com és el nostre cas, el lloguer mensual de l'habitatge no pot superar els 1.000 euros per poder accedir a la convocatòria o els 450 euros en règim de lloguer d'habitació. Vale. Hi ha certes exempcions previstes a la convocatòria on els col·lectius s'hi poden també igualment adreçar. Aquesta subvenció s'atorga per un període de 2 anys i és un import que pot situar-se entre els 600 i els 3.000 euros anuals en funció doncs, de diferents requisits com els ingressos de la persona i l'esforç econòmic que suposi el pagament d'aquest lloguer.
3: Aquesta ajuda com es pot tramitar? On s'ha de fer?
4: Doncs, si bé és un tràmit de la Generalitat i per tant la sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica, des de l'Ajuntament realitzem assessorament presencial a l'Oficina Municipal d'Habitatge d'aquí del nostre Ajuntament. Poden venir, preguntar, des de la planta baixa, atenció a la ciutadania, se'ls donarà aquest assessorament. També poden trucar al telèfon de l'Ajuntament al 93 635 6400 i per dubtes de caire més general inclús podrien adreçar-se al 012.
3: Com d'important és des de la regidoria de joventut impulsar ajudes i sobretot ajudar a que els joves del nostre municipi es puguin emancipar en un context d'emergència d'habitatge?
4: Doncs com bé dius, crec que és clar per tota la ciutadania que vivim en uns moments de crisi habitacional importantíssima. L'habitatge és un bé completament mercantilitzat a la nostra societat i això fa doncs, que els nostres joves cada cop triguin més en poder emancipar-se de casa dels seus familiars i per tant tardin més en començar a desenvolupar doncs, el seu projecte vital. I és una crisi que si bé es disposen de línies d'ajut com la que acabem d'explicar, cal abordar-ho des d'una mirada molt més general com un repte de país i posar les eines necessàries per que el preu del lloguer i de la compra d'habitatge no continuï creixent.
3: Ja està obert el termini per demanar les subvencions al lloguer per a joves de fins a 35 anys fins al 10 de juliol.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
1: Bon dia.
0: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
1: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització, a banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
0: Promet, no?
1: Promet.
0: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
1: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut als punxadiscos de locals, P de Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
0: Un recorregut diferent aquest any.
1: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
0: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
1: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Més persones queer, i enguany, doncs, hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest, doncs, carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres, doncs, ens agrada també apostar, doncs, que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest, doncs, a la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una més aviat d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, aquests, els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
0: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs, a participar en actes com aquest, no?
1: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
0: Després, a les 9, començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
1: Correcte.
0: Però sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
1: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit, o sigui que esperem que
0: tot surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
1: Correcte.
0: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
1: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
0: Hauran taules i cadires.
1: Correcte, sí, com cada any, doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
0: Anem ara al show drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
1: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura. I enguany doncs disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no, i és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no, del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, no, doncs no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
0: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
1: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar. I també tenim la novetat de Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Apolo o Razzmatazz, que sols amenitzar doncs, actes i festes no, de, relacionades amb el col·lectiu LGTBI. I creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
0: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
1: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix... l'eix central, no, dels nostres actes. I sí, sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
0: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
1: Correcte.
0: El Joaco,
1: sí, sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no, doncs pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no?, que perduri en el temps, no?, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
0: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
1: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot, doncs, puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí. Hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no, també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
0: Doncs esperem que sigui així, esperem, doncs, que sigui un èxit, que molta gent

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Fins aquí aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de l'emissora municipal.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts.
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis, quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals. Hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil, i cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

Eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremeloes o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremeloes i els Beatles eren absoluts desconeguts, en aquell moment, i els Tremeloes també. Ell va tenir la intuïció de que Tremeloes tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremeloes no tinguessin el seu mèrit, Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdugo, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes, Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes. Encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet en Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs, va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó a Barcelona en Jordi Busquer, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busquer, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània és recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

0: must be an ending to it all.
1: Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Fabra de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients, de ràdio, perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

no t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort, ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament i ho fem junts.
3: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
2: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el Balcó.

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, no sé, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat amb dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Quan és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat. Oh.

0: All my loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play with the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una petxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Colley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

Havana. Arthur Conley, nascut a Geòrgia el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó

0: Be happy. Δηλαδή, κατά σεφαλής, βάλ' τα πένα, ιντάνταρου.
1: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
0: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
1: Don't worry.
0: Per als moments més alegres.
1: Be happy.
0: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics, oients, s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la Terra Ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
2: Hola amigos de Cadena 13,
3: somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
2: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
4: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això, et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser. Com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles, em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida. Si és que algun dia ve al meu costat.

On the beach? On the beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza, de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90, que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage, de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú.

0: Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs, des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casset, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was kicking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison. I was dreaming...

Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Train, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de...

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys i va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Catalunya Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dimarts, dia 30 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem de que Sant Andreu de la Barca se suma a la campanya del Fons Català per ajudar les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. Explicarem com es pot fer aquests ajuts. Avui també parlarem de la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. La campanya es va presentar aquest dilluns. I parlarem d'esport, perquè el Club Sabarca puja al podi al Campionat d'Espanya de base 10 amb un tercer lloc. I també parlarem de les 24 hores de bàsquet que tindrà lloc aquest divendres i dissabte a Sant Andreu de la Barca, i també parlarem de l'episodi d'altes temperatures que continua patint Sant Andreu de la Barca amb 9 dies consecutius on la temperatura màxima no ha baixat dels 35 graus. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquest Via Directa, on també comptarem amb l'espai del món és digital i també l'espai de nutrició dels companys de la xarxa ràdio. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos,

0: En marxa la campanya Respectant o Costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels urins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
0: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
1: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
0: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
1: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
0: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
1: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança de civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
0: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
1: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs, necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
0: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
1: Exacte, estan situats i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els orins.
0: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
0: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
0: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
0: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
2: i
0: una responsabilitat.
2: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
0: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, pues, de consciència familiar, no?
0: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
0: Finalment, quin missatge voldria donar?
2: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
0: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: L'episodi d'altes temperatures també ha afectat aquests dies a Sant Andreu de la Barca. De fet, ja portem 9 dies on la temperatura màxima no ha baixat dels 35 graus. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com viuen aquesta situació. És un reportatge de Joel Carrasco.
4: L'episodi d'altes temperatures que afecta Sant Andreu de la Barca durant aquest mes de juny ha obligat a molts veïns a adaptar la seva rutina diària per fer front a la calor. Amb 8 jornades que han superat els 35 graus, els carrers han registrat menys afluència durant les hores centrals del dia, mentre que els espais amb ombra, els parcs i les zones climatitzades s'han convertit en els principals punts de refugi. Davant d'aquesta situació, els santandreuencs opten per sortir a primera hora del matí o al vespre, evitant l'exposició al sol en les hores de màxima calor.
5: Ha arribat una onada de calor forta a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres com ho esteu fent per combatre aquesta calor?
6: Pues amb l'aire condicionat a casa i tenim que continuar treballant cada dia.
5: Si no tinguéssiu aire condicionat, com sobreviuríeu a casa?
6: Pues mira, com podem, amb les persianes avall i a la dutxa. I amb aigua, i bevem molta aigua i a la dutxa, cada moment. Així estem aguantant.
5: Creieu que és l'estiu que més calor heu passat o recordeu algun més calorós?
6: Crec que és l'estiu que més calor estem passant, perquè com continuem treballant, tenim que agafar cotxe, desplaçar-nos i tot, doncs patim molta calor.
5: Després ja està el tema del cotxe, que puges el cotxe, si el tens al carrer no pots ni obrir-lo, eh?
6: Totalment, d'acord. El cotxe crema, el volant crema, tot. La veritat és que és bastant incòmodo i estem al mes de juny només.
5: Teniu pensat que quan arribi l'agost canviar el millor hàbits de vida o seguireu igual ficant l'aire condicionat i intentant sobreviure?
6: No, ja canviem hàbits de viure. Cada dia canviem, procurem i a l'hora de menjar, tot, procurem.
5: Tenim aigua freda sempre a la nevera, m'imagino.
6: Sempre tenim aigua freda, sempre tenim de tot, però igualment la calor has de sortir al carrer. Llavors el sortir al carrer és aquesta calor que fa. Ara ja anem cap a casa perquè això no es pot aguantar.
5: Sí. M'imagino que les hores més punta, al migdia, no sortiu al carrer o com ho feu? Canvieu i sortiu més cap a la nit?
6: Clar, sortir més cap a la nit, no, però que és, a vegades és impossible. Si tens metge, si tens que... Ara, per exemple, ara ens han donat metge a la meva mare i ens ha donat a la una del migdia. També es tindria que tenir en compte la gent gran, no? Que aquestes hores de visita a la una del migdia és una mica... també complicat, però clar, no, és que no hi ha una altra cosa. De moment no tenim més recursos, els que podem fer nosaltres, però no tenim ni per l'ombra, adaptar.
5: Us deixo que marxeu i aneu a buscar les ombres.
6: Vale, gràcies, eh?
5: Com està vivint vostè l'onada de calor? L'està patint?
7: Doncs sí, bastant. La veritat és que sí, perquè a més, no sé si és per l'edat o per la perimenopausa, però sí, ho passo fatal.
5: Està notant, no?, que ha vingut una onada de calor bastant forta. Gairebé, no sé, a aquestes hores ja gairebé al migdia no s'hi pot estar pel carrer.
7: Efectivament, ahir vaig haver de sortir a fer uns encàrrecs a les 3 i de poc moro un intent perquè sobretot es nota aquesta calor intensa que quan camines ni en ombra et deixa respirar.
5: Que estàs fent alguna cosa per combatre aquesta calor? Tant, no sé si poses aire condicionat, si poses aire, si obres les finestres, com estàs intentant combatre aquesta calor?
7: A veure, a primera hora del matí obro finestres, el primer que faig és fer-me dutxa freda, d'aigua freda, que això relaxa molt i refresca, i després a mesura que va passant el dia, llavors cap a la una ja engego l'aire condicionat, el mantinc a uns 24 graus i el tinc tota des de la 1 fins a les 9 de la nit ben bé.
5: Creus que podries sobreviure sense aire condicionat a casa?
7: Home, tinc la gran sort i privilegi de tenir un pis que està ben airejat, és a dir, entre aire, força aire i a corrent, I suposo que, doncs, si no hi hagués aire condicionat, estarien, doncs, amb ventiladors o amb un altre aparell que ens ajudés.
5: Ha canviat el teu estil de vida des que ha arribat aquesta calor fa uns dies? És a dir, abans acostumaves a fer algunes coses que ara has deixat de fer, has canviat horaris, molta gent està començant a sortir molt més tard i pel matí no fa vida.
7: Sí, una mica seria la idea. Per exemple, jo normalment entreno cap a la una, vaig al gimnàs, i darrerament estic anant a les 10 perquè no fa tanta calor ni xafogó. I doncs a la tarda, durant el dia, o sigui, durant el migdia, bueno, millor on s'està millor és a casa, i la tarda, doncs sí, sortim a partir de les 8-9, sí.
5: Clar, perquè després hi ha l'altre drama, que és si tens el cotxe al carrer. Si el tens tot el dia el cotxe al carrer, després quan el vas agafar, un no es pot ni asseure, eh?
7: Sí, així és. I si et deixes, una xocolata, no la trobes, adéu. O fins i tot una aigua que estigui gairebé arrugada, o sigui, la pròpia ampolla de plàstic, es queda com col·lapsada també, desfeta, no? Sí, la veritat és que vivim uns temps que...
5: Aguantaràs tanta calor molt més temps?
7: Sí, a veure, quin remei.
8: Buenas, usted es muy valiente, ¿eh? Va usted por el sol.
9: Home, per on tens d'anar?
8: Vas pel sol, però vas amb un barret.
9: Home, clar, és que si hi hagués més ombra, pues aniria més bé.
8: Com estàs patint la calor? Perquè veig que va per feina per arribar a casa ràpid, no m'imagino?
9: Sí, vaig a la farmàcia i vaig cap a casa ràpid.
8: Com està patint la calor? Perquè aquí la onada de calor a Sant Andreu ha arribat...
9: Molta, n'hi ha molta. Hi ha molta massa, però bueno... Recordes quan arribi el fred ens queixarem també.
8: També és cert. Vostè recorda algun estiu tan calorós com aquest?
9: Pues no. A veure, els estius sempre han fet calor, no? Però bueno, passa que ja no te'n recordes, però sí, a fer calor sempre n'ha fet.
8: El seu recurs és utilitzar un barret sempre o sempre el porta de normal el barret?
9: Sí, no, normal l'haig de portar perquè si no, malament.
8: Ah, clar, vostè no té molt cabell, llavors és crema.
9: Sí, exacte.
8: Fa alguna mesura de precaució, vostè, que ja és de la tercera edat, no surt de casa a les hores punta?
9: No surto, ara ja he sortit a comprar unes coses, vaig cap a casa i aigua i fresc.
4: Les autoritats recorden la importància de mantenir-se ben hidratat, protegir-se del sol i prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques, mentre es mantingui aquest episodi d'altes temperatures.
0: I sobre l'episodi d'altes temperatures en parlàvem aquest dilluns amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda. Menja't la vida tan superben acompanyada amb aquesta macarons. Conciliació que estem fent. Macarrons, mira, m'ha entrat gana. Saludem-los.
2: Hola.
1: Que vens molt ben acompanyada.
2: Sí, s'ha de conciliar, s'ha de conciliar, Pili.
1: Amb el...
2: En qui vinc? Com et dius tu?
1: Amb el Luca i amb el...
3: David.
1: I quants anys teniu? Que ho sabem de l'altre podcast, però per si alguna persona no se'n recorde.
3: Jo 8.
1: I tu, Luca?
4: Jo 3.
1: 3. Tu has acabat P3? Sí?
2: Sí.
1: L'any que ve què faràs?
4: 4.
1: De 4. I tu, David, què has acabat?
5: Tercer i faré quart.
1: D'acord, i ara ja esteu de vacances, eh?
5: Sí.
1: D'acord. Molt bé, i avui volem parlar també amb vosaltres d'alimentació i amb la vostra mare, la Naila Martínez, eh?
5: Sí.
1: Que en sap molt, teniu molta sort.
5: Sí.
1: No, té una mare que en sapigui tant.
5: Sí.
1: D'alimentació. Com mengeu a casa? Expliqueu-nos-ho.
5: Pues...
4: amb una forquilla.
2: Exacte.
1: Evidentment.
2: Exacte.
1: Evidentment. A vegades amb les mans.
5: Mengem de tot. Mengem de tot i les coses dolces d'aquest... dolces, mm-hmm. O sigui, no dic les fruites, sinó les altres coses de pastisseria, doncs les mengem de tant en quant.
1: Molt bé.
5: Però sí.
2: A mi m'agradaria, David, un segonet, a mi m'agradaria, i no ho tenim preparat, he de dir, ja ho veieu, l'espontanietat, m'agradaria una mica, a vegades, quan parlo amb el barret de nutricionista, no?
1: Sí.
2: Es veu tot com a molt fàcil, però al final a casa meva jo em trec el barret de nutricionista i em poso el barret de mare. I per tant, doncs, m'agradaria una mica que ells puguin explicar com és la nostra alimentació a casa, com és l'alimentació a casa d'una nutricionista, no?, que ha de lidiar també doncs, amb la vida reial, no? I com molt bé ha dit el David, doncs a casa mengem de tot, no? També incloiem coses dolces, eh? I també doncs, m'agradaria parlar de, sobretot el que sempre explico, no? La pressió amb l'alimentació, si hi ha pressió o no hi ha pressió a casa, i ara potser me l'estic jugant molt, perquè igual jo penso que no, però ell sí, però bueno, que ens expliquin. El Luca ha començat dient el seu menjar preferit,
1: sí,
2: no?
1: Sí, perquè t'hem sentit dient que... Quin és el teu menjar preferit, Luca?
4: Els macarrons.
1: Els macarrons. Com? Perquè hi ha moltes maneres de fer-los, els macarrons.
2: Com?
1: Què porten els macarrons que t'agraden molt?
5: Tomata.
4: Tomata.
1: I què? Ah, molt bé.
2: Què més, Luca?
5: Potser carn.
2: Després te preguntem a tu, vale, David?
4: Carn.
2: I què més hi poses? Que tu fas macarrons. Què talles per fer els macarrons? Te'n recordes? No?
5: Pebrot.
2: Pebrot, pot ser.
1: Ah, oh, que bo.
2: I ceba. Sí? Sí? I el David, quin és el seu menjar preferit?
5: No sé, és molt difícil.
2: És molt difícil.
1: Per què? En tens molts?
5: Sí, tinc... però diré tres.
1: Vinga, va, quins tres?
5: El enciam, les hamburgueses de salmó i els macarrons.
2: Molt bé.
1: Els macarrons també igual amb...
5: No, a mi...
1: Sí.
5: Bueno, els raviolis.
2: Els raviolis.
1: Ah, que bons. I l'hamburguesa de salmó, que ja ens vau explicar en un capítol anterior com es feia, eh?
5: Sí.
1: La feu vosaltres, l'hamburguesa de salmó.
5: Sí.
1: D'acord. I, clar, és que si tu fas tu també està més bo.
2: I és més divertit, no? És divertit cuinar, nois?
5: Sí,
1: cuineu
5: perquè...
1: molt vosaltres. Ai.
5: Per exemple, quan tens alguna cosa avorrida, per lliurar-te, pots anar a cuinar.
2: Això ho he acabat d'enterar.
1: O sigui, això és magnífic. Sí, quan esteu avorrits, us poseu a cuinar.
5: Sí.
1: I què cuines, Luca? David, quan estàs avorrit, què et ve de gust cuinar?
5: A vegades, per exemple, si estic per esmorzar amb alguna magdalena...
2: Explica aquesta magdalena que cuines, perquè he de dir que jo tinc la gran sort, a casa nostra tenim la gran sort, que a vegades ens despertem i ens trobem l'esmorzar fet. Perquè l'ha fet el David.
1: Com no em diguis.
2: Sí, i pues, a vegades fa aquestes magdalenes. La vols explicar? Te'n recordes de la recepta?
5: Sí.
2: Vinga, explica-la, que així...
5: Bueno, no ho sé molt bé, però crec avena, també ou... Mm? Depèn de les persones que mengin els ous és un per cada persona. Uh-huh. I les cullerades d'avena crec que eren 5.
2: Molt bé.
5: Per cada persona.
2: Molt bé. I què més hi posem? Ou, avena?
5: Amb llevat,
2: sí.
5: Plàtan, que és el mateix, cada més persones més plàtans.
2: O sigui, un plàtan per persona.
5: Sí.
2: Sí? I llavors què fem amb això?
5: I les cullerades de llevat crec que també, no? Perquè...
2: Una cullerada petita per persona.
5: Sí.
2: Sí. Molt bé.
5: I també...
2: I posem una espècie que al Luca li agrada molt.
5: Sí, la canella. A vegades potser li posen xocolata, mm-hmm, o algunes altres coses. És que tenim moltes maneres de fer la magdalena.
2: Sí.
5: També el que m'agrada, sobretot per esmorzar quan m'avorreixo...
2: Però espera un moment, David, no m'ha acabat d'explicar. Llavors, un cop tenim aquests ingredients, què fem amb aquests ingredients?
5: Els triturem
2: amb com?
5: Sí, amb una batidora.
2: Molt bé.
5: I després ho posem al microondes.
6: Quant rato? Un minutet.
5: Sí, un minut.
2: Un minut?
6: Més?
5: Sí, no, un minut, sí, perquè ho tenim que partir. Sí.
2: 2 minuts i mig.
5: No, un minut.
2: Un minut? Ah, vale, doncs un minut. Jo crec que ho posem 2 minuts i mig, perquè se faci bé la magdalena.
5: Sí? Jo ho poso un minut
2: i es fa?
5: Se'n fa bé.
2: Ah, bueno, doncs pues mira. Ja deia jo que estava molt bona.
6: La recremes.
2: Ja deia jo que estava molt bona. Doncs a vegades ens alcem al matí i ens trobem aquesta magdalena feta pel David, que a més, si teniu fills i filles a casa que no utilitzen la batedora, no? Perquè la batedora sempre la utilitzes en presència del papa o la mama, no?
5: No, a vegades no.
2: A vegades no, ja, val. Doncs també podem utilitzar flocs de civada que siguin d'aquests que són més trituradets, més fins, i ho podem fer amb la forquilla, no?
5: Sí.
2: Xafar el plàtan, batre l'ou i fer-ho amb la forquilla, llavors això...
5: Però costa més.
2: Costa més, clar. És més complicat. Sí, sí. Doncs tenim aquesta sort que al David li agrada molt cuinar, li agrada molt menjar, i provar coses noves, però també li agrada molt cuinar, i Luca també. Luca també ajuda a cuinar. Aviat també començarà a fer...
6: Com a veure, escolta, que té 3 anys, eh? Ja
2: sí,
6: ho farà, diguéssim, sí, de fer-te l'esmorzar.
2: Sí.
6: Que, i algun dia li prepares l'esmorzar a la mama? Luca, ajudes al David? O tu se t'enganxen els llençols pel matí?
2: Què prepares l'esmorzar, tu? O no?
5: No.
2: Sí.
5: El sopar a vegades,
2: sí,
5: a
2: Luca...
5: mi... el prepara les pizzes.
2: Sí, és veritat, prepara les pizzes.
6: Espera, perquè Luca ha dit abans... Ai, no, perdó, el David ha dit abans que si no és... magdalenes són tortites.
5: Sí.
6: I ara ens hem quedat amb ganes de saber com fas les tortites. Vinga, que jo m'apunto la recepta. Aquesta de la magdalena, que també ja la coneixia, de la teva mare, ja l'he feta, i és boníssima. Però ara m'apunto les tortites, com les fas?
5: Pues li poso llet. La llet pot ser de vaca o d'avena.
2: Uh-huh.
5: També li poso farina. I, és que fa molt que no les faig.
2: I ou. Molt bé. I una miqueta, un pessiguet de sal,
5: sí,
2: i llevat.
5: Sí.
2: I això ho triturem, no?
5: Sí, i després posem a la paella,
2: uh-huh,
5: ho estenem una miqueta. Uh-huh. És com la truita, però en comptes de doblegar-ho, no ho dobleguem i s'esparceix.
2: Molt bé.
6: Fantàstic.
2: Molt bé.
6: Molt bé. I de sopars, què feu de sopars? Aquí sí que tens ajuda, no?
5: Sí. Pizza, també m'agrada les hamburgueses de salmó.
2: Ja ho hem dit, no? Les hamburgueses de salmó.
6: Ja, que és un top, eh? Un top de la delícia.
2: De veritat, us dic que sigui de salmó o de qualsevol altre peix, aquestes hamburgueses estan molt bones. De fet, he de dir que a casa nostra van arribar quan el David començava amb l'alimentació complementària, que era una forma d'incloure el peix. I ens van agradar tant als adults
6: que
2: es va quedar a casa i ara doncs, és una menjada que sovint fem.
5: També les fajitas.
4: Mami.
2: Ah, sí.
5: Les fajitas.
2: Sí.
5: La pizza, i ara es va dir... Els explicaré la recepta.
6: De què? De les fajitas?
5: Primer començarem des de la pizza.
6: Ah, d'acord.
5: Amb la pizza hi posem... podem fer la massa o la podem comprar. Però si la vols fer més ràpidament, comprar la massa... està més bé per acabar més ràpid.
2: Sí. Clar, la comprem la massa feta i després,
5: sí,
2: a sobre hi posem els ingredients. I això sí que és algo que el Luca també fa.
5: Sí, que li posem tomata, olives, formatge, orégano,
2: I després hi posem o tonyina,
5: sí,
2: o pernil.
5: Sí, pernil, també, de pernil els dos, però a mi m'agrada molt el pernil salat.
2: Mm. Pernil dolç o pernil salat?
6: Escolta, vosaltres sabeu llegir etiquetes, perquè jo sé que el formatge, i això ho sé per la teua mare, la Naila, que el formatge, també de les pizzes, ha de posar formatge. No ratllat.
2: Això és els... saps sí. Que...
5: Sí, i posem... Posem, a vegades, no sé com se diu, la mozzarella, crec.
2: Mozzarella.
6: Ai, mozzarella.
2: A la base, no?
5: Sí.
2: Sí, però el que deia la Pili és que nosaltres no comprem bosses de formatge.
5: El ratllem nosaltres.
6: El ratllem ja directament. Exacte. Hombre, pues això ja és més feina, eh?
5: Sí. Les hamburgueses, ja hem dit la recepta.
2: Sí.
5: I les fajitas...
2: I les fajitas...
5: Comprem també la base.
2: Comprem les truites.
6: Però per què no ens ho dieu un altre dia, això? Venga. De les fajites? I ens quedem així, eh? Sí? Amb ganes de saber com feu les fajites a casa de la Naila. Eh? Sí?
2: Jo crec que el proper dia ja, Pili, sí. Jo no vinc.
6: Ja no cal. Fins després.
2: Adéu, adéu,
6: adéu.
2: Bon estiu. Adéu. Bon estiu.
6: Adéu.
7: Continguts en xarxa.
8: I parlem ara d'esports perquè el club de gimnàstica Sabarca ha pujat al podi al Campionat d'Espanya de base 10 amb un tercer lloc.
9: El club Sabarca de gimnàstica ha aconseguit una meritoria tercera posició per equips en la categoria base 10 al Campionat d'Espanya disputat a Pamplona. L'equip format per Júlia Herrera, Lucía Sánchez, Gala Álvarez, Laura Pérez, Paula Pérez i Laura Grande ha completat una competició de gran nivell que li ha permès jugar al podi estatal. L'entrenadora Clàudia Colom ha destacat la gran competició que han fet les gimnastes que s'enfrontaven a un campionat amb molt nivell.
10: Estamos muy contentas con este tercer puesto. Las niñas hicieron una competición muy buena y demostraron el gran trabajo que llevan haciendo durante toda la temporada. Sabíamos que el nivel iba a ser muy alto, así que conseguir subir al podio tiene mucho mérito y nos deja muy satisfechas. Para nosotras significa mucho. El año pasado conseguimos ser campeonas de España en este mismo nivel y este año volver a estar en el podio, en esta ocasión como terceras, demuestra que el trabajo que estamos haciendo en el club va por el buen camino. Mantenerse entre los mejores equipos de España no es nada fácil, así que estamos muy orgullosas. El equipo lleva preparándose durante toda la temporada. Hemos ido superando las diferentes fases en Cataluña, cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado. Y eso nos ha dado confianza para llegar al Campeonato de España en el mejor nivel posible. Hemos trabajado mucho, tanto la parte técnica como la preparación de la competición. Es un equipo muy maduro. Son gimnastas que llevan muchos años compitiendo y han participado en varios campeonatos de España. Así que saben gestionar muy bien este tipo de competiciones. Han competido con mucha serenidad, sin dejarse llevar por los nervios, y eso ha sido una de sus grandes fortalezas.
9: Entre les gimnastes destaca Júlia Herrera, que ha finalitzat sisena a la classificació general, cinquena a l'exercici de terra i sisena a la barra, mentre que Lucía Sánchez ha estat setena a la general i ha aconseguit una destacada quarta posició a les paral·leles.
10: Estamos muy contentas tanto con Júlia y Lucía como con el resto del equipo. Todas hicieron una gran competición. Es cierto que ellas destacaron rozando al podio la clasificación individual. Júlia quedó sexta y Lucía séptima, al igual que rozaron el podio en algunos aparatos. Lucía quedó cuarta en paralelas, Júlia quedó sexta en suelo, por lo tanto estuvo ahí reñido, pero la verdad que todas hicieron una gran competición, estamos muy contentas. La única nota agridulce que nos llevamos de la competición es que una gimnasta, Laura Grande, en el aparato de salto se lesionó, se hizo daño y no pudo acabar la competición. Afortunadamente no nos afectó a resultar por equipos, pero nos dio mucha pena por ella porque al final es... Bueno, al fin es el momento del año donde lo puedes demostrar todo y que no puedas acabar de demostrarlo porque te lesiona, la verdad que es un momento bastante agridulce.
9: Li hem preguntat a l'entrenadora de l'equip com es veu aquesta competició d'àmbit estatal des de dins.
10: El Campeonato de España es una competición muy especial porque es el campeonato más importante del año para las gimnastas, también para nosotras como entrenadoras, junto con la Liga Iberdrola. Allí, pues al final compites contra los mejores equipos de toda España y el nivel es muy alto. La verdad que se vive pues con muchos nervios y mucha emoción, pero también es una experiencia muy bonita y estamos muy felices de haber podido volver a subir al podio. Creemos que es un ejemplo de que el trabajo diario, la constancia y el esfuerzo tiene su recompensa. Esperamos que las gimnastas más pequeñas vean que con dedicación y paciencia y con, bueno, con mucho, mucho, mucho trabajo se pueden conseguir grandes resultados y competir al máximo nivel.
9: Finalment, després d'aquest tercer lloc al Campionat d'Espanya, li hem preguntat quins són els pròxims reptes i objectius de l'equip.
10: Ahora toca, bueno, seguir preparando que la semana que viene competimos en el Campeonato de España de Vía Olímpica y también pues seguir, bueno, empezar ya a preparar la temporada que viene. Queremos seguir creciendo como equipo, como club, aumentar la dificultad de los ejercicios, mejorar la ejecución y continuar formando gimnastas que disfruten compitiendo y que cada año pueda seguir dando pues un pasito más adelante.
9: L'equip ha signat una gran actuació a Pamplona amb un bronze col·lectiu i ha destacat classificacions individuals de Júlia Herrera i Lucía Sánchez.
8: I aquest divendres i dissabte celebren les tradicionals 24 hores de bàsquet. Tot seguit en donem més detalls.
9: Les 24 hores de bàsquet tornen a Sant Andreu de la Barca. El 3 i 4 de juliol, el club de bàsquet celebra la 39a edició d'aquesta competició, un torneig que ja és tradició al municipi. Aquesta modalitat consisteix en, com diu el nom, un dia sencer on equips mixtos s'enfronten fins a classificar-se per les finals i erigir-se en el millor equip del torneig. El president del club de bàsquet Sant Andreu de la Barca, Nacho Minero, ha fet un repàs de les normes, recordant que els equips han de ser de 8 integrants i que és obligatori que sempre hi hagi dos homes o dues dones a pista.
11: És una festa del bàsquet, no només del club, sinó de la gent del carrer, de tothom. Tothom pot participar, n'hi ha equips d'amics que es junten i és un dia de festa del bàsquet. I sí que és veritat que té molta tradició i tinc dubtes de quan va ser la primera, però si no són 30, són 29, eh?
9: Sí, sí, molts anys té, perquè quan jo era ben jove ja havia participat. Enguany, pots recordar les normes, com han de ser els equips, com s'han de formar, quines són les normes?
11: Vale, sí, les normes és un partit de 20 minuts a temps corregut, dues parts, amb 5 minuts de descans, i en cas d'empat, doncs sí que es farà uns, no sé si 3 o 5 minuts de temps afegit.
9: Uh-huh. Els equips?
11: I els equips han de ser mixtes i ha d'haver-hi un mínim de dues persones del mateix sexe.
9: Dos noies, dos nois, mínim.
11: Sí, és indiferent.
9: En pista?
11: En pista, sí. Sempre ha d'haver-hi dos i tres. No pot haver-hi 4 i 1 ni 5 i 0.
9: Quin valor creieu que aporta això, que hi hagin equips mixtes a nivell esportiu com social, que en unes 24 hores es barregin els sexes?
11: Creiem que és una cosa molt bonica i que ho fa, que li dones no un caràcter competitiu, sinó que és un caràcter més lúdic i una igualtat no només entre homes i dones, entre nens i nenes, sinó una igualtat de jugadors i que el bàsquet és igual el masculí que el femení.
9: Uh-huh. Les 24 hores de bàsquet d'enguany es juguen del 3 al 4 de juliol, el cap de setmana. El format de 24 hores, per qui no sigui un marxano, no el conegui, explica'ls una mica en què consisteix.
11: Vale, és un format de que comencem a les 7 de la tarda o a les 8 de la tarda, possiblement a les 7 de la tarda, i fins a les 7 de la tarda del dia següent hi ha bàsquet. Sempre n'hi ha bàsquet, sempre n'hi haurà partits, i si no n'hi haurà algun curs de triples o alguna cosa que farem, i s'acaba a les 24 hores.
9: Per la gent que s'apunta, quants partits mínim pot jugar el seu equip? Si després perd, encara que perdi, quants partits pot arribar a jugar?
11: Lo normal és, si les inscripcions, si el format és complet amb tots els equips que tenim pensat, és un mínim de 4 partits.
9: El preu i els equips, quin mínim de jugadors s'han de tenir?
11: Han de tindre sempre un mínim de 8 i podem arribar fins a 15. Fins a 15 jugadors com a màxim. Uh-huh. Mínim 8, perquè és que amb menys de 8 no pots fer 24 hores, no arribes físicament, és esgotador.
9: Sempre hi ha algú que cau pel camí, no?
11: Sempre. Això és una de les coses que sempre diem, a veure com podem fer perquè no passi, però realment sabem que a les 4, a les 5 del matí, si han de jugar un partit a les 8 del matí un altre equip, van caient equips. Els que ja saben que no passaran a la següent ronda, inevitablement van caient.
9: Normalment, a les 24 hores, quants equips hi participen?
11: Lo ideal són 20, i esperem que aquest any siguin 20.
9: Clar, 20 equips per 8 mínim que ens comentaves fan uns 160 participants. Ostres, organitzar unes 24 hores amb 160 persones, 24 hores passejant-se, no deu ser fàcil. Quin és el repte logístic més gran que teniu?
11: El repte logístic més gran que tenim realment és que tothom es trobi a gust, que vagi al pla i que es trobi bàsquet. Sabem que al ser un ambient més lúdic no és bàsquet competició, però que arribis allà i que vegis esport. Això és el que nosaltres volem a les 24 hores, que vagi, que tothom que vagi, que trobi que allò és esport.
9: Els participants hauran de pagar individualment cada jugador 15 euros. Què se'ls donarà, si se'ls dona alguna cosa, quins serveis es trobaran allà, si n'hi ha alguns?
11: Normalment, aquest any és el primer any des de fa molts anys que no donem samarreta, però per motius diversos aquest any no hem pogut donar. I el que donem és servei de seguretat, perquè quan és la nit poden passar moltes coses com va passar fa uns anys. Donem aigua normalment a la majoria de jugadors, bueno, tothom que vol tindre aigua. Té meses i té, en cas de dubte, n'hi ha sempre alguna persona que pot fer d'àrbitre, tot i que als partits de 24 hores no n'hi ha àrbitres. Són ells mateixos en els que s'han de...
9: Tanta autogestionar, sí.
11: Tanta autogestionar.
9: També els vestuaris estan oberts, m'imagino.
11: Els vestuaris estan oberts, òbviament.
9: I llavors, quin ambient es trobarà la gent que vingui al torneig? No només la gent que participa directament, sinó també la gent que moltes vegades, hi ha alguns partits, sobretot a les finals, que s'omple el pla.
11: Doncs esperem que un ambient de bàsquet i de festa, tot junt. Normalment a les finals hi ha equips amb jugadors molt bons. O sigui que qui li agradi el bàsquet i vulgui veure un format diferent a lo que és normal, li animo a que vagi a les finals, perquè sempre n'hi ha equips molt bons. Sí que és veritat que físicament ja veurem que estan una miqueta cansadets, sí, però el nivell sol ser molt alt.
9: Hi haurà novetats o sorpreses respecte a darreres edicions?
11: En principi, el format serà el nou i les novetats, quan vagis allà, les veuràs.
9: Sorpresa. Quin paper juguen els voluntaris, els entrenadors i famílies perquè unes 24 hores així durant tants anys siguin possibles?
11: Doncs és clau. Sense voluntaris, les 24 hores no podrien ser, perquè realment n'hi ha molta logística, n'hi ha moltes hores, i involucra a molta gent. I realment n'hi ha voluntaris, però és que mentre estan passant les 24 hores es van afegint més voluntaris. És una cosa molt maca, perquè sempre penses, ostres, qui farà les taules de les 3, de les 4, tothom... I després, a les 3 o a les 4, n'hi ha gent de sobre voluntària per fer aquestes coses. Llavors, és molt maco en aquest aspecte.
9: Doncs si vols fer una crida que la gent participi a les 24 hores, sobretot tenint en compte que encara queda algú de marge, s'han obert les inscripcions recentment, doncs si vols fer una crida que la gent participi...
11: Els de sempre, ja sé que vindreu, perquè sé que esteu esperant durant tot l'any per participar, i sobretot animo a la gent jove, a la gent que mai ha provat, a la gent que li agrada el bàsquet però que no va estar cap aquí, però sí que juga a les pistes, que té un amic que li agrada. Animeu-vos, perquè us ho passareu molt bé. És un ambient molt xulo en el que no importa guanyar o perdre, és passar hores allà en un ambient xulo i que està molt bé.
9: Canviant de tema, el club també impulsa el campus d'estiu, com ja és habitual. Quin objectiu principal té aquest campus més enllà de la formació esportiva?
11: Servei. L'objectiu bàsicament és poder donar servei no només a les famílies del nostre club, perquè està obert a tothom, i sabem que normalment al juliol, doncs, tema dels pares amb les famílies, la reconciliació sí, és complicat. I donem servei perquè la gent pugui fer una vida més o menys normal i que els infants, doncs, puguin tenir una mica d'esport, perquè sabem que si no estan a casa, no fan res, doncs allà almenys passen tot el matí divertint-se i fent les coses que li agraden, com és el bàsquet.
9: A qui va dirigit aquest campus? Què es trobaran els nens i nenes que s'hi apuntin?
11: Va dirigit, bàsicament, a la gent, als nens des de... ara mateix són 5 anys, fins a realment a l'edat de cadet. Normalment ja més edat la gent ja no sol venir al bàsquet, i està dirigit no només, com he dit, als jugadors o als socis del club, sinó a la gent que li agrada el bàsquet i que vingui a provar, perquè és una forma també molt bona de provar, veure l'ambient que n'hi ha al club. Si tenen ganes, doncs l'any següent, doncs, apuntar-se a fer bàsquet.
9: Què es fa en aquest campus d'estiu durant tot el juliol?
11: Normalment el que es fa és jocs, es fa tecnificació, entre cometes, però realment és en un ambient lúdic. Llavors, a part de lo que és bàsquet pur i dur, entre cometes, també

0: de bàsquet Sant Andreu perquè s'animi aquest estiu a participar en el campus d'estiu.
1: Que vinguin, que ho provin, que els hi agradarà. Als nens els hi agrada i tenim molts casos de nens que l'han provat i que han volgut continuar perquè fan amics, coneixen la gent nova, fan un esport molt xulo i estan en un ambient molt familiar, que això també a les famílies els hi agrada molt.
0: Perquè el bàsquet és un esport que cada vegada li fa més la competència al futbol. Per què creus que tu com a president del bàsquet?
1: Tant de bo li fem la competència al futbol, perquè el futbol és realment, almenys aquí a Sant Andreu, hi ha bastanta diferència amb el bàsquet. És això, és un ambient, tot i que és competitiu, no arribem a lo que es veu al futbol, que és un altre nivell, que s'entén que tothom vol aspirar a ser jugador de futbol. Hi ha molta gent que li agradaria arribar a la NBA, però és diferent. Qui és més d'il·lusió, tens la il·lusió, però no realment creus que pots arribar, llavors és diferent, i que s'estan fent les coses bé, que cada vegada n'hi ha més nens, que els agrada el bàsquet.
0: Com a objectiu, quin objectiu et marques? Està acabant la temporada i ja esteu, m'imagino, planificant la següent. Quin objectiu es marca el club de bàsquet de Sant Andreu per fer més gran el club i fer més gran el bàsquet a la ciutat?
1: Nosaltres intentem, sobretot, que els jugadors que ja tenim que s'ho passin bé, que tornin, que hagin passat un any que s'ho hagin passat molt bé i que acabi la competició i que diguin ja tinc ganes de tornar al setembre. Això és l'important. Hagis quedat últim, primer o segon de la Lliga, això és lo de menys, sobretot en equips de formació, sinó que tinguin ganes ja de que passi l'estiu, encara és complicat, tothom vol estiu, però que tinguin ganes de tornar, de retrobar-se amb els seus amics, de trobar-se amb els seus entrenadors, i l'objectiu realment és que vulguin continuar fent esport durant molts anys i que deixin de fer l'esport, en aquest cas el bàsquet, doncs, mentre més tard, millor. Tant de bo tothom arribés a sènior i tinguéssim un problema de que necessitem molts sèniors, perquè això significaria que la gent està molt a gust i que fa esport durant molts anys, que aquest és l'objectiu.
0: Les 24 hores de bàsquet tornen a visitar la ciutat el 3 i 4 de juliol. A més, Nacho Minero explica que ja estan obertes les inscripcions pel campus d'estiu, que durarà tot el juliol.
2: Les 24 hores del bàsquet que tornen aquest divendres i dissabte a Sant Andreu de la Barca, tota una tradició esportiva a l'estiu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I seguim parlant d'estiu perquè aquesta setmana comencen les activitats del Festiu 2026 a Sant Andreu de la Barca.

0: Torna un any més el festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Ah, exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
3: Sí, és, ja és un acte tradicional d'aquest festiu, començar amb aquesta presentació de la temporada

0: de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs, interacciona amb el 600, i bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
1: Un espectacle on el circ també té moments, no?
0: Sí, és el circ, bueno, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per qui, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
2: El primer cotxe que vaig tenir jo.
0: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, doncs, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
1: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar, sí, aquí, i molt bé, amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
2: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
1: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
2: Sí, sí, sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs de... els vikings i els dracs, amb, bueno, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, amb una hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
0: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que fos divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
1: Ens traslladem dissabte 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu,
2: sí,
1: que torna, eh?
2: Home, torna, després de 30 anys, torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que enquivir a la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 9:45, i comptarem, això també, sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents, amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte dia 11.
1: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogant i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
2: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogant espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual, doncs, encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogant espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
1: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda, tindrem sardanes.
2: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la Ciutat de Cobla de Terrassa. I això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
1: I acabarem amb música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
0: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys i, bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu amb Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar, val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja ens escoltarem la música, val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
1: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
2: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
1: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
2: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
1: I un festiu refrescant, eh?
2: Com, exacte, ja,
1: com que tenim aquest, en el cartell, com a mínim refrescant en el cartell.
2: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
1: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ferran Campmany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
2: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Un dels espais que escoltem aquesta temporada en el Via Directa els dimarts és l'espai dels companys de la xarxa ràdio El Món és Digital.
4: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascanti.
5: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem d'una expressió que cada vegada sentim més en l'àmbit tecnològic i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic. Estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà a dalt al núvol i gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però últimament està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de l'infraestructura necessària per fer aquest pas cap a la intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya el Enzo Longobucco. Ell és un científic de dades i responsable de RMSD a CD4 Business. Amb l'Enzo intentarem posar llum a aquesta nova etapa de la intel·ligència artificial.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
5: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
7: Moltes gràcies.
5: Bé, doncs... sí, avui ens agradaria saber una mica primer que es facis 5 cèntims de qui és, què fas i, sobretot, quina relació tens amb la intel·ligència artificial.
7: Bé, jo sóc l'Enzo Longobucco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'I+D a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar a la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tan interns com per projectes que tenim amb clients.
5: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial. Però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Sí. Bueno, doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
7: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè tu has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
5: Sí, però... suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té milions i milions de dades, i el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
7: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades, és un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor model de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
5: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
7: Sí, mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil. No cal un centre de dades. O, mira, com ara mateix, imagina que volguéssim fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que es poden ficar en local que fan transcripcions d'hores i hores d'àudio en un moment.
5: Transcripció, interpretació, etc. Però amb una empresa, perquè aquesta és una altra cosa que està succeint últimament, bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, potser té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. Té un CRM, sí. Té una comptabilitat... Estem parlant, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
7: Clar que sí, es poden aprofitar, i de fet s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica tot arreu, estan desorganitzades, i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir la IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb la IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
5: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del ChatGPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar, com el connecto amb les dades de la meva empresa? No em sembla tan fàcil, en principi. Hem de recórrer a un especialista com tu o com funciona?
7: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar l'accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos... Bé, doncs amb la IA local, la dinàmica és més o menys la mateixa. Hi ha software que et permet, amb una interfície, interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, la gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
5: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenint la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos un gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb Amsterdam, no sé.
7: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quin avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi ha dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta, i la segona és la sobirania de dades. Ara en parlarà, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
5: Sí, no, realment el de les dades... Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica o ciberseguretat. Això realment molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
7: Bé, aquí crec que em correspon citar el Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer Internet. No? Quan va aparèixer Internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb la IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula, i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb la IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
5: Això que estem parlant de l'intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, però està reservat a la ciberempreses, a les grans empreses que tenen el departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt que té un petit taller també pot gaudir de tot això?
7: Bé, no és exclusiu de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir, clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem de lo petit que són els electrons, i es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pime, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No, però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no?, el resum de les reunions.
5: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom està indicant que està fent una transcripció de lo que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser encara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
7: Sí, sí. Això es podria fer. El tema és que, ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori, perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models d'IA propis, molt interessant per les organitzacions.
5: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC? I val o no val la pena?
7: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
5: Ens està sentint algú que ara està dient vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una compta, bla, bla, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
7: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo, per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en què pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
5: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, l'utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que l'utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre a utilitzar-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb la intel·ligència artificial?
7: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi ha de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballen. No? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir, i és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant. I és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
5: Sí, no, no, no. Lo de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto a tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
7: Sí.
5: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista. D'una determinada... No. Però, bueno, però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir l'eficiència, i sobretot desmitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
7: És una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida. No? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet 4 preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
5: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial. Per una empresa, una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial, val la pena pagar? Perquè molta gent l'utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
7: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quan llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar amb Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
5: La intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el seu teu punt de vista, què estarem veient a finals d'any?
7: Ja sé que és difícil. És una pregunta ambiciosa, però tal com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es decide calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè entre moltes cometes aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir? Bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
5: Ah, fascinant, per descomptat que ho és. A mi també m'ho sembla. Una altra pregunta. Què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries. I de vegades, segons quin tema, el tracta millor una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
7: Barreja, no et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altra serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en el que surti un millor, puguis canviar, que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
5: Bueno, ara canvi tot el d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al marit i no. Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o tirem o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
7: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, és igual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català i no podem dependre de organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir i aquesta l'hem de crear nosaltres.
5: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no et diré Catalunya, Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
7: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
5: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat, et convidarem a més programes. Gràcies.
7: Moltes gràcies.
5: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem però que no controlem del tot. La IA local introdueix una altra idea, acostar aquesta capacitat a casa nostra, a les pròpies dades, als propis processos i a les decisions que prenem dia a dia. No vol dir que tot passi a ser local, ni que desaparegui el núvol, però sí que apunta cap a un canvi de fons. La intel·ligència artificial deixa de ser només un servei extern per convertir-se també en una infraestructura pròpia. I fins aquí el Món és Digital d'avui.

0: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: Un capítol més de l'Espai El Món és Digital amb els companys de la Xarxa Ràdio.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de Participació Ciutadana es passa a dir regidoria de Participació Ciutadana i Transparència. La regidoria de Serveis Socials es passa a dir regidoria de Drets Socials. La regidoria d'Educació, Infància i Família es passa a dir regidoria d'Educació, Infància i Famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis com, per exemple, govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de Control Ambiental salta de la regidoria de Territori a la regidoria de la Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... Serveis generals i govern obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de Serveis Generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: Veneçuela. Sant Andreu de la Barca se suma a la campanya del Fons Català per ajudar les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. En parlarem avui amb Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de la doble campanya de donació de sang d'aquesta setmana a Sant Andreu de la Barca. De fet, el Banc de Sang fa una crida a donar sang abans de les vacances amb una doble campanya a la ciutat, avui dimarts i aquest diumenge. Avui dimarts en el Teatre Núria Espert a la tarda i el diumenge haurà una unitat mòbil a l'Avinguda Constitució. També parlarem d'altres informacions. És aquest dissabte Sant Andreu de la Barca celebra l'acte central del Dia de l'Orgull. Una rua, sis artistes drac i les entitats del municipi protagonitzaran l'Orgull de Sant Andreu de la Barca, que ve carregat de novetats. Parlarem amb Gorka Pedrosa, que és membre de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de l'obertura del termini per demanar les subvencions al lloguer per a joves fins a 35 anys. Donarem totes les dades, unes sol·licituds que es poden presentar fins al dia 10 de juliol. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
0: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
2: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andreu de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta.

0: que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
1: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com deien, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
0: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
1: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: El Banc de Sang fa una crida a donar sang abans de les vacances amb una doble campanya a Sant Andreu de la Barca. El Teatre Núria Espert acollirà aquest dimarts una nova campanya de donació de sang i de plasma impulsada pel Banc de Sang i de Teixits. Diumenge, 5 de juliol, una unitat mòbil estarà de 9 del matí a la 1 del migdia a l'Avinguda Constitució amb el carrer Garraf. La jornada d'avui dimarts es farà entre les 5 i les 9 del vespre amb l'objectiu de reforçar les reserves abans de l'arribada de les vacances d'estiu, una època en què les donacions acostumen a disminuir de manera significativa. Tot i que les reserves de sang es mantenen actualment en un nivell correcte, el Banc de Sang alerta que durant els mesos de juliol i agost les donacions poden reduir-se entre un 20 i un 30% a causa dels canvis d'hàbits de la ciutadania i també de les altes temperatures. Per aquest motiu, l'entitat fa una crida a les persones que habitualment donen sang, així com a nous donants perquè aprofitin les darreres setmanes abans de les vacances per participar en alguna de les campanyes programades arreu de Catalunya. La calor és un dels altres factors que acostuma a frenar les donacions. Tot i això, els professionals del Banc de Sang i de Teixits recorden que les altes temperatures no són cap impediment per donar sang, plasma o plaquetes, sempre que es mantinguin unes pautes bàsiques com hidratar-se adequadament abans i després de la donació i evitar-la fer-la en dejú. A més, a tots els punts de donació, tant els ubicats en els hospitals com els habilitats en equipaments municipals o autobusos mòbils, disposen d'espais climatitzats que garanteixen unes condicions òptimes de confort i de seguretat per als donants. A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, doble campanya de donació de sang aquesta setmana, aquest dimarts, en el Teatre Núria Espert, de 5 de la tarda a 9 del vespre, i aquest diumenge hi haurà una unitat mòbil que estarà de 9 del matí a la 1 del migdia a l'Avinguda Constitució amb el carrer Garraf.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, ha obert una nova convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o del preu de cessió d'habitatge o habitació adreçada a joves que tinguin entre 35 anys o menys a data 1 del 31 de gener del 2026. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert una nova convocatòria de subvencions pel pagament del lloguer o del preu de concessió d'habitatge a habitació adreçada a persones que tinguin 35 o menors a data de 31 de gener del 2026. El termini de presentació de sol·licituds s'ha iniciat el 29 de juny de 2026 a les 9 del matí i finalitzarà el 10 de juliol a les 14 hores. El regidor de Joventut de Sant Andreu de la Barca, Javier Romero, en dona més detalls.
4: Avui, dia 29 de juny, i fins al proper 10 de juliol, la Generalitat ha obert l'habitual línia de subvencions pel pagament de lloguer o del preu de cessió d'habitatge per persones que tinguin 35 anys o menys a data 31 de gener de 2026. Per accedir a aquest ajut cal complir una sèrie de requisits establerts a la convocatòria, com pot ser tenir residència legal a Catalunya, disposar d'una font regular d'ingressos, ser titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús i estar empadronades al País Català. En el cas dels habitatges que estiguin situats ara a l'àmbit metropolità de Barcelona, com és el nostre cas, el lloguer mensual de l'habitatge no pot superar els 1.000 euros per poder accedir a la convocatòria o els 450 euros en règim de lloguer d'habitació. Vale? Hi ha certes exempcions previstes a la convocatòria on els col·lectius s'hi poden també igualment adreçar. Aquesta subvenció s'atorga per un període de 2 anys i és un import que pot situar-se entre els 600 i els 3.000 euros anuals en funció doncs, de diferents requisits com els ingressos de la persona i l'esforç econòmic que suposi el pagament d'aquest lloguer.
3: Aquesta ajuda com es pot tramitar? On s'ha de fer?
4: Doncs, si bé és un tràmit de la Generalitat i per tant la sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica, des de l'Ajuntament realitzem assessorament presencial a l'Oficina Municipal d'Habitatge d'aquí del nostre Ajuntament. Poden venir, preguntar des de la planta baixa, atenció a la ciutadania, se'ls donarà aquest assessorament. També poden trucar al telèfon de l'Ajuntament al 93 635 6400 i per dubtes de caire més general inclús podrien adreçar-se al 012.
3: Com d'important és des de la regidoria de joventut impulsar ajudes i sobretot ajudar a que els joves del nostre municipi es puguin emancipar en un context d'emergència d'habitatge?
4: Doncs com bé dius, crec que és clar per tota la ciutadania que vivim en uns moments de crisi habitacional importantíssima. L'habitatge és un bé completament mercantilitzat en la nostra societat i això fa doncs, que els nostres joves cada cop triguin més en poder emancipar-se de casa dels seus familiars i per tant tardin més en començar a desenvolupar doncs, el seu projecte vital. I és una crisi que si bé es disposen de línies d'ajut com la que acabem d'explicar, cal abordar-ho des d'una mirada molt més general com un repte de país i posar les eines necessàries per que el preu del lloguer i de la compra d'habitatge no continuï creixent.
3: Ja està obert el termini per demanar les subvencions al lloguer per a joves de fins a 35 anys fins al 10 de juliol.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest dissabte Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
1: Bon dia.
0: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
1: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització, a banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
0: Promet, no?
1: Promet.
0: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
1: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, P de Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
0: Un recorregut diferent aquest any.
1: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
0: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
1: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Persones queer, i enguany, doncs, hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest, doncs, carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació, i també Nosaltres doncs, ens agrada també apostar doncs, que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs, els la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs, un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una més aviat d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que no, aquests, els nens i nenes doncs, també tinguin el seu espai en aquest acte.
0: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs, a participar en actes com aquest. No?
1: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs, de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no? El poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
0: Després a les 9 començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
1: Correcte.
0: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
1: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que
0: tot surti. Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
1: Correcte.
0: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
1: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
0: Hauran taules i cadires.
1: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
0: Anem ara al show drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
1: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura. I enguany doncs, disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? Del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs, són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Bish, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
0: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
1: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar. I també tenim la novetat de Chica B, Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Apolo o Razzmatazz, que sol amenitzar doncs, actes i festes no, de, relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
0: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
1: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix... l'eix central, no, dels nostres actes, i sí, sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
0: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
1: Correcte.
0: El Joaco,
1: sí, sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no, doncs pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no?, que perduri en el temps, no?, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
0: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
1: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot, doncs, puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí, hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no, també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
0: Doncs esperem que sigui així, esperem, doncs, que sigui un èxit, que molta gent, doncs, pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, canvi d'ubicació de l'inici, i que tot després es traslladarà, doncs, a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb el manifest, el show drag, la festa, i a més amb aquest sopar. I amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració, vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i esperem veure-us a totes allà.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Fins aquí aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de l'emissora municipal.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: És dimarts, dia 30 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del terratrèmol de Veneçuela. Sant Andreu de la Barca se suma a la campanya del Fons Català per ajudar les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. En parlarem avui amb Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de la doble campanya de donació de sang d'aquesta setmana a Sant Andreu de la Barca. De fet, el Banc de Sang fa una crida a donar sang abans de les vacances amb una doble campanya a la ciutat avui dimarts i aquest diumenge. Avui dimarts en el Teatre Núria Espert a la tarda i el diumenge haurà una unitat mòbil a l'Avinguda Constitució. També parlarem d'altres informacions. És aquest dissabte Sant Andreu de la Barca celebra l'acte central del Dia de l'Orgull. Una rua, sis artistes drac i les entitats del municipi protagonitzaran l'Orgull de Sant Andreu de la Barca, que ve carregat de novetats. Parlarem amb Gorka Pedrosa, que és membre de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. I també pararem de l'obertura del termini per demanar les subvencions al lloguer per a joves fins a 35 anys. Donarem totes les dades, unes sol·licituds que es poden presentar fins al dia 10 de juliol. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
2: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
3: Esta campanya lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
2: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
3: És muy importante recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
2: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
4: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: El Banc de Sang fa una crida a donar sang abans de les vacances amb una doble campanya a Sant Andreu de la Barca. El Teatre Núria Espert acollirà aquest dimarts una nova campanya de donació de sang i de plasma impulsada pel Banc de Sang i de Teixits. Diumenge, 5 de juliol, una unitat mòbil estarà de 9 del matí a la 1 del migdia a l'Avinguda Constitució amb el carrer Garraf. La jornada d'avui dimarts es farà entre les 5 i les 9 del vespre, amb l'objectiu de reforçar les reserves abans de l'arribada de les vacances d'estiu, una època en què les donacions acostumen a disminuir de manera significativa. Tot i que les reserves de sang es mantenen actualment en un nivell correcte, el Banc de Sang alerta que durant els mesos de juliol i agost les donacions poden reduir-se entre un 20 i un 30% a causa dels canvis d'hàbits de la ciutadania i també de les altes temperatures. Per aquest motiu, l'entitat fa una crida a les persones que habitualment donen sang, així com a nous donants perquè aprofitin les darreres setmanes abans de les vacances per participar en alguna de les campanyes programades arreu de Catalunya. La calor és un dels altres factors que acostuma a frenar les donacions. Tot i això, els professionals del Banc de Sang i de Teixits recorden que les altes temperatures no són cap impediment per donar sang, plasma o plaquetes, sempre que es mantinguin unes pautes bàsiques com hidratar-se adequadament abans i després de la donació i evitar-la fer-la en dejú. A més, a tots els punts de donació, tant els ubicats en els hospitals com els habilitats en equipaments municipals o autobusos mòbils disposen d'espais climatitzats que garanteixen unes condicions òptimes de confort i de seguretat per als donants. A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, doble campanya de donació de sang aquesta setmana, aquest dimarts, en el Teatre Núria Espert, de 5 de la tarda a 9 del vespre, i aquest diumenge hi haurà una unitat mòbil que estarà de 9 del matí a la 1 del migdia a l'Avinguda Constitució amb el carrer Garraf.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, ha obert una nova convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o del preu de cessió d'habitatge o habitació adreçada a joves que tinguin entre 35 anys o menys a data 1 del 31 de gener del 2026. En tens més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert una nova convocatòria de subvencions pel pagament del lloguer o del preu de concessió d'habitatge a habitació adreçada a persones que tinguin 35 o menors a data de 31 de gener del 2026. El termini de presentació de sol·licituds s'ha iniciat el 29 de juny de 2026 a les 9 del matí i finalitzarà el 10 de juliol a les 14 hores. El regidor de Joventut de Sant Andreu de la Barca, Javier Romero, en dona més detalls.
4: Avui, dia 29 de juny, i fins al proper 10 de juliol, la Generalitat ha obert l'habitual línia de subvencions pel pagament de lloguer o del preu de cessió d'habitatge per persones que tinguin 35 anys o menys a data 31 de gener de 2026. Per accedir a aquest ajut cal complir una sèrie de requisits establerts a la convocatòria, com pot ser tenir residència legal a Catalunya, disposar d'una font regular d'ingressos, ser titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús i estar empadronades al País Català. En el cas dels habitatges que estiguin situats ara a l'àmbit metropolità de Barcelona, com és el nostre cas, el lloguer mensual de l'habitatge no pot superar els 1.000 euros per poder accedir a la convocatòria o els 450 euros en règim de lloguer d'habitació. Vale? Hi ha certes exempcions previstes a la convocatòria on els col·lectius s'hi poden també igualment adreçar. Aquesta subvenció s'atorga per un període de 2 anys i és un import que pot situar-se entre els 600 i els 3.000 euros anuals en funció de diferents requisits com els ingressos de la persona i l'esforç econòmic que suposi el pagament d'aquest lloguer.
3: Aquesta ajuda com es pot tramitar? On s'ha de fer?
4: Doncs, si bé és un tràmit de la Generalitat i per tant la sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica, des de l'Ajuntament realitzem assessorament presencial a l'Oficina Municipal d'Habitatge d'aquí del nostre Ajuntament. Poden venir, preguntar, des de la planta baixa d'atenció a la ciutadania se'ls donarà aquest assessorament. També poden trucar al telèfon de l'Ajuntament al 93 635 6400 i per dubtes de caire més general inclús podrien adreçar-se al 012.
3: Com d'important és des de la Regidoria de Joventut impulsar ajudes i sobretot ajudar a que els joves del nostre municipi es puguin emancipar en un context d'emergència d'habitatge?
4: Doncs com bé dius, crec que és clar per tota la ciutadania que vivim en uns moments de crisi habitacional importantíssima. L'habitatge és un bé completament mercantilitzat a la nostra societat i això fa doncs, que els nostres joves cada cop triguin més en poder emancipar-se de casa dels seus familiars i per tant tardin més en començar a desenvolupar doncs, el seu projecte vital. I és una crisi que si bé es disposen de línies d'ajut com la que acabem d'explicar, cal abordar-ho des d'una mirada molt més general com un repte de país i posar les eines necessàries per que el preu del lloguer i de la compra d'habitatge no continuï creixent.
3: Ja està obert el termini per demanar les subvencions al lloguer per a joves de fins a 35 anys fins al 10 de juliol.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
1: Bon dia.
0: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
1: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització, a banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
0: Promet, no?
1: Promet.
0: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
1: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, P de Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
0: Un recorregut diferent aquest any.
1: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
0: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
1: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Persones queer, i enguany, doncs, hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest, doncs, carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació, i també Nosaltres doncs, ens agrada també apostar doncs, que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit i després del manifest doncs, els la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs, un petit pilar i també com a novetat enguany com que la la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a una d'una més aviat d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions que també volem que, no, que aquests, els nens i nenes doncs, també tinguin el seu espai en aquest acte.
0: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca que sempre estan disposades, evidentment, doncs, a participar en actes com aquest. No?
1: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs, de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no? El poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
0: Després a les 9 començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
1: Correcte.
0: Però sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
1: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que
0: tot surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
1: Correcte.
0: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
1: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
0: Hauran taules i cadires.
1: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
0: Anem ara al show drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
1: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura. I enguany doncs, disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? Del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs, són apostes molt potents. Així fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, no? Doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
0: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
1: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar. I també tenim la novetat de Chica B, Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Apolo o Razzmatazz, que sol amenitzar doncs, actes i festes no, de, relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
0: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí. La Perla, eh?
1: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix... l'eix central, no, dels nostres actes, i sí, sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
0: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
1: Correcte.
0: El Joaco,
1: sí, sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no, doncs pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no?, que perduri en el temps, no?, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
0: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
1: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot, doncs, puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí, hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no, també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
0: Doncs esperem que sigui així, esperem, doncs, que sigui un èxit, que molta gent, doncs, pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, canvi d'ubicació de l'inici, i que tot després es traslladarà, doncs, a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb el manifest, el show drag, la festa, i a més amb aquest sopar. I amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració, vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i esperem veure-us a totes allà.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Fins aquí aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de l'emissora municipal.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a Ràdio Sant Andreu.

Dos actes amb música de Giovanni Paisiello i llibret en italià de Jean-Baptiste Lorenzi, tot i que basat en la traducció italiana de Giuseppe Carpani del llibret de Benoît Joseph Marsollier de títol homònim. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 25 de juny del 1789 al Teatro del Reale Sitio di Belvedere, a Caserta, a Itàlia. En quant als personatges que intervenen en aquest títol, esclar, Nina és la nostra protagonista, una noia dolça, filla del comte. A causa de la suposada pèrdua del seu estimat Lindoro, ha perdut el cap i ens representen completament boja, un paper aquest per soprano lírica o lírico-lleugera. El comte és el pare de Nina, a qui li va intentar imposar un matrimoni amb un home que no estimava, un fet que se'n penedeix a l'inici de l'òpera, paper aquest, el del comte per baix. Lindoro és el promès de Nina, que suposadament ha mort, però que al final de l'òpera apareixerà de nou. Aquesta aparició curarà de la bogeria a Nina, un paper per tenor lleuger, per bé que tan sols apareix a la fi del segon acte. Giorgio és el vell tutor del comte, un personatge optimista que intenta minimitzar la tragèdia de Nina, paper per baix còmic. I Susanna és la governanta de Nina, paper secundari per soprano lleugera o lírico-lleugera. L'estrena de Nina, o sigui, a la Paz de Pere Amore, va ser un autèntic èxit. A més, va estar revestit de caràcter d'esdeveniment nacional, ja que hi estaven presents les principals autoritats del regne, i fins i tot la reina Maria Carolina. La primera representació pública va ser al Teatre dei Fiorentini de Nàpols, a la tardor de 1790. Posteriorment va viatjar a Viena, aquell mateix any, on Lorenzo da Ponte en va revisar el llibret i el compositor Joseph Weigel va afegir nous números cantats. L'any 1791 es va presentar a París amb un arranjament dels recitatius fet per Luigi Cherubini, que també va afegir-ne un ari original. Aviat Paisiello va produir les seves pròpies versions, en primer lloc dividint l'acció en dos actes i després substituint el text parlat per recitatius. La versió definitiva es va estrenar a Parma l'any 1794. Es tracta d'una comèdia sentimental, amb números musicals i diàlegs parlats, amb una perfecta equidistància entre el caràcter de l'òpera còmica, l'òpera bufa i del drama musical. A més, Nina pot considerar-se la precursora de l'òpera semiseriosa, estil en què adquireix una importància cabdal la descripció dels sentiments. El drama en si, la suposada mort de Lindoro a mans del seu rival, és deixat de banda i només apareix a l'inici de l'òpera com una narració de Susanna. Així, la resta de l'òpera tractarà de les seves conseqüències domèstiques, íntimes i, en particular, les situacions més patètiques a què es veu abocada la pobra Nina, a la que la mort del seu estimat l'ha portada fins a la bogeria. Pot dir-se que aquesta òpera inaugura el recurs que compositors posteriors experimentarien fins a límits impensables en aquell moment, en allò que a dia d'avui coneixem com a escenes de la bogeria, que especialment Donizetti i Bellini farien referència de la seva creativitat. Sabent això, anem a fixar-nos ja en l'argument i els moments musicals més destacats d'aquesta òpera de Paisiello, Nina, o sia, La Pazza per Amore. Ens situem a l'inici de l'acte primer.

A l'inici de l'òpera ens hem de situar als jardins del Palau del Comte, el pare de Nina. Els camperols es lamenten del destí d'aquesta, la filla del comte Nina, que ha embogit, i pregunten a la seva governanta, Susanna, el motiu de la seva follia. Susanna els explica que Nina estava promesa a un jove a qui coneixia des de petita i de qui estava enamorada. Es tracta de Lindoro. Però el comte, codiciós, va decidir casar-la amb un home més ric. Lindoro va citar Nina per acomiadar-se i el nou promès, trobant-los plegats, va travessar Lindoro amb la seva espasa, deixant-lo estès en un bassal de sang. El pare li va demanar a Nina de reconèixer com a marit l'assassí del seu estimat i això va fer caure Nina en un estat de deliri. Sovint pensa que Lindoro és encara viu, que es troba de viatge i que aviat tornarà a reunir-se amb ella. El comte, per altra banda, està ple de remordiments i expressa que faria qualsevol cosa per aconseguir guarir la ment de la seva filla. Ho canta des d'una gravació en directe de l'any 1999 al baix Michele Pertusi, sota l'atenta direcció de Riccardo Muti.

Després d'aquesta escena apareix Nina i es lliura a una llarga escena de la bogeria preguntant-se per què no torna el seu estimat. És Marina Volgan.

Algunes camperoles intenten consolar a Nina cantant, però quan la jove veu el pare no el reconeix. Això sí, es mostra irada amb ell i l'acusa de ser la causa de la seva dissort. Només un pastor que canta acompanyat d'una cornamusa pot entendre-la. Finalment, les camperoles la convencen per acompanyar el pastor al poble. I aquest és el final de l'acte primer en el que intervenen Nina, en la veu d'Anna Caterina Antonacci, Susanna és Donatella Lombardi, el comte Michele Pertusi i un pastor Giuseppe Filianotti, tots dirigits per Riccardo Muti amb l'orquestra del Teatro a la Scala de Milà.

Seguim els moments d'òpera de la xarxa de comunicació local, resumint l'òpera Nina Ossia la Pazza per amore de Paisiello, situat ja, com dèiem, a l'acte segon, que es desenvolupa al mateix entorn en què l'anterior, el jardí del comte. Tal i com acabem de sentir, Susanna intenta consolar el comte, que està desolat per l'estat de la seva filla. En aquest que sentíem a la soprano Fiorella Pediconi, dirigida per Richard Wallinch, en una gravació de l'any 1989. Apareix ara un alterat Giorgio, el vell tutor del comte, que gairebé no pot articular paraula, i és que arriba amb la notícia que Lindoro ha estat vist pel poble. Giorgio és el baix còmic Giorgio Surian.

Aviat l'Indoro arriba a la presència del comte, que li dona mostres d'afecte i l'anomena fill davant la estupefacció del jove. El comte el posa al cas de la malaltia de Nina i ambdós acorden la manera de tornar a la jove a la raó. El jove l'Indoro és el tenor peruà Juan Diego Flores sota la direcció de Ricardo Muti en una gravació en directe al Teatro a la Scala de Milà.

Nina torna del poble fins a la residència del comte. Inicialment, no reconeix l'Indoro i el confon amb un amic d'ell. No obstant això, l'interès i la sorpresa de Nina augmenten quan l'Indoro li explica fil per randa la seva història d'amor compartida. Finalment, l'Indoro conclou la seva narració mostrant-li a Nina una armilla que ella mateixa va brodar-li. En aquest moment, Nina el reconeix i recupera l'enteniment. Nina és Anna Caterina Antonacci i l'Indoro, el tenor Juan Diego Flores.

0: Finalment, i després de tants patiments, la parella podrà unir-se en matrimoni amb la benedició del comte i entra l'alegria general de tothom allà present. I així és com acaba l'Opera en Nina, o sigui, La Pazza per Amore, títol d'aquesta setmana als Moments d'Òpera, un títol de Giovanni Paisiello. Nosaltres, ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran. No.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó, del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta, sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i ben retrobats. Com sempre, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrador, i atès que aquest dissabte és l'aplec de sardanes de Sant Andreu de Llavaneres, organitzat pel Casal de Llavaneres,

Hem escoltat interpretada per la principal de Llobregat És temps de Minerva, d'en Joan Bosch Serrador. Fou estrenada a Sant Andreu de Llavaneres el passat dia 6.

0: Esteu escoltant Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Bé, després d'aquesta presentació del company de Ràdio Vilafant, Martí Auger, del programa Esclat de Tenora, enfilem el programa d'avui amb l'acompanyament musical que originalment us teníem preparat per dimarts de la setmana passada, però per causes

Vienes a aquest programa. No es va poder fer el programa i la cobla Viladolesa, que teníem pensada, atès que era la festa major d'aquesta vila del Baix Llobregat, ens acompanyarà avui. La primera de les sardanes porta per títol El Parc d'Olesa i és de Jaume Ventura i Tort.

Seguim ara amb una sardana del compositor de Martorell, Daniel Gasulla i Porta, una sardana que va dedicar a la pròpia cobla, per això li va posar per títol Cobla Vila d'Olesa, de Daniel Gasulla.

Seguirem ara amb una sardana del mestre nascut a Olesa, Josep Martínez i Vinaròs, tot i que va estar molts anys afincat a Sabadell. Aquesta sardana porta per títol Olesa, el meu poble.

La sardana següent està dedicada a qui va ser durant molts anys l'ànima, el pal de paller, diem-li com vulgui, l'incansable, el pancaire, l'Antoni Pons, de Olesa de Montserrat. Doncs el compositor Josep Carbó li va dedicar aquesta sardana que tot seguit ens interpreta la Cobla Vila d'Olesa i que porta per títol l'Antoni Pons.

Déu-m'hi-do aquesta sardana del mestre Josep Carbó. Un dels oficis que pràcticament, si no s'ha perdut del tot, gairebé està extingit, és el de canceladé. Doncs el compositor Carles Rovira va dedicar aquesta sardana al Salvador Canceladé i li va posar aquest mateix títol. Deu ser un de les persones que salaven o tallaven cancelades a Olesa de Montserrat. Salvador Canceladé, de Carles Rovira.

0: escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb l'acompanyament musical de la cobla Viladolesa amb aquest reguitzell de sardanes doble, és un disc compacte doble, i ara canviem de format, perquè anem al disc compacte número 2, i la primera de les sardanes que ens ofereix és una altra sardana del mestre Josep Carbó, que porta per títol L'Aplec d'Olesa.

Sardana llarga aquesta del mestre Josep Carbó. Seguim ara amb una sardana del mestre Joaquim Soms i que porta per títol Olesa Sardanista. Com tot el que avui estem escoltant, ens acompanya musicalment la Cobla Vila d'Olesa.

És ara el torn del compositor olesà Joan Segura, guanyador de la sardana de l'any amb la sardana 50 anys junts. Ara, però, la seva sardana que tot seguit ens interpretarà la Cobla Vila d'Olesa porta per títol Olesa lleva 57, de Joan Segura, compositor olesà.

I la Cobla Viladolesa acabarà el repertori d'avui amb una sardana d'en Josep Auferil. Porta per títol Ofrena a Olesa i, com dèiem, serà la darrera de les interpretacions de la Cobla Viladolesa.

I ja per acabar el programa d'avui ho farem a ritme de pas doble, per si us ve de gust ballar on estigueu, al menjador, a la saleta, on us vingui de gust, ja que amb la cobla contemporània marxarem amb un pas doble de Manuel Penella Moreno, compositor valencià nascut a València i que va morir a Cuernavaca, a Mèxic. Porta per títol El Gato Montés. L'arranjament per a cobla és de Jeroni Velasco i la versió solista de Castanyoles amb cobla per Gabriel Robles. Amb El Gato Montés, pas doble, marxem avui. Que tingueu molt bon cap de setmana, sardanista. Adéu-siau a tots.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: es un mensaje del arrigo, tu sacerdotisa de confianza.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Àrea Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dimarts, dia 30 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem de que Sant Andreu de la Barca se suma a la campanya del Fons Català per ajudar les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. Explicarem com es pot fer aquests ajuts. Avui també parlarem de la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. La campanya es va presentar aquest dilluns. I parlarem d'esport, perquè el Club Sabarca puja al podi al Campionat d'Espanya de base 10 amb un tercer lloc. I també parlarem de les 24 hores de bàsquet que tindrà lloc aquest divendres i dissabte a Sant Andreu de la Barca, i també parlarem de l'episodi d'altes temperatures que continua patint Sant Andreu de la Barca amb 9 dies consecutius on la temperatura màxima no ha baixat dels 35 graus. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquest Via Directa, on també comptarem amb l'espai del món és digital i també l'espai de nutrició dels companys de la xarxa ràdio. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades.

0: Campanya respectant el Costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat

0: estem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
0: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
0: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
0: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança de civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
0: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir, sí, estan situats en fanals.
0: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els orins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets...
2: I
1: una responsabilitat.
2: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos, o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, pues, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
2: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. l'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: L'episodi d'altes temperatures també ha afectat aquests dies a Sant Andreu de la Barca. De fet, ja portem 9 dies on la temperatura màxima no ha baixat dels 35 graus. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com viuen aquesta situació. És un reportatge de Joel Carrasco.
4: L'episodi d'altes temperatures que afecta Sant Andreu de la Barca durant aquest mes de juny ha obligat a molts veïns a adaptar la seva rutina diària per fer front a la calor. Amb 8 jornades que han superat els 35 graus, els carrers han registrat menys afluència durant les hores centrals del dia, mentre que els espais amb ombra, els parcs i les zones climatitzades s'han convertit en els principals punts de refugi. Davant d'aquesta situació, els santandreuencs opten per sortir a primera hora del matí o al vespre, evitant l'exposició al sol en les hores de màxima calor.
5: Ha arribat una onada de calor forta a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres com ho esteu fent per combatre aquesta calor?
6: Pues amb l'aire condicionat a casa i tenim que continuar treballant cada dia.
5: Si no tinguéssiu aire condicionat, com sobreviuríeu a casa?
6: Pues mira, com podem, amb les persianes avall i a la dutxa. I amb aigua, i bevem molta aigua i a la dutxa, cada moment. Així estem aguantant.
5: Creieu que és l'estiu que més calor heu passat o recordeu algun més calorós?
6: Crec que és l'estiu que més calor estem passant, perquè com continuem treballant, tenim que agafar cotxe, desplaçar-nos i tot, doncs patim molta calor.
5: Després ja està el tema del cotxe, que puges al cotxe, si el tens al carrer no pots ni obrir-lo, eh?
6: Totalment, d'acord. El cotxe crema, el volant crema, tot. La veritat és que és bastant incòmodo i estem al mes de juny només.
5: Teniu pensat que quan arribi l'agost canviar el millor hàbits de vida o seguireu igual ficant l'aire condicionat i intentant sobreviure?
6: No, ja canviem hàbits de viure. Cada dia canviem, procurem, i a l'hora de menjar, tot, procurem.
5: Teniu aigua freda sempre a la nevera, m'imagino.
6: Sempre tenim aigua freda, sempre tenim de tot, però igualment la calor has de sortir al carrer. Llavors al sortir al carrer és aquesta calor que fa. Ara ja anem cap a casa perquè això no es pot aguantar.
5: Sí. M'imagino que les hores més punta, al migdia, no sortiu al carrer o com ho feu? Canvieu i sortiu més cap a la nit?
6: Clar, sortir més cap a la nit, no, però que és, a vegades és impossible. Si tens metge, si tens que... Ara, per exemple, ara ens han donat metge a la meva mare i ens ha donat a la una del migdia. També es tindria que tenir en compte la gent gran, no? Que aquestes hores de visita a la una del migdia és una mica... també complicat, però clar, no, és que no hi ha una altra cosa. De moment no tenim més recursos, els que podem fer nosaltres, però no tenim ni per l'ombra, bueno, adaptar.
5: Us deixo que marxeu i aneu a buscar les ombres.
6: Vale, gràcies, eh?
5: Com està vivint vostè l'onada de calor? L'està patint?
7: Doncs sí, bastant. La veritat és que sí, perquè a més, no sé si és per l'edat o per la perimenopausa, però sí, ho passo fatal.
5: Està notant, no?, que ha vingut una onada de calor bastant forta. Gairebé, no sé, a aquestes hores ja gairebé al migdia no s'hi pot estar pel carrer.
7: Efectivament, ahir vaig haver de sortir a fer uns encàrrecs a les 3 i de poc moro un intent perquè sobretot es nota aquesta calor intensa que quan camines ni en ombra et deixa respirar.
5: Que estàs fent alguna cosa per combatre aquesta calor? Tant, no sé si poses aire condicionat, si poses aire, si obres les finestres, com estàs intentant combatre aquesta calor?
7: A veure, a primera hora del matí obro finestres, el primer que faig és fer-me dutxa freda, d'aigua freda, que això relaxa molt i refresca, i després a mesura que va passant el dia, llavors cap a la una ja engego l'aire condicionat, el mantinc a uns 24 graus i el tinc des de la 1 fins a les 9 de la nit ben bé.
5: Creus que podries sobreviure sense aire condicionat a casa?
7: Home, tinc la gran sort i privilegi de tenir un pis que està ben airejat, és a dir, entre aire, força aire i a corrent, i suposo que doncs, si no hi hagués aire condicionat estarien doncs, amb ventiladors o amb un altre aparell que ens ajudés.
5: Ha canviat el teu estil de vida des que ha arribat aquesta calor fa uns dies? És a dir, abans acostumaves a fer algunes coses que ara has deixat de fer, has canviat horaris, molta gent està començant a sortir molt més tard i pel matí no fa vida.
7: Sí, una mica seria la idea. Per exemple, jo normalment entreno cap a la 1, vaig al gimnàs, i darrerament estic anant a les 10 perquè no fa tanta calor, ni xafogó, i doncs a la tarda durant el dia, o sigui durant el migdia, bueno, millor, on està millor és a casa, I la tarda, doncs sí, sortim a partir de les 8-9, sí.
5: Clar, perquè després hi ha l'altre drama, que és si tens el cotxe al carrer. Si el tens tot el dia al cotxe al carrer, després quan el vas agafar, un no es pot ni asseure, eh?
7: Sí, així és. I si et deixes, res, una xocolata, adeu. No la trobes, adeu. O fins i tot una aigua que estigui gairebé arrugada, o sigui, la pròpia ampolla de plàstic, es queda com col·lapsada també, desfeta, no? Sí, la veritat és que vivim uns temps que...
5: Aguantaràs tanta calor molt més temps?
7: Sí, a veure quin remei.
8: Buenas, usted es muy valiente, ¿eh? Va usted por el sol.
9: Home, per on tens d'anar?
8: Vas pel sol, però vas amb un barret.
9: Home, clar, és que si hi hagués més ombra, pues aniria més bé.
8: Com estàs patint la calor? Perquè veig que va per feina per arribar a casa ràpid, no m'imagino?
9: Sí, vaig a la farmàcia i vaig cap a casa ràpid.
8: Com està patint la calor? Perquè aquí la onada de calor a Sant Andreu ha arribat...
9: Molta, n'hi ha molta. Hi ha molta massa, però bueno... Recordes quan arribi el fred ens queixarem també.
8: També és cert. Vostè recorda algun estiu tan calorós com aquest?
9: Pues no, no. A veure, els estius sempre han fet calor, no? Però bueno, passa que ja no te'n recordes. Però sí, a fer calor sempre n'ha fet.
8: El seu recurs és utilitzar un barret sempre o sempre el porta de normal el barret?
9: Sí, no, normal l'haig de portar perquè si no... Malament.
8: Ah, clar, vostè no té molt cabell, llavors és crema.
9: Sí, exacte.
8: Fa alguna mesura de precaució, vostè, que ja és de la tercera edat? No surt de casa a les hores punta?
9: No surto. Ara ja he sortit a comprar unes coses, vaig cap a casa i aigua i fresc.
4: Les autoritats recorden la importància de mantenir-se ben hidratat, protegir-se del sol i prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques, mentre es mantingui aquest episodi d'altes temperatures.
1: I sobre l'episodi d'altes temperatures en parlàvem aquest dilluns amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda. Menja't la vida tan superben acompanyada amb aquesta conciliació que estem fent. Macarrons, mira, m'entren gana. Saludem-los.
2: Hola.
1: Que vens molt ben acompanyada.
2: Sí, s'ha de conciliar, s'ha de conciliar, Pili.
1: Amb el...
2: En qui vinc? Com et dius tu?
3: Com es deies Martínez.
1: Amb el Luca i amb el...
4: David.
1: I quants anys teniu? Que ja ho sabem de l'altre podcast, però per si alguna persona no se'n recorde.
4: Jo 8.
1: I tu, Luca?
5: Jo 3.
1: 3. Tu has acabat P3? Sí?
2: Sí.
1: L'any que ve què faràs?
5: 4.
1: De 4. I tu, David, què has acabat?
6: Tercer i faré quart.
1: D'acord. I ara ja esteu de vacances, eh?
6: Sí.
1: D'acord. Molt bé, i avui volem parlar també amb vosaltres d'alimentació i amb la vostra mare, la Naila Martínez, eh?
5: Sí.
1: Que en sap molt, teniu molta sort.
5: Sí.
1: No, és una mare que en sapigui tant.
5: Sí.
1: D'alimentació. Com mengeu a casa? Expliqueu-nos-ho.
5: Pues...
7: amb una forquilla.
2: Exacte.
1: Evidentment.
2: Exacte.
1: Evidentment. A vegades amb les mans.
5: Mengem de tot. Mengem de tot i les coses dolces d'aquest... dolces, o sigui, no dic les fruites, sinó les altres coses de pastisseria. Pues les mengem de tant en quant.
1: Molt bé.
5: Però sí.
2: A mi m'agradaria, David, un segonet, a mi m'agradaria, i no ho tenim preparat, he de dir, ja ho veieu, l'espontanietat, m'agradaria una mica, a vegades, quan parlo amb el barret de nutricionista, no?
1: Sí.
2: Es veu tot com a molt fàcil, però al final a casa meva jo em trec el barret de nutricionista i em poso el barret de mare. I per tant, doncs, m'agradaria una mica que ells puguin explicar com és la nostra alimentació a casa, com és l'alimentació a casa d'una nutricionista, no?, que ha de lidiar també bé, doncs, amb la vida reial, no? I com molt bé ha dit el David, doncs a casa mengem de tot, no? També incloiem coses dolces, eh? I també doncs m'agradaria parlar de sobretot el que sempre explico, no? La pressió amb l'alimentació, si hi ha pressió o no hi ha pressió a casa, i ara potser me l'estic jugant molt. Perquè igual jo penso que no, però ell sí, però bueno, que ens expliquin. El Luca ha començat dient el seu menjar preferit,
1: sí,
2: no?
1: Sí, perquè t'hem sentit dient que... Quin és el teu menjar preferit, Luca?
7: Els macarrons.
1: Els macarrons. Com? Perquè hi ha moltes maneres de fer-los, els macarrons.
2: Com?
1: Què porten els macarrons que t'agraden molt?
6: Tomata?
7: Tomata.
1: I què? Ah, molt bé.
2: Què més, Luca?
6: Potser carn.
2: Després te preguntem a tu, vale, David?
7: Carn.
2: I què més hi poses? Que tu fas macarrons. Què talles per fer els macarrons? Te'n recordes? No?
7: Pebrot?
2: Pebrot, pot ser.
1: Ah, que bo!
2: I ceba. Sí? Sí? I el David, quin és el seu menjar preferit?
5: No sé, és molt difícil.
2: És molt difícil.
1: Per què? En tens molts?
5: Sí, tinc... però diré tres.
1: Vinga, va, quins tres?
5: El enciam, les hamburgueses de salmó i els macarrons.
2: Molt bé.
1: Els macarrons també igual amb...
5: No, amb mi...
1: Sí.
5: Bueno, els raviolis.
2: Els raviolis.
1: Ah, que bons. I l'hamburguesa de salmó, que ja ens vau explicar en un capítol anterior com es feia, eh?
5: Sí.
1: La feu vosaltres, l'hamburguesa de salmó.
5: Sí.
1: D'acord. I, clar, és que si tu fas tu també està més bo.
2: I és més divertit, no? És divertit cuinar, nois?
5: Sí,
1: cuineu
5: perquè...
1: molt, vosaltres. Ai.
5: Per exemple, quan tens alguna cosa avorrida, per lliurar-te, pots anar a cuinar.
2: Això me n'acabo d'enterar.
1: O sigui, això és magnífic. Sí, quan esteu avorrits, us poseu a cuinar.
5: Sí.
1: I què cuines, Luca? David, quan estàs avorrit. Què et ve de gust cuinar?
5: A vegades... Per exemple, si estic per esmorzar... amb alguna magdalena...
2: Explica aquesta magdalena que cuines, perquè he de dir que jo tinc la gran sort, a casa nostra tenim la gran sort, que a vegades ens despertem i ens trobem l'esmorzar fet, perquè l'ha fet el David.
1: Com no em diguis.
2: Sí, i pues, a vegades fa aquestes magdalenes. La vols explicar? Te'n recordes de la recepta?
5: Sí.
2: Vinga, explica-la, que així...
5: Bueno, no ho sé molt bé, però crec avena, també ou... Depèn de les persones... que mengin els ous és un per cada persona. Uh-huh. I les cullerades d'avena crec que eren 5.
2: Molt bé.
5: Per cada persona.
2: Molt bé. I què més hi posem? Ou, avena?
5: Amb llevat.
2: Sí.
5: Plàtan, que és el mateix. Cada més persones més plàtans.
2: És un plàtan per persona.
5: Sí.
2: Sí? I llavors què fem amb això?
5: I les cullerades de llevat crec que també, no?
2: Perquè... Una cullerada petita per persona.
5: Sí.
2: Sí. Molt bé.
5: I també...
2: I posem una espècie que al Luca li agrada molt.
5: Sí, la canella. A vegades potser li posen xocolata o algunes altres coses. És que tenim moltes maneres de fer la magdalena.
2: Sí.
5: També el que m'agrada, sobretot per esmorzar quan m'avorreixo...
2: Però espera un moment, David, no m'ha acabat d'explicar. Llavors, un cop tenim aquests ingredients, què fem amb aquests ingredients?
5: Els triturem
2: amb com?
5: Sí, amb una batidora.
2: Molt bé.
5: I després ho posem al microondes.
8: Quant rato? Un minutet?
5: Sí, un minut.
2: Un minut?
8: Més?
5: Sí, no, un minut, sí, perquè ho tenim que partir. Sí.
2: 2 minutes i mig.
5: No, un minut.
2: Un minut? Ah, vale, doncs un minut. Jo crec que ho posem 2 minutes i mig, perquè se faci bé la magdalena.
5: Sí? Jo ho poso un minut i
2: es fa?
5: Fa bé.
2: Ah, bueno, doncs mira. Ja deia jo que estava molt bona.
8: La cremes.
2: Jo que estava molt bona. Doncs a vegades ens alcem al matí i ens trobem aquesta magdalena feta pel David, que a més, si teniu fills i filles a casa que no utilitzen la batedora, no? Perquè la batedora sempre la utilitzes en presència del papa o la mama, no?
5: A vegades no,
2: ja, val. Doncs també podem utilitzar flocs de civada que siguin d'aquests que són més trituradets, més fins, i ho podem fer amb la forquilla, no?
5: Sí.
2: Xafar el plàtan, batre l'ou i fer-ho amb la forquilla, llavors això...
5: Però costa més,
2: clar. És més complicat. Sí, sí. Doncs tenim aquesta sort que al David li agrada molt cuinar, li agrada molt menjar, i provar coses noves, però també li agrada molt cuinar, i el Luca també. Luca també ajuda a cuinar. Aviat també començarà a fer...
8: Com bé, a veure, escolta, que té 3 anys, ja sí, ho farà, diguéssim, sí, de fer-te l'esmorzar. Sí. Que, i algun dia li prepares l'esmorzar a la mama, Luca? Ajudes al David? O tu se t'enganxen els llençols pel matí?
2: Què prepares l'esmorzar, tu? O no?
5: No.
2: Sí.
5: El sopar a vegades,
2: sí,
5: a
2: el
5: mi...
2: Luca...
5: Me'l prepara les pizzes.
2: Sí, és veritat, prepara les pizzes.
8: Espera, perquè Luca ha dit abans... Ai, no, perdó, el David ha dit abans que si no és... magdalenes són tortites.
5: Sí.
8: I ara ens hem quedat amb ganes de saber com fas les tortites. Vinga, que jo m'apunto la recepta. Aquesta de la magdalena, que també ja la coneixia, de la teva mare, ja l'he feta. I és boníssima. Però ara m'apunto les tortites. Com les fas?
5: Pues li poso llet. La llet pot ser de vaca o d'avena.
2: Uh-huh.
5: També li poso farina. I, és que fa molt que no les faig.
2: I ou. Molt bé. I una miqueta, un pessiguet de sal,
5: sí,
2: i llevat.
5: Sí.
2: I això ho triturem, no?
5: Sí, i després posem a la paella, ho estenem una miqueta. Uh-huh. És com la truita, però en comptes de doblegar-ho, no ho dobleguem i s'esparceix.
2: Molt bé.
8: Fantàstic.
2: Molt bé.
8: Molt bé. I de sopars, què feu de sopars? Aquí sí que tens ajuda, no?
5: Sí. Pizza, també m'agrada les hamburgueses de salmó.
2: Ja ho hem dit, no? Les hamburgueses de salmó.
8: Bé, que és un top, eh? Un top de la delícia.
2: De veritat, us dic que sigui de salmó o de qualsevol altre peix, aquestes hamburgueses estan molt bones. De fet, he de dir que a casa nostra van arribar quan el David començava amb l'alimentació complementària, que era una forma d'incloure el peix. I ens van agradar tant als adults
8: que
2: es va quedar a casa, i ara doncs és una menjada que sovint fem.
5: També les fajitas.
7: Mami.
2: Ah, sí.
5: Les fajitas. La pizza, i ara es va dir... Els explicaré la recepta.
8: De què? De les fajitas?
5: Primer començarem des de la pizza.
8: Ah, d'acord.
5: Amb la pizza hi posem... Podem fer la massa o la podem comprar. Però si la vols fer més ràpidament, comprar la massa... està més bé per acabar més ràpid.
2: Sí. Clar, la comprem la massa feta i després a sobre hi posem els ingredients. I això sí que és algo que el Luca també fa.
5: Sí, que li posem tomata, olives, formatge, orégano...
2: I després hi posem o tonyina,
5: sí,
2: o pernil...
5: Pernil,
9: també de pernil els dos, però a mi m'agrada molt el pernil salat.
2: Pernil dolç o pernil salat.
8: Escolta, vosaltres sabeu llegir etiquetes, perquè jo sé que el formatge, i això ho sé per la teua mare, la Naila, que el formatge, també de les pizzes, ha de posar formatge. No ratllat.
2: Això és els... saps què?
9: Sí, i posem... Posem a vegades, no sé com se diu, la mozzarella, crec.
2: Mozzarella.
8: Mozzarella.
2: A la base, no?
9: Sí.
2: Sí, però el que deia la Pili és que nosaltres no comprem bosses de formatge.
9: No, el ratllem nosaltres.
8: El ratllem ja directament. Exacte. Hombre, pues això ja és més feina, eh?
9: Sí. Les hamburgueses, ja hem dit la recepta.
2: Sí.
9: I les fajitas...
2: I les fajitas...
9: Comprem també la base.
2: Comprem les truites.
8: Però per què no ens ho dieu un altre dia, això? Venga. De les fajites? I ens quedem així, eh? Sí? Amb ganes de saber com feu les fajites a casa de la Naila. Eh? Sí?
2: Jo crec que el proper dia ja, Pili, sí. Jo no vinc.
8: Ja no cal. Fins després.
2: Adéu, adéu, adéu.
8: Bon estiu.
2: Bon estiu.
8: Adéu.
10: Continguts en xarxa.
11: I parlem ara d'esports perquè el Club de Gimnàstica Sabarca ha pujat al podi al Campionat d'Espanya de base 10 amb un tercer lloc.
12: El Club Sabarca de Gimnàstica ha aconseguit una meritoria tercera posició per equips en la categoria base 10 al Campionat d'Espanya disputat a Pamplona. L'equip format per Júlia Herrera, Lucía Sánchez, Gala Álvarez, Laura Pérez, Paula Pérez i Laura Grande ha completat una competició de gran nivell que li ha permès jugar al podi estatal. L'entrenadora Clàudia Colom ha destacat la gran competició que han fet les gimnastes que s'enfrontaven a un campionat amb molt nivell.
13: Estamos muy contentas con este tercer puesto. Las niñas hicieron una competición muy buena y demostraron el gran trabajo que llevan haciendo durante toda la temporada. Sabíamos que el nivel iba a ser muy alto, así que conseguir subir al podio tiene mucho mérito y nos deja muy satisfechas. Para nosotras significa mucho. El año pasado conseguimos ser campeonas de España en este mismo nivel y este año volver a estar en el podio, en esta ocasión como terceras, demuestra que el trabajo que estamos haciendo en el club va por el buen camino. Mantenerse entre los mejores equipos de España no es nada fácil, así que estamos muy orgullosas. El equipo lleva preparándose durante toda la temporada. Hemos ido superando las diferentes fases en Cataluña, cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado. Y eso nos ha dado confianza para llegar al Campeonato de España en el mejor nivel posible. Hemos trabajado mucho, tanto la parte técnica como la preparación de la competición. Es un equipo muy maduro. Son gimnastas que llevan muchos años compitiendo y han participado en varios campeonatos de España. Así que saben gestionar muy bien este tipo de competiciones. Han competido con mucha serenidad, sin dejarse llevar por los nervios, y eso ha sido una de sus grandes fortalezas.
12: Entre les gimnastes destaca Júlia Herrera, que ha finalitzat sisena a la classificació general, cinquena a l'exercici de terra i sisena a la barra, mentre que Lucía Sánchez ha estat setena a la general i ha aconseguit una destacada quarta posició a les paral·leles.
13: Estamos muy contentas tanto con Júlia y Lucía como con el resto del equipo. Todas hicieron una gran competición. Es cierto que ellas destacaron rozando al podio la clasificación individual. Júlia quedó sexta y Lucía séptima, al igual que rozaron el podio en algunos aparatos. Lucía quedó cuarta en paralelas, Júlia quedó sexta en suelo, por lo tanto estuvo ahí reñido, pero la verdad que todas hicieron una gran competición, estamos muy contentas. La única nota agridulce que nos llevamos de la competición es que una gimnasta, Laura Grande, en el aparato de salto se lesionó, se hizo daño y no pudo acabar la competición. Afortunadamente no nos afectó a resultar por equipos, pero nos dio mucha pena por ella porque al final es... Bueno, al fin es el momento del año donde lo puedes demostrar todo y que no puedas acabar de demostrarlo porque te lesiona, la verdad que es un momento bastante agridulce.
12: Li hem preguntat a l'entrenadora de l'equip com es veu aquesta competició d'àmbit estatal des de dins.
13: El Campeonato de España es una competición muy especial porque es el campeonato más importante del año para las gimnastas, también para nosotras como entrenadoras, junto con la Liga Iberdrola. Allí, pues al final compites contra los mejores equipos de toda España y el nivel es muy alto. La verdad que se vive pues con muchos nervios y mucha emoción, pero también es una experiencia muy bonita y estamos muy felices de haber podido volver a subir al podio. Creemos que es un ejemplo de que el trabajo diario, la constancia y el esfuerzo tiene su recompensa. Esperamos que las gimnastas más pequeñas vean que con dedicación y paciencia y con, bueno, con mucho, mucho, mucho trabajo se pueden conseguir grandes resultados y competir al máximo nivel.
12: Finalment, després d'aquest tercer lloc al Campionat d'Espanya, li hem preguntat quins són els pròxims reptes i objectius de l'equip.
13: Ahora toca, bueno, seguir preparando que la semana que viene competimos en el Campeonato de España de Vía Olímpica y también pues seguir, bueno, empezar ya a preparar la temporada que viene. Queremos seguir creciendo como equipo, como club, aumentar la dificultad de los ejercicios, mejorar la ejecución y continuar formando gimnastas que disfruten compitiendo y que cada año pueda seguir dando pues un pasito más adelante.
12: L'equip ha signat una gran actuació a Pamplona amb un bronze col·lectiu i ha destacat classificacions individuals de Júlia Herrera i Lucía Sánchez.
11: I aquest divendres i dissabte celebren les tradicionals 24 hores de bàsquet. Tot seguit en donem més detalls.
12: Les 24 hores de bàsquet tornen a Sant Andreu de la Barca. El 3 i 4 de juliol, el club de bàsquet celebra la 39a edició d'aquesta competició, un torneig que ja és tradició al municipi. Aquesta modalitat consisteix en, com diu el nom, un dia sencer on equips mixtos s'enfronten fins a classificar-se per les finals i erigir-se en el millor equip del torneig. El president del club de bàsquet Sant Andreu de la Barca, Nacho Minero, ha fet un repàs de les normes recordant que els equips han de ser de 8 integrants i que és obligatori que sempre hi hagi dos homes o dues dones a pista.
14: És una festa del bàsquet, no només del club, sinó de la gent del carrer, de tothom. Tothom pot participar, n'hi ha equips d'amics que es junten i és un dia de festa del bàsquet. I sí que és veritat que té molta tradició i tinc dubtes de quan va ser la primera, però si no són 30, són 29, eh?
12: Sí, sí, molts anys té, perquè quan jo era ben jove ja havia participat. Enguany, pots recordar les normes, com han de ser els equips, com s'han de formar, quines són les normes?
14: Vale, sí, les normes és un partit de 20 minuts a temps corregut, dues parts, amb 5 minuts de descans, i en cas d'empat, doncs sí que es farà uns, no sé si 3 o 5 minuts de temps afegit.
12: Uh-huh. Els equips?
14: I els equips han de ser mixtes i ha d'haver-hi un mínim de dues persones del mateix sexe.
12: Dos noies, dos nois, mínim.
14: Sí, és indiferent.
12: En pista?
14: En pista, sí. Sempre ha d'haver-hi dos i tres. No pot haver-hi 4 i 1, ni 5 i 0.
12: Quin valor creieu que aporta això, que hi hagi equips mixtes a nivell esportiu com social, que en unes 24 hores es barregin els sexes?
14: Creiem que és una cosa molt bonica i que ho fa, que li dones no un caràcter competitiu, sinó que és un caràcter més lúdic i una igualtat no només entre homes i dones, entre nens i nenes, sinó una igualtat de jugadors i que el bàsquet és igual el masculí que el femení.
12: Uh-huh. Les 24 hores de bàsquet d'enguany es juguen del 3 al 4 de juliol, al cap de setmana. El format de 24 hores, per qui no sigui un marxano, no el conegui, explica'ls una mica en què consisteix.
14: Vale, és un format de que comencem a les 7 de la tarda o a les 8 de la tarda, possiblement a les 7 de la tarda, i fins a les 7 de la tarda del dia següent hi ha bàsquet. Sempre n'hi ha bàsquet, sempre n'hi haurà partits, i si no n'hi haurà algun curs de triples o alguna cosa que farem, i s'acaba a les 24 hores.
12: Per la gent que s'apunta, quants partits mínim pot jugar el seu equip? Si després perd, encara que perdi, quants partits sí pot arribar a jugar?
14: Lo normal és, si les inscripcions, si el format és complet amb tots els equips que tenim pensat, és un mínim de 4 partits.
12: El preu i els equips, quin mínim de jugadors s'han de tenir?
14: Han de tindre sempre un mínim de 8 i podem arribar fins a 15. Fins a 15 jugadors com a màxim. Uh-huh. Mínim 8, perquè és que amb menys de 8 no pots fer 24 hores, no arribes físicament, és esgotador.
12: Sempre hi ha algú que cau pel camí, no?
14: Sempre. Això és una de les coses que sempre diem, a veure com podem fer perquè no passi, però realment sabem que a les 4 o a les 5 del matí, si han de jugar un partit a les 8 del matí un altre equip, van caient equips. Els que ja saben que no passaran a la següent ronda, inevitablement van caient.
12: Normalment, a les 24 hores, quants equips hi participen?
14: Lo ideal són 20, i esperem que aquest any siguin 20.
12: Clar, 20 equips per 8 mínim que ens comentaves fan uns 160 participants. Ostres, organitzar unes 24 hores amb 160 persones, 24 hores passejant-se, no deu ser fàcil. Quin és el repte logístic més gran que teniu?
14: El repte logístic més gran que tenim realment és que tothom es trobi a gust, que vagi al pla i que es trobi bàsquet. Sabem que al ser un ambient més lúdic no és bàsquet competició, però que arribis allà i que vegis esport. Això és el que nosaltres volem a les 24 hores, que vagi, que tothom que vagi, que trobi que allò és esport.
12: Els participants hauran de pagar individualment cada jugador 15 euros. Què se'ls donarà, si se'ls dona alguna cosa, quins serveis es trobaran allà, si n'hi ha alguns?
14: Normalment, aquest any és el primer any des de fa molts anys que no donem samarreta, però per motius varios aquest any no hem pogut donar. I el que donem és servei de seguretat, perquè quan és la nit poden passar moltes coses com va passar fa uns anys. Donem aigua normalment a la majoria de jugadors, bueno, tothom que vol tindre aigua. Té meses i té, en cas de dubte, n'hi ha sempre alguna persona que pot fer d'àrbitre, tot i que als partits de 24 hores no n'hi ha àrbitres. Són ells mateixos en els que s'han de...
12: S'han d'autogestionar, sí.
14: S'han d'autogestionar.
12: També els vestuaris estan oberts, m'imagino.
14: Els vestuaris estan oberts, òbviament.
12: I llavors, quin ambient es trobarà la gent que vingui al torneig? No només la gent que participa directament, sinó també la gent que moltes vegades, hi ha alguns partits, sobretot a les finals, que s'omple el pla.
14: Doncs esperem que un ambient de bàsquet i de festa, tot junt. Normalment a les finals hi ha equips amb jugadors molt bons. O sigui que qui li agradi el bàsquet i vulgui veure un format diferent a lo que és normal, li animo a que vagi a les finals perquè sempre n'hi ha equips molt bons. Sí que és veritat que físicament ja veurem que estan una miqueta cansadets, sí. Però el nivell sol ser molt alt.
12: Hi haurà novetats o sorpreses respecte a darreres edicions?
14: En principi, el format serà el nou i les novetats, quan vagis allà, les veuràs.
12: Sorpresa. Quin paper juguen els voluntaris, els entrenadors i famílies perquè unes 24 hores així durant tants anys siguin possibles?
14: Doncs és clau. Sense voluntaris, les 24 hores no podrien ser, perquè realment n'hi ha molta logística, n'hi ha moltes hores, i involucra a molta gent. I realment n'hi ha voluntaris, però és que durant, mentre estan passant les 24 hores, es van afegint més voluntaris. És una cosa molt maca, perquè sempre penses, ostres, qui farà les taules de les 3, de les 4, tothom... I després, a les 3 o a les 4, n'hi ha gent de sobre voluntària per fer aquestes coses. Llavors, és molt maco en aquest aspecte.
12: Doncs si vols fer una crida que la gent participi a les 24 hores, sobretot tenint en compte que encara queda algú de marge, s'han obert les inscripcions recentment, doncs si vols fer una crida que la gent participi.
14: Els de sempre, ja sé que vindreu, perquè sé que esteu esperant durant tot l'any per participar, i sobretot animo a la gent jove, a la gent que mai ha provat, a la gent que li agrada el bàsquet, però que no va estar cap equip, però sí que juga a les pistes, que té un amic que li agrada. Animeu-vos perquè us ho passareu molt bé. És un ambient molt xulo en el que no importa guanyar o perdre. És passar hores allà en un ambient xulo i que està molt bé.
12: Canviant de tema, el club també impulsa el campus d'estiu, com ja és habitual. Quin objectiu principal té aquest campus més enllà de la formació esportiva?
14: Servei. L'objectiu bàsicament és poder donar servei no només a les famílies del nostre club, perquè està obert a tothom, i sabem que normalment al juliol, doncs, tema dels pares amb les famílies, la reconciliació sí, és complicat. I donem servei perquè la gent pugui fer una vida més o menys normal i que els infants doncs, puguin tenir una mica d'esport, perquè sabem que si no estan a casa, no fan res, doncs allà almenys passen tot el matí divertint-se i fent les coses que li agraden, com és el bàsquet.
12: A qui va dirigit aquest campus? Què es trobaran els nens i nenes que s'hi apuntin?
14: Va dirigit, bàsicament, a la gent, als nens des de... Ara mateix són 5 anys, fins a realment a l'edat de cadet. Normalment ja més edat la gent ja no sol venir al bàsquet. I està dirigit no només, com he dit, als jugadors o als socis del club, sinó a la gent que li agrada el bàsquet i que vingui a provar, perquè és una forma també molt bona de provar, veure l'ambient que n'hi ha al club. Si tenen ganes, doncs l'any següent, doncs, apuntar-se a fer bàsquet.
12: Què es fa en aquest campus d'estiu durant tot el juliol?
14: Normalment el que es fa és jocs, es fa tecnificació, entre cometes, però realment és en un ambient lúdic. Llavors, a part de lo que és bàsquet pur i dur, entre cometes, també n'hi ha un dia a la setmana que l'Ajuntament ens ofereix anar a la piscina, i també es fan bastants llocs d'aigua, perquè els nens també, com fa molta calor, doncs, que es refresquen una miqueta i sigui no només bàsquet i s'ho passin bastant bé.
12: Les inscripcions ja estan obertes al campus d'estiu?
14: Sí, ja estan obertes.
12: Com combinareu durant el campus la part competitiva amb la diversió, com comentaves, els valors del bàsquet? A través dels jocs, a través de competició?
14: A través dels jocs. N'hi ha molta competició. Competició, en el bon sentit de la paraula, però sí, fer jocs competitius perquè això a la canalla és el que realment els agrada.
12: Bueno, què diríeu a algú que encara coneix o no coneix el club de bàsquet Sant Andreu perquè s'animi aquest estiu a participar en el campus d'estiu?
14: Que vinguin, que ho provin, que els agradarà. Als nens els agrada i tenim molts casos de nens que l'han provat i que han volgut continuar perquè fan amics, coneixen a gent nova, fan un esport molt xulo i estan en un ambient molt familiar, que això també a les famílies els agrada molt.
12: Perquè el bàsquet és un esport que cada vegada li fa més la competència al futbol. Per què creus que tu, com a president del bàsquet...
14: Tant de bo li fem la competència al futbol, perquè el futbol, realment, almenys aquí a Sant Andreu, hi ha bastanta diferència amb el bàsquet. És això, és un ambient, tot i que és competitiu, no arribem a lo que es veu al futbol, que és un altre nivell, que s'entén que tothom vol aspirar a ser jugador de futbol. Hi ha molta gent que li agradaria arribar a la NBA, però és diferent. Qui és més d'il·lusió, tens la il·lusió, però no realment creus que pots arribar. Llavors és diferent. I que s'estan fent les coses bé, que cada vegada n'hi ha amb els nens, que els agrada el bàsquet.
12: Com a objectiu, quin objectiu et marques? Està acabant la temporada i ja esteu, m'imagino, planificant la següent. Quin objectiu es marca el club de bàsquet de Sant Andreu per fer més gran el club i fer més gran el bàsquet a la ciutat?
14: Nosaltres intentem, sobretot, que els jugadors que ja tenim que s'ho passin bé, que tornin, que hagin passat un any que s'ho hagin passat molt bé i que acabi la competició i que diguin ja tinc ganes de tornar al setembre. Això és l'important. Hagis quedat últim, primer o segon de la Lliga, això és el de menys, sobretot en equips de formació, sinó que tinguin ganes ja de que passi l'estiu, encara és complicat, tothom vol estiu, però que tinguin ganes de tornar, de retrobar-se amb els seus amics, de trobar-se amb els seus entrenadors, i l'objectiu realment és que vulguin continuar fent esport durant molts anys i que deixin de fer l'esport. En aquest cas, el bàsquet, doncs, mentre més tard, millor. Tant de bo tothom arribés a sènior i tinguéssim un problema de que necessitem molts sèniors, perquè això significaria que la gent està molt a gust i que fa esport durant molts anys, que aquest és l'objectiu.
12: Les 24 hores de bàsquet tornen a visitar la ciutat el 3 i 4 de juliol. A més, Nacho Minero explica que ja estan obertes les inscripcions pel campus d'estiu, que durarà tot el juliol.
11: Les 24 hores del bàsquet que tornen aquest divendres i dissabte a Sant Andreu de la Barca, tota una tradició esportiva a l'estiu.
15: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
11: I seguim parlant d'estiu perquè aquesta setmana comencen les activitats del Festiu 2026 a Sant Andreu de la Barca.

0: Vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats sobre el cap de setmana.
1: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
0: Exacte, sí, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
1: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
0: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
1: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, és, ja és un acte tradicional d'aquest festiu començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs, interacciona amb el 600 i bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
1: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, bueno, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per aquí, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
0: El primer cotxe que vaig tenir jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, doncs, abans d'aquest espectacle presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
1: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar, sí, aquí, i molt bé, amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
0: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
1: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
0: Sí, sí, sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar de unir tots els dracs de els vikings i els dracs, amb, bueno, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, en bona hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que força divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
1: Ens traslladem dissabte 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu,
0: sí,
1: que torna, eh?
0: Home, torna, després de 30 anys, torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que aquí havia la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 9:45, i comptarem, això també, sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Malas Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte dia 11.
1: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem

0: espectacular tobogan i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogan espectacular. Els que veu disfrutar el també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, això, un tobogan espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem amb música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu en Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, sí, sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui al mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Com tenim en el cartell. Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i no tenim restriccions i podem disfrutar d'això de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu Abarca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Un dels espais que escoltem aquesta temporada en el Via Directa els dimarts és l'espai dels companys de la xarxa ràdio El Món és Digital.
4: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascanti.
5: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem d'una expressió que cada vegada sentim més en l'àmbit tecnològic i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic. Estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà a dalt al núvol i gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però últimament està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de la infraestructura necessària per fer aquest pas cap a la intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya el Enzo Longobucco. Ell és un científic de dades i responsable de RMSD a CD4 Business. Amb l'Enzo intentarem posar llum a aquesta nova etapa de la intel·ligència artificial.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
5: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
7: Moltes gràcies.
5: Bé, doncs... sí, avui ens agradaria saber una mica primer que es facis 5 cèntims de qui és, què fas i, sobretot, quina relació tens amb la intel·ligència artificial.
7: Bé, jo sóc l'Enzo Longobucco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'I+D a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar a la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tan interns com per projectes que tenim amb clients.
5: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial, però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Sí. Bueno, doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
7: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè t'ho has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
5: Sí, però... suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té milions i milions de dades, i el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
7: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades, és un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor models de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
5: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
7: Sí. Mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil. No cal un centre de dades. O, mira, com ara mateix, imagina que volguessin fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que es poden ficar en local que fan transcripcions d'hores i hores d'àudio en un moment.
5: Transcripció, interpretació, etc. Però amb una empresa, perquè Aquesta és una altra cosa que està succeint últimament, bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, té, a lo millor té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. Té un CRM, sí, té una comptabilitat. Estem parlant, de, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
7: Clar que sí, es poden aprofitar, i de fet s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica tot arreu, estan desorganitzades, i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir la IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb la IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
5: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del ChatGPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar. Com el connecto amb les dades de la meva empresa? No em sembla tan fàcil, en principi. Hem de recórrer a un especialista com tu o com funciona?
7: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar l'accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos... Bé, doncs amb la IA local la dinàmica és més o menys la mateixa. Hi ha software que et permet, amb una interfície, interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, la gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
5: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenint la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos una gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb Amsterdam, no sé.
7: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quin avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi han dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta, i la segona és la sobirania de dades. Ara en parlarà, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
5: Sí, no, realment el de les dades... Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica o ciberseguretat. Això realment molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
7: Bé, aquí crec que em correspon citar al Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer Internet. No? Quan va aparèixer Internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb la IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula, i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb la IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
5: Això que estem parlant de l'intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, però està reservat a les CIP, a empreses, a les grans empreses que tenen el departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt, que té un petit taller, també pot gaudir de tot això?
7: Bé, no és exclusiu de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir, clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem de lo petit que són els electrons, i es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pime, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No, però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no?, el resum de les reunions.
5: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom està indicant que està fent una transcripció de lo que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser encara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
7: Sí, sí. Això es podria fer. El tema és que, ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models d'IA propis, molt interessant per les organitzacions.
5: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC? I val o no val la pena?
7: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
5: Ens està sentint algú que ara està dient, vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una comptable... I tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
7: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo, per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en què pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
5: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, l'utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que l'utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre a utilitzar-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb l'intel·ligència artificial?
7: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat. treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi ha de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballen. No? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir, i és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
5: Sí, no, no, no, lo de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto a tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
7: Sí.
5: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista d'una determinada... Però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, l'eficiència. I sobretot es mitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
7: És una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida. No? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet quatre preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
5: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial. Per una empresa, una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial, val la pena pagar? Perquè molta gent l'utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
7: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quan llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar amb Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
5: L'intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60... però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el seu teu punt de vista, què estarem veient a finals d'any?
7: Ja sé que si no, bueno, és una pregunta ambiciosa, però tal com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es deixi de calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè entre moltes cometes aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir, bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
5: Ah, fascinant, per descomptat que ho és, a mi també m'ho sembla. Una altra pregunta, què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries, i de vegades segons quin tema el tracta millor una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
7: Barreja, no et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altra serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en què surti un millor, puguis canviar, que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
5: Bueno, ara canvi total d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al marit i no... Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o tirem o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
7: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, i és igual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català. I no podem dependre de organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir. I aquesta l'hem de crear nosaltres.
5: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no et diré Catalunya, Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
7: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
5: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat, et convidarem a més programes.
7: Gràcies. Moltes gràcies.
5: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem però que no controlem del tot. La IA local introdueix una altra idea, acostar aquesta capacitat a casa nostra, a les pròpies dades, als propis processos i a les decisions que aprenem dia a dia. No vol dir que tot passi a ser local, ni que desaparegui el núvol, però sí que apunta cap a un canvi de fons. La intel·ligència artificial deixa de ser només un servei extern per convertir-se també en una infraestructura pròpia. I fins aquí el Món és Digital d'avui.

0: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: Un capítol més de l'Espai El Món és Digital amb els companys de la Xarxa Ràdio.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de participació ciutadana es passa a dir regidoria de participació ciutadana i transparència. La regidoria de serveis socials es passa a dir regidoria de drets socials. La regidoria d'educació, infància i família es passa a dir regidoria d'educació, infància i famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de serveis generals i govern obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de control ambiental salta de la regidoria de territori a la regidoria de la promoció econòmica i promoció de la ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... És serveis generals i govern obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. L'organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comença amb una nova entrega de la jove en sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal la calor?
1: Pues malament.
0: Què? Fatal.
1: Malament, malament, però malament. Però és que jo la calor ja la porto molt malament de sempre.
0: Sí, t'ho
1: no és algo nou. Ja ho saps tu. Jo tinc un ventiladoret allí al meu ordinador perquè si no...
0: Sí, sí, però és horrible, és horrible. Actualitat.
2: Jo tinc tres coses. M'ho he apuntat avui. Perquè tenia por que ens quedéssim curts de temes i he dit, avui vaig fer una mica de...
1: Som-hi.
2: Vam parlar de que La Casa del Dragón estrenava de temporada.
1: Sí.
2: Doncs hi va haver com un crossover Casa Batlló, Casa del Dragón, HBO.
1: Ah.
2: I simplement hi ha hagut una exposició a dins de l'edifici de Barcelona amb, com es diria, una fachada en català.
1: Una façana
2: i així de més estil Casa del Dragón. Això per un costat.
1: Sí.
2: Segona part. Tornarà Pipi i Calces Largas.
0: En sèrio?
2: Sí. Ho farà 80 anys després de la seva primera aparició en format llibre. Sèrie d'animació, 52 episodis d'uns 11 minuts per episodi. Segona. I la tercera, que la setmana passada en vam parlar, aquella sèrie de Telecinco del Maxi Iglesias de...
1: Sí, home, que era un cura.
0: Alma.
1: Sí, vale, cura.
2: Fantàstic. Es va estrenar la setmana passada.
1: A veure.
2: I es va estrenar amb un 9,2 de shares, gairebé 670.000 espectadors. Quarta posició pel que fa a gent que l'escollís. Vale? Tres coses ja havia per davant. Què es veu que va passar? Que estava marcat per estrenar-se a les 11 de la nit,
1: ah, ja va,
2: aquesta
1: ja,
2: sèrie.
1: I es va estrenar a les...
2: Just després de First Dates. I no va començar fins a les 11:18 de la nit. Comptant que la durada del capítol és de 75 minuts amb pauses de Telecinco pel mig.
1: És a dir, que a la una de la matinada.
2: Doncs la gent no va acabar d'estar massa contenta sobre com hauran de veure aquesta sèrie.
1: Jo...
2: Que és una sèrie llegit que va estar un any ja feta però guardada en un calaix.
1: Això ho fa molt, sí. Això ho fa molt Mediaset.
2: O sigui, ja estava feta, no, no és que... No, no, fa un any que ja estava tancada, per tant, potser en feia dos que estava gravada aquesta sèrie.
1: Això fa molt Mediaset. S'ho guarda tot al calaix i, mira, espera el moment...
2: Això és com que diu, surto a la ràdio, sí, surto a les 4 de la matinada i fluixet. Bueno, doncs... endavant.
0: Però jo... està molt bé, no posa-la després de First Date.
1: A veure, la
2: idea... Home, si hi ha 18 minuts d'impàs entre...

0: quan se la va... no posar en una llista negra, però bueno, quan va rebutjar presentar la Isla de las Tentaciones, de cop i volta li va desaparèixer Supervivientes i l'altre que feia. I va estar com un temps... Home, clar, jo què sé.
1: Bueno, ja ho fa, això te la tinc una mica.
0: Sí, pues,
1: ho ha fet fins i tot amb Jorge Javier, vull dir que...
2: Que per cert, la notícia està en que First Dates ara se met a Telecinco.
0: Ah, sí? És a dir, on es feia això?
2: Això es feia 4.
1: Ah. Sí, correcte.
2: I jo recordo que fa un parell de setmanes a casa no sabíem què mirar i vam dir, venga, va, a veure què fan aquella gent. I vam veure que a 4 no es feia. I es fa a Telecinco. Bueno, ha passat a la principal.
1: És un moviment lògic tenint en compte la davallada d'audiència. Avui és la tertúlia de la tele, de sèries també.
2: No, perquè ja t'he dit tres coses de sèrie.
1: Tenint en compte la davallada que està tenint a les audiències Telecinco, pues és normal que rescati els productes que millor funcionin i els intenti posar a millor horari a la seva cadena principal.
2: Està en un moment complicat.
1: Sí. Ànims, eh?
2: No,
0: gens ni mica.
2: Els pobres treballadors sí, els que manen, correcte. Mira tu, haver pres millors decisions.
1: A veure, els pobres treballadors... Sí, els pobres treballadors sí. Anava a dir, l'Anna Rosa tampoc em fa gaire.
2: Treballadors ja se m'entén quan em refereixo.
1: Correcte, amb això me referia jo també.
0: Doncs avui el que farem és una mica de què mirarem a aquest estiu.
2: Què volem mirar?
0: Què volem mirar?
2: No és el mateix que el que mirarem.
0: Tens raó.
1: Mira, al setembre podem fer una de què hem mirat.
2: Perquè jo no us enganyaré. De lo que he ficat, no sé si arribaré a veure més de dues coses.
1: Jo sí.
0: Més de... Què has dit?
2: De lo que us he ficat, no sé si arribaré a mirar més de dues de les coses que us he ficat.
0: Jo et dic que de les cinc s'aposta bastant fort que no em miraré ni cap.
1: Home... Alguna de caure.
0: És que últimament els estius a mi se m'ha caigut complicat molt, però a veure si aquest el tenim tranquil·let.
2: A veure.
0: Qui vol començar?
2: M'és igual.
0: Jo. A més, saps què passa? És molt divertit perquè, clar, jo tinc els tres i es nota tant qui ha fet cadascun.
2: Home, segur.
1: Perquè a nivell del format del guió...
2: No, per les sèries que s'han quedat...
0: No, per l'estil.
2: Ah, jo pensava que deies per les sèries.
0: No.
2: Home, jo crec que també podries veure de qui és qui, depenent de les sèries que ha ficat,
0: sí,
2: que vol mirar. Perquè jo no veig a l'Ivan mirant el documental de Rafa Nadal,
0: no.
2: Per exemple.
0: No, és que no havia arribat tant aquí. Baix.
2: En parlarem després. Abans, jo, aquesta pot ser que la...
0: Comences tu?
2: Espera, vinga. És a Netflix i es diu Los Abandonados.
0: Vinga. We are at a crossroads, Fiona. My pursuit of your land is not greed. It is survival. Trouble, oh, trouble, what these eyes have seen. Angel's Ridge is expanding more rapidly than anyone could have imagined.
3: The Bene Gesserit. Their tyranny is getting worse.
4: You continue to turn down my generous offers.
5: My family, our 5 abandoned souls, now kin. God gave us this home. Only God can take it away.
0: A veure,
2: ens hem de situar a Oregon al 1850. Grup de format per diferents famílies viuen plàcidament del treball de les seves terres, però la seva tranquil·litat està a punt de ser pertorbada. Una força econòmica i de gran poder totalment corrupta cobdicia aquest territori de manera que es disposa a expulsar aquests clans de casa seva. Però aleshores els homes i les dones implicats es veuen obligats a perseguir el seu destí manifest i potser no li agrada el resultat. Reorganitzats en una mena de tribu comuna, estaran disposats a buscar justícia per recuperar les seves cases i béns, fins i tot encara que actuïn al marge de la llei. Entre els protagonistes, Gillian Anderson.
0: Anda, a veure, pues mira.
2: És a dir, és la sèrie de l'Oeste, però protagonitzada per Gillian Anderson, i crec que es diu Lena Wheatley, que és de Joc de Trons, però perquè ens entenguem, les dues caps del repartiment són Lena Headey, perdó, i Gillian Anderson.
0: Molt bé, pues mira, ha de ser bona segur.
2: Sí.
0: I a més està Netflix, vull dir que la podré mirar.
1: Home, a tu et va perfecte.
0: Literalment, el meu criteri ha estat les sèries...
1: Les sèries de la plataforma que tinc, que està bé, a veure.
0: Sí. És un detall important.
1: Sí.
0: A veure, tu què més mirar? Ah, què fem? Un bloc?
1: Fem una cadascuna, va.
0: Vale. Espera't, Ivan, a veure, tu.
1: Pues venga, va. Jo, per insistència de la senyora Maria Gateu, miraré From.
6: Must have gotten knocked down in a storm or something.
7: It's a pretty selective storm.
8: What are they doing?
7: Can we just leave, please?
8: Jim!
9: In this dirty old part of the city.
7: Maybe we'll use the sign for the highway.
6: We didn't list the

0: sign.
1: When the sun refused to shine.
2: Can I help you?
0: We got on a detour off the highway and cell service around
2: here. Got your family with you?
3: Tú dirás.
4: Yo diré, pues mira, From revela el misteri d'un poble del centre dels Estats Units que atrapa a tothom qui entre. Mentre els seus residents lluiten per mantenir una sensació de normalitat i buscar una sortida, han de sobreviure a les amenaces del bosc circumdant. Cosa interessant sobre aquesta sèrie, jo, i tothom me la planteja com una hereva espiritual de Perdidos. Fins i tot amb un dels seus protagonistes, que és el Harold Perrineau.
3: I Flowers.
4: Bueno, era el senyor aquell que cridava tot el dia el nom del seu fill a Perdidos, que ara no recordo com es deia el fill tampoc. Michael,
5: no, no.
4: Pot ser?
5: No,
4: o Michael era ell?
5: Ni idea.
4: Bueno, en fin. No, Walt, el seu fill era Walt. Walt! Doncs pues això. Vale, porta 4 temporades, està acabant la quarta, i se suposa que durant la cinquena acabarà, que és la cosa que em fa més ràbia, començar a veure una sèrie que me quedi una temporada pendent per estrenar. Però bueno, no passa res. La mirarem per la, com dic, per insistència, perquè em diuen, te l'has de mirar. Doncs pues vinga, va, ara que tenim una mica de temps, la mirarem.
3: Molt bé. Doncs ara estava
4: veient... I tu? Doncs
3: pues mira, estava veient que no m'has posat el meu tràiler de la primera sèrie.
4: És el que t'he dit, que el primer no l'ho trobava.
3: Ah, m'ho has dit. Ah, doncs sí, no, sí. No t'he escoltat. Vale. Doncs la sèrie és El Testigo, evidentment està a Netflix, i és la parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en aquesta història basada en fets reals. Així una mica de thriller.
5: Molt bé. Pinta bé, també.
3: Jo crec que sí. Sergi.
5: Vinga, jo he ficat bastant esports. Aquesta ja l'estic mirant, però i està agafada en pinces, perquè està dividit en temporades, i això ja em porta a parlar de que és una sèrie, però són sèrie, capítols absolutament autoconclusius i en format documental. Vale?
3: Vale.
5: Es diu Secretos del Deporte, ho vaig descobrir fa relativament poc, perquè fa relativament poc van treure una nova temporada, on entre altres hi havia un capítol sobre el Liverpool de futbol i de Rafa Benítez, que era un entrenador castellà que va fitxar en el seu moment pel Liverpool. Es diu Secretos del Deporte i ara explico més coses.
6: Gente se preguntava què ocurrió de verdad. Sobrepasó a todo el mundo.
7: Tildaban a Steve de ser el mejor jugador.
8: Han encontrado el cuerpo sin vida del ex quarterback Steve Magner.
7: Se veían los agujeros de bala. ¿Qué va a pasar?
9: Michigan incumplió las reglas de la NCAA.
7: De pronto se había desatado la locura.
9: Connor Stallion será el rey del cuadrilátero.
7: Si yo soy el malo, entonces todos los futbolistas lo son.
10: Hope Solo. ¿Acaso hay alguien que no la conozca? Una de las mejores porteras en la historia del fútbol femenino.
11: La Federación de Fútbol de Estados Unidos es la asociación deportiva más cruel con la que he tratado en mi vida.
12: Fue despiadada y lo sentí a cada paso del camino.
13: Esto va más allá del deporte.
12: Hay mucho más de lo que dicen los titulares.
13: Y de repente toda mi vida cambió.
12: Un momento, una mala decisión.
13: Y solo acabamos de empezar.
3: Carai.
5: Sí, està molt interessant, eh? He vist els primers 6 o 7 temes, perquè, com dic, cada capítol és una història absolutament diferent. Molt de esportistes o esports dels Estats Units, però m'està agradant, perquè són històries un punt controvertides, una mica més fosques, que van passar de veritat. I això també està bé, entre d'altres de les que he vist, doncs, sobre un tenista que americà que va tenir un problema de mental molt fort i no va poder seguir amb la seva carrera. Per exemple, Caitlyn Jenner.
4: Sí.
5: Explica la seva història des de... Va ser un dels millors atletes dels Estats Units de la història i explica una mica doncs, com va anar també el seu canvi de gènere, una boxejadora que va ser violada pel seu entrenador... La veritat és que són durs, alguns dels capítols, n'hi ha d'altres que no tants, però està molt interessant. No. Està bé. I com que hi ha esport, doncs endavant.
3: I tal com està narrat el tràiler...
5: Sí, a part aquí són diverses... i agafen diverses històries de les que expliquen. Molt bé, molt bé. De moment, són d'això que mires un o dos i al cap d'uns dies mires un altre i ho vas mirant així, amb calma i tranquil·litat.
3: Molt bé. Ivan.
4: Vinga, doncs seguim amb Scrubs.

0: Superman.
1: Això què és, Disney Channel?
2: No, això és una sèrie, Scrubs, n'hem parlat alguna vegada. És una sèrie de metges en format de comèdia, una mica. Sí. Es podria dir que és una comèdia de situació. És una aclamada sèrie. Mira, de fet, me llegeixo la sinopsi perquè per això està.
1: Molt bé.
2: És una sèrie de comèdia dramàtica que segueix les vivències de diversos empleats de l'hospital Sacred Heart. El Sagrado Corazón, eh? Sí. La història està narrada des de la perspectiva del seu peculiar protagonista, el doctor John Dorian, i combina un guió de ritme ràpid amb moments còmics, surrealistes i profundament emotius. És una sèrie que la tinc a meitat, vale? Vull per la quarta temporada. I la vaig deixar... És una sèrie molt bona, m'agrada molt, però la vaig deixar perquè me va enganxar en un moment sentimental una mica dur, i és una sèrie que sap fer plorar molt bé a l'espectador.
1: Carai.
2: Tot i ser una comèdia, eh?
1: Home, però això a l'estiu vols dir que peteix.
2: Home, i tant que peteix.
1: Plorar a l'estiu.
3: Una bona plorera, no. Aquestes de...
1: Així et baixa la temperatura.
3: De dissabte a una del migdia.
2: No, però que m'enganxi en un moment on estic més content, m'entens? Perquè per poder mitigar-ho, perquè clar, si arribes baldat a casa i a sobre te fiques un capítol d'això, doncs ja te fiques al llit directament. I ja està, ja no sopes
1: sí.
2: ni res.
1: No,
2: a veure, ho estic plantejant com si fos superdramàtica, no ho és pas, eh? Però els capítols que toquen molt fort.
1: Vale.
2: Llavors, pues, per això, vaig dir, me la guardo per un moment on estigui jo més estable.
1: Vale.
2: Sembla que aquest estiu serà aquest moment, per tant, us podeu alegrar per mi també.
1: No, i tant. Però no plori massa.
2: Bueno, a veure, vull dir, plorar per una sèrie, l'altre dia, si t'he dit la plorera que em vaig fotre amb Toy Story 3... Tremenda.
1: No, a veure, jo també plorava. O sigui, jo amb Sex Education, la segona temporada, al final de tot... Uf! Més mal que comèdia. Sí. Jo la que també vull mirar està a Netflix i és Así aprenderás.
4: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
5: ¿Yo?
6: Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
7: Respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
8: Puede estar tranquilo. La UPD siempre le protegerá.
9: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPD...
10: A ver, un segundo.
9: Jamás descansará.
11: Como inspector de la oficina, pienso hacer que este instituto... aprenda la lección como es debido.
1: Uns inspectors insòlits entren en escena en els col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte. Jo crec que m'enfadaré veient-la, però...
2: Ai!
1: No passa res. Fa bona pinta.
3: És una sèrie.
1: Sí, saps què passa? És que jo m'estic adonant que les escenes que no m'agraden, me les salto.
2: Ah! Ui, això és una mica...
1: Això a nivell psicològic s'hauria d'estudiar. Vull dir, el psicòleg a veure què em diria, però me les salto.
3: Molt bé. Sí.
2: Bueno, està
1: si
2: bé.
1: No, si no me vull enfrontar a lo que ha de passar, fora.
2: Però llavors, o sigui, te l'has de saltar fins a un punt determinat, perquè si te no, saltes de més, llavors no saps el que ha passat.
1: És que... més indiferent.
2: Llavors potser no miris aquella sèrie, no?
1: No, però no sé, hi ha escenes que no tinc la força d'afrontar-les.
2: Vale,
3: fes-ho com vulguis.
2: Després arribarà al final de la sèrie, però escolta, així, aquest per què va morir? No sé què, com és que ja no hi és?
1: També és veritat.
3: Tampoc t'importarà gaire perquè t'ho has saltat.
1: Sí, és que no. A veure, Sergi, la següent. És que jo t'he dit moltes vegades que l'has de veure.
3: Jo aquesta l'he ficat sabent que ni de conya la miraré, però com que porto com a 10 anys intentant començar-la, doncs aquest estiu
1: encara
3: també...
1: Encara hi és, per això?
3: Sí, ho he confirmat. Ah, vale. La van treure i la van tornar a ficar.
1: Ah, sí?
3: Crec que sí.
1: Bé, doncs a veure si...
3: Que no la miris tu, eh?
12: Balló de llisatges.
3: Porto molts estius en el meu objectiu, no s'assolirà enguany. Suits.
13: I know life has been hard for you, but you're not a kid anymore. And I want you to promise you're going to start living up to your potential.
14: You are looking at the best closer this city has ever seen.
15: Closer, huh?
16: One-time deal. I want 25. Take it or leave it.
17: I'll take it. There's a briefcase in my room. Pick it up tomorrow. Take it to room 2412.
18: The Chilton Hotel on Park Avenue.
19: Done. We're going to need to streamline this.
1: 9 temporades, eh?
3: 100, quan? 134 episodis.
1: Val molt la pena.
3: Ja, ja ho sé, no. És a dir, a part...
1: T'agradaria.
3: És que no, però és que jo tinc claríssim que aquesta sèrie m'agradarà quan la mira.
1: Sí.
3: Tinc claríssim.
2: Però no és el moment, no?
3: No trobo el moment. Ah. El moment sí que ho és, no trobo el moment de mirar-la. Vull dir...
1: Però jo crec que és molt llarga, jo vaig estar un any, però no es fa pesada.
3: O sigui, que no passa és que... No,
1: si... Dius, mira, s'ha acabat el dia, em toca mirar Suits.
3: Sí, jo sé que no em farà pesada, però com ja he dit més un cop, tampoc tinc massa temps, i com que de tant en tant me surten coses de 3 capítols, 5, tal, doncs yeah. Miro això, perquè penso, ho miro i ho acabo.
1: És més productiu, això, és evident.
3: Llavors, és a dir, el que vindrà ara serà el que segurament miraré aquest estiu, perquè el documental Rafanal són 5 capítols, el d'Allen Iverson són 3 capítols, llavors això és el que miraré aquest estiu. Però Suits ho acabaré mirant i no passa res, no hi ha pressa. Ja està acabada, per tant.
2: I tant.
3: No, un cop acabada, doncs...
2: T'anava a dir, no marxarà enlloc, però bueno, pot ser si vigila.
3: Bueno, però si marxa en un lloc anirà a un altre.
2: Sí, exacte.
3: És a dir, Suits ja sempre estarà en alguna de les que sí. Tinc jo, no en tinc cap mena de dubte. Sí. Però, qui sap, potser arribo al setembre i us dic... he vist 2 temporades.
1: Sí.
3: Veurem. No, acabar-la no, és impossible.
1: Ni de conya.
3: No tinc temps, material per fer-ho, però veurem què és
2: si
3: el que passa.
2: Si t'ho proposis, no. En 2 mesos...
3: Que no m'ho vull proposar.
1: Si 2 mesos mirar Suits? No.
3: Jo en 2 mesos no puc mirar 134 capítols.
2: Si jo m'agrada una sèrie, miro més d'un capítol al dia.
1: Bueno, però és que ni així.
3: Però és que 134...
1: 134, com, vull dir, és que no has de fer res en tot el dia, només mirar
3: sèries. Són 2 mesos. Mirant 2 capítols al
2: dia. Sí pot, creieu-me. Sí
3: jo no és una cosa que em vulgui proposar, lluny de fer-ho estic.
2: Creieu-me que sí pot. Feu-me cas.
1: Bueno, no sé... Sortiu a la piscina i banyeu-vos en comptes de...
2: No, això també, però hi ha temps per tot.
1: Hosti, no sé. A veure, Ivan.
2: A veure, va. Anem amb les propostes animades i ja amb les noves temporades, de sèries que segueixo any a any.
1: Vale.
2: I anem amb King of the Hill, el rei de la colina.
0: ¡Pero se ha vuelto el mismísimo puto rey, tío!
5: Uy, vale. Un abrazo, ¿vale? ¡Qué emotivo!
12: Ha sido duro no teneros por aquí, Hank. Me he abandonado un poquito.
15: El mundo ha cambiado, papá.
5: No sé cómo se le parte la cara a alguien por Zoom, pero lo averiguaré. Ah, vale. Eso es un...
0: No se preocupe, los dos son multigénero.
5: Ajá. ¿Somos multigénero?
0: ¿5 estrellas?
5: Voy a darte 4.
2: King of the Hill, sèrie molt mítica.
1: Mitiquíssima.
2: Que aquí a Espanya no va tenir, evidentment, el mateix impacte que va tenir al seu país, als Estats Units. És una sèrie de Fox, del típic line-up de sèries animades, Padre de Família, Los Simpson, etc, etc, etc. Per què la destaco? Primer de tot, perquè m'agrada... O sigui, perquè després de molts anys de ser Lost Media a Espanya, aquesta sèrie... ha tornat a Disney Plus ja amb la seva... totalment, o sigui, sencera. Per què dic això? Perquè la temporada passada van estrenar la temporada 14 com a temporada de regreso i només a Disney Plus a Espanya estava aquesta temporada, per tant era raríssim. Ara ja tenim la sèrie completa, jo us recomano que us la mireu i jo el que faré és, doncs això, seguir aquesta sèrie ja temporada a temporada. Doncs això, la sèrie es reprèn, és una família que viu a Harlem i reflexen, és un poble fictici de Texas i reflexen una mica la vida quotidiana d'aquests personatges sense estar tremendament passats de rosca, com passa, per exemple, amb altres comèdies animades com Padre de Família o Los Simpson o tal. És molt més costumbrista, molt més normal. Quan veus un capítol, dius, no entenc per què això fa gràcia. Quan mires 10 capítols, t'hi pixes de riure, de veritat us ho dic.
1: Buah, si m'he d'esperar 10 capítols per riure...
2: No és res més que t'hi has d'acostumar al ritme d'aquesta comèdia perquè no és com totes les altres, no és com la idealització que ja tenim de les comèdies animades de Fox.
1: Bueno.
2: Dit això, la nova temporada de l'any passat reprèn quan, després d'estar 10 anys vivint fora dels Estats Units, tornen i s'hi troben amb tot el progrés que hi ha hagut amb aquests anys. Sí, sí.
1: T'has fet mal?
3: No, això el micro.
2: El micro s'haurà fet mal,
1: clar.
2: Sí.
3: El micro.
2: Doncs això, King of the Hill, temporada 15, aquest estiu a Disney+, que a més crec que tiren els 10 capítols de cop.
1: Perfecte. Ah, això t'ho t'anirà bé.
2: M'encanta. En una setmana ja la tenim rematada, veus?
1: Ai,
2: fes la següent.
1: Doncs jo també vull mirar Les dos cares de la ley.
14: No tenemos mucho tiempo. Si quieres salir, préstame atención. Soy la única que puede salvarte.
13: Los criminales que nos vean deben estar encantados. Sin el contrato podría salir indemne.
7: La sociedad está jodida con gente así.
14: ¿Jodida según quién? Mis clientes están contentos.
20: Si la eliges, estás confesándole al mundo que eres el culpable de todo. Comprobarás que tú y yo no tenemos nada que ver.
14: Deja que sea tu abogada.
1: En aquest cas, inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
3: Molt bé.
1: O sigui, les estic dient totes que hi hagi bastanta violència.
3: Ja t'estic veient.
1: Sí.
3: Bueno,
1: com
3: deia l'Ivan abans,
1: és
3: un bon moment perquè miris aquestes sèries per evitar que matis tu algú físicament ni a la vida real.
1: Exacte. Llavors, tu, Sergi...
3: Quants minuts ens queden?
1: 6.
3: Vale, jo, mira, faig una cosa.
1: Pot ser que no tinguem els trailers?
3: Jo de Bear l'he tret, segurament.
2: Ah, sí, hi havia una que no hi era.
1: Ah, sí.
2: Que és The Office,
3: The
2: Office no hi era.
3: No l'he ficat perquè ja he pensat que no hi havia temps de tot. Jo aquí tinc 3 blocs. Te'ls canto i anirem a l'últim per tancar, vale? Primer, una mica d'esports, 2 documentals que tinc pendents perquè tinc interès en el documental de Netflix de Rafa Nadal, que com he dit són 5 capítols, és un esportista que sempre m'ha quedat l'atenció, i Allen Iverson, jugador de bàsquet, que ja fa uns anys que està retirat, sobretot dels Philadelphia 76ers, i està per en vídeo i té 3 capítols. Aquests segurament doncs, en qualsevol moment me'ls miraré. I tinc claríssim que abans del setembre acabem The Office. Tinc 0 dubtes de que això passarà. Estem ja al final de la temporada 7. Per tant, me'n queden 2.
2: Ara són les d'orills, ara es fan costa amunt una mica.
3: Jo crec que van ser les primeres les que se'n van fer més costa amunt que aquestes.
2: Pues espera.
3: I per tant, doncs, l'acabarem segur, The Office, i cosa que em farà molt content. I he ficat aquestes 2, bàsicament, perquè... són sèries que tindré cada setmana el seu capítol en les properes setmanes, La Casa del Dragón, que ja han tret el primer capítol, i The Bear, que si no l'han tret ja, poc els hi queda per treure el primer capítol de la 5ª i última temporada.
21: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music? It is our last day. We're out of time.
22: I'm not giving up. We're going to keep operating.
23: Richard, I am selling the building. Only love
24: make it rain. This bad restaurant is flooded. Deliveries cut us off.
25: We're going to run out of food.
1: Yo no lo he visto, ¿eh?
3: No cal. No cal que la miris perquè si la vols mirar tota són 5 temporades amb aquesta última i crec que no...
2: I la diferència de durada dels capítols de vegades és molt dispar entre uns i d'altres,
3: sí,
2: eh?
3: No, crec que... És
2: una sèrie que indueix a més molta ansietat, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, jo és una sèrie que... hem començat dient el que volem veure aquest estiu, jo no la vull veure. Però
2: l'has de veure, no?
3: Però com que és l'última temporada i m'he menjat 4 mojons, doncs em menjaré el 5è i endavant.
1: Molt bé.
3: Bueno, me n'he menjat 3. Primera temporada està molt bé, realment.
2: Sí.
1: Molt bé. Ivan?
2: Pues acabarem l'estiu mirant Futurama, la nova temporada. No sé si has de tirar la cinta. Ahí está.

0: previsiblement l'última temporada de Futurama un altre cop. Uh-huh. Veurem amb el que queda la cosa, perquè Hulu encara no ha anunciat renovació, però la meva teoria és que potser torni a Fox com ha fet American Dad. Seria un tancament de cercle preciós, perquè va començar a Fox, va anar-se'n a Comedy Central, després a Hulu, i ara tornaria a Fox. Seria bonic. Però bueno, jo de moment conto aquesta temporada com la temporada final, que ja ho hem viscut tres vegades, i bueno, a veure, creuarem els dits. La temporada passada va estar superbé a nivell de qualitat i no espero una altra cosa respecte a aquesta.
1: Molt bé, doncs les meves dues últimes les repassem sense tràiler. El polígamo, Joyce, molt popular en les xarxes socials, sembla l'exemple ideal de felicitat conjugal, però fins que les conquistes del seu marit infidel desencadenen una gran crisi. I T'encontraré és la nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria estar viu i haurà d'escapar de la presó per destapar la veritat.
2: Molt bé. I això són bones sèries, Judit?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Assassins i amor. Bueno. Una mica bastant lligat.
2: Sí. Són els llibres que més m'agraden. Ara me n'estic llegint un intens. És que a més és això, a mi l'estiu em porta més a llegir que a mirar. Sí.
0: Bueno, és que també un llibre te'l pots emportar tot.
2: Em porta més a llegir que a mirar, la veritat.
1: Sí.
2: Però...
1: una miqueta de cada.
2: Sí, hi haurà temps de tot. Sobretot, no ens hem d'agobiar per haver de mirar coses.
0: No, si no,
2: les
0: no t'has mirar, de posar deures. No,
2: si no les podem mirar, doncs no les miris. I si no les pots llegir, no les llegeixis i... l'estiu...
0: i ja no només és...
2: són
0: ja...
2: els dos únics mesos a... que realment són tres setmanes per nosaltres. Per... sí. Canvi, a mi...
1: i dona gràcies.
2: Són tres setmanes dels 365 dies de l'any que estem tranquils. Doncs, tranquil·litat màxima en tot el que es faci.
1: Doncs sí. Doncs ho deixem aquí.
2: Que tenim un missatge. És un consell de la Generalitat de Catalunya.
1: Al govern de tothom. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Fins aquí l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu del gran Roy Orbison amb una de les seves millors cançons, In Dreams, En Somnis, que el director David Lynch va utilitzar a la seqüència que és l'epicentre emocional del film Blue Velvet, Vellut Blau, protagonitzat per Isabella Rossellini, Dennis Hopper i Laura Dern. Roy Orbison serà el nostre convidat d'avui per tres raons. Perquè és tot una llegenda, perquè aquest 2026 és el 90è aniversari del seu naixement i perquè va ser un cantant i compositor d'un talent formidable amb un munt de balades que han esdevingut clàssics de la història de la música lleugera que podem trobar a la banda sonora de dotzenes de pel·lícules. Orbison havia nascut el 1936 a Texas i les seves cançons expliquen històries emotives que parlen de sentiments, d'amors fallits, de males jugades del destí. In Dreams, per exemple, parla d'un amor perdut. Ell explicava que la cançó se li va acudir dormint, en aquella franja de temps just abans de despertar-se del tot. Li va semblar que era bona, s'hi va posar i la va enllestir en només 20 minuts. La cançó que ara sentirem la va gravar 5 mesos abans de morir, però no es va publicar fins l'any següent, quan ja era mort. California Blue.

California Blue, de Roy Orbison. La música de Roy Orbison era considerada operística i fins i tot se'l coneixia com el Caruso del rock. Una de les característiques del seu estil és que s'allunyava del prototipus dels rockers de l'època, que volien oferir una imatge molt masculina, molt mascle de si mateixos. Orbison, en canvi, feia lletres que mostraven la seva fragilitat. Per començar, el seu aspecte no tenia res a veure amb un cantant pop. Tenia la cara rodona, molt pàl·lida, era curt de vista i els vidres de les ulleres que duia eren tan gruixuts com un cul d'ampolla. Però tenia una veu mesurada que podia passar sense esforç del xiu-xiueig al crit. Normalment, les seves cançons començaven en un to baix, com aquell qui parla, i a poc la veu s'anava posant tràgica. Un altre aspecte de la seva personalitat era que duia un vestit molt senzill, com comprat a les rebaixes, i cantava i tocava la guitarra sense moure's un sol mil·límetre. Estava estàtic a l'escenari i ni tan sols movia el cap. L'únic que movia era un peu per marcar el ritme. Res més. I ves per on, la gent es tornava boja amb ell, mentre els altres cantants no paraven quiets a l'escenari per retenir l'atenció del públic. Orbison feia l'estàtua, els hipnotitzava i l'aplaudien com bojos. L'any 1960, Orbison va compondre una cançó que va intentar vendre-la al seu amic Elvis Presley, però aquest la va rebutjar. I aleshores Orbison la va cantar ell mateix. I ves quines coses, va ser la cançó que va estar més temps a les llistes d'èxit, de totes les seves. Exactament 24 setmanes, mig any. És una cançó preciosa. Only the Lovely.

Quan Orbison va gravar Only the Lonely tenia 24 anys. Estava pelat com una rata i es guanyava la vida cantant en festes de poble. Va ser just aquesta cançó la que el va fer famós. De fet, a Elvis li agradava molt, tot i no haver-la volguda. Va ser ell qui va presentar Orbison la que seria la seva primera dona, Claudette. Van estar junts 9 anys fins que Claudette, amb només 25, va morir en un accident de moto. Per si fos poc, 2 anys després, mentre estava de gira, Orbison va ser informat que la seva casa s'havia cremat i que els seus 2 fills grans havien mort en l'incendi. Això el va col·lapsar i durant un temps va ser incapaç d'escriure cançons. Després va conèixer la que seria la seva segona dona, l'alemanya Barbara Jacobs, que va estar amb ell fins al final. Roy Orbison va morir el 6 de desembre de 1988, quan tenia 52 anys. Aquell dia va anar a casa de la seva mare, va estar xerrant amb ella, va anar al lavabo i mitja hora després, com que no sortia, la mare el va cridar i el va trobar a terra. Havia tingut un atac de cor. L'any 1990, el nom de Roy Orbison va ser descobert per la gent jove gràcies a la pel·lícula Pretty Woman, amb Richard Gere i Julia Roberts, perquè incluïa la cançó a la banda sonora. Aquesta cançó va néixer de la següent manera. Orbison i un altre músic estaven assajant en una habitació de casa. De sobte va entrar-hi Claudette, la dona d'Orbison, per dir que se n'anava a Nashville. Orbison li va preguntar si tenia diners, i abans que ella respongués, l'altre músic va dir: a una noia bonica mai no li calen diners. Doncs bé, 40 minuts més tard, partint d'aquesta frase, Orbison ja havia escrit Pretty Woman. Se'n van vendre 7 milions de discos, i pel que fa a la pel·lícula, va tenir un cost de 14 milions de dòlars i en va recaptar 463. No cal dir res més, oi? Doncs l'any 2018 se'n va fer una adaptació musical a Broadway. Però tot això, com dic, són coses que Roy Orbison no va veure mai, perquè ja era mort. Tanmateix, la seva obra és viva i nosaltres l'hem recordada en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so. Una vegada, Orbison va dir: la gent em pregunta sovint com m'agradaria ser recordat. I jo responc que simplement m'agradaria ser recordat. Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie, en una setmana amb un únic nom a la cartellera, malgrat que també tenim altres estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Son tiempos convulsos.
2: I ho fem des d'aquest dilluns, precisament amb l'estrena de la setmana, la tercera temporada de La Casa del Dragón, a HBO Max.
4: Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
3: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
2: Torna a la preqüela de Juego de Tronos amb més acció que mai. A una banda, el Consell Negre amb la reina Rhaenyra al front reclamant el tro de ferro. A l'altra banda, el Consell Verd amb Aegon al tro impulsat per la seva mare.
3: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
2: La bretxa entre la família Targaryen és ja irreconciliable. La ficció ha arrencat aquesta tercera entrega amb un potent primer capítol que assenta les bases per la cruenta guerra civil.
5: If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
2: També des d'aquest dilluns a Sky Showtime hi trobem la segona temporada de l'Agència.
5: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
2: Torna l'agent de la CIA, interpretat per Michael Fassbender, que viu infiltrat dins la seva pròpia vida. La seva amant és una presonera política a Sudan i ell farà qualsevol cosa per salvar-la, incloent creuar la línia de la traïció.
4: Chicas, aquí es donde empezó todo. Si no hubiésemos venido aquí hace 5 años, todo sería diferente.
2: Des d'aquest dimecres a Netflix hi estrena la tercera temporada de Mi Otra Yo.
6: ¿Tienes hermanos?
4: Tengo una, pero aún no nos hemos conocido. Una larga historia.
2: Arriba la tercera entrega d'aquesta ficció que segueix a tres amigues que viatgen a una ciutat costanera en la que connectaran amb el seu cantó espiritual i afronten traumes sense resoldre relacionats amb el seu passat familiar.
7: The question we asked ourselves a year ago has become even more urgent.
2: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus la tercera temporada de The Capture.
8: Operation Veritas is a smart surveillance cam designed to detect cyber attacks and deepfakes in real time.
2: Torna la trama d'espionatge que segueix una dona al capdavant dels sistemes de vigilància pública de Gran Bretanya. Quan un atemptat terrorista sacseja el cor del poder britànic, tot començarà a trontollar.
9: If we're serious about protecting ourselves, then this government cannot afford to rest.
2: A mesura que avança la investigació, la protagonista s'endinsarà en una xarxa de manipulació que transcendeix el crim per convertir-se en una crisi d'estat.
10: El reino de la tierra al fin va a caer.
2: Des d'aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Avatar, la leyenda de Aang.
11: Disculpa, Avatar, creo que te confundes. No hay ninguna guerra en Ba Sing Se.
2: Netflix ens porta la segona entrega d'aquesta adaptació en acció real de la famosa sèrie animada on dos germans desperten a un jove d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar a la malvada Nació del Foc.
12: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
13: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
14: Richard, voy a vender el edificio.
2: Divendres a Disney Plus s'acomiada amb la cinquena temporada de Bear.
15: Estamos mal. El restaurante está inundado.
16: Nos han cortado los repartos.
17: Nos vamos a quedar sin comida.
2: En aquesta entrega, els protagonistes es troben sense diners amb l'amenaça d'una possible venda del restaurant i una tormenta torrencial que s'aproxima.
18: Nos superan en número y armamento.
19: Can bring the rain.
18: No tenemos dinero.
19: That fall.
13: pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder.
2: Els nous socis han d'unir forces amb la resta de l'equip per treure endavant l'últim servei amb l'esperança d'aconseguir finalment una estrella Michelin.
6: We threw a rod. Get comfortable.
19: It's going to be a while.
6: He's got the wrench. He's... No. We got to wait here. We got to wait on the plane. Yeah,
2: I aquest dissabte, a HBO Max arriba Larry David i la búsqueda de la infelicidad.
20: For 5 hours? Are you crazy?
6: This is the airplane experience.
20: It's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
2: A través d'esquets d'humor, el còmic repassarà la història dels Estats Units amb Barack Obama com a convidat i productor junt amb la seva dona Michelle, però pel camí l'acompanyaran moltes altres personalitats i actors de l'escena nord-americana. Arribem al moment de la recomanació de la sèrie i en aquesta ocasió és per una de les darreres propostes d'Apple TV, La maldició de Widow's Bay.
21: Soy Tom Lofty.
22: Encantado, Tom. Arthur.
21: ¿Te apetece tomar un café?
22: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
21: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Comencem parlant de la trama. La ficció comença amb una història quasi ridícula, un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar. Però a mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora.
21: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
22: ¿Hubo canibalismo?
21: No. No creo que sea cierto.
2: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts.
22: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
21: ¿El qué?
22: Que aquí pasan cosas malas.
2: Tot plegat amanit amb una climatologia adversa i les adversitats per arribar a terra que fa que l'illa sigui un paratge bastant inhòspit plegat de personatges obscurs.
21: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
21: Cuentos de viejas. Me parece encantador.
2: Parlem d'una incomoditat hilarant i a vegades salvatge que passa pel subgènere dels zombis, les cases encantades, els pallassos assassins, fantasmes, possessions o aquelarres.
23: ¿Sabes algo de una arpía?
24: Todos los marineros saben la historia de la arpía. Oh. Oh.
2: Menció especial mereixen les interpretacions, i entre elles la del protagonista, Matthew Rhys, que aborda el seu paper com a alcalde, o la de Kate Offlin, com a ajudant.
24: Llegó a la costa y conoció a la arpía.
2: La maldició de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és en definitiva una de les sèries més interessants del moment en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mesclar misteri, terror i comèdia i amb èxit aconseguint posar-nos els pèls de punta.
23: No lo entiendo. ¿Cómo te mueres?
24: Se sube a la cama y se te sienta en la cara.
2: En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
21: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen, ¿verdad? Ya está, eso es todo.
25: Díselo, Shep Clark.
21: Esta es una reunión privada, Wick, gracias.
25: Ciérralo todo. Para empezar.
26: Tienes toda la razón.
21: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
26: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
25: Se lo ha llevado la niebla.
21: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
25: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
21: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
25: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
21: ¿Te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
25: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
21: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones. No tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
25: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la nieve de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Sepp y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
21: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
25: Búrrate cuanto quieras. La isla está maldita, Tom.
21: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada. Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego. Y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
0: Entendido.
25: Que suene la sirena, Tom.
0: Soy Patricia.
25: Si no lo haces tú, lo haré yo.
0: Es de la comisaría.
21: Soy Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Ah, vale. Sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
1: ¿Qué sabes?
3: Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
2: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.